La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: piosenka Stick Boy, Boy con Tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAP.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Tens un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

Escolta, Zicat.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una entrada

0: incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaça de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
1: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
0: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
1: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
0: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuxe de Berlín per 37 a 34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
1: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
0: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
1: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
3: Fins aquí les notícies. La 5...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia, doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara Garcia, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends, per sí. Això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga allà.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Es van sortir, va fotir una calor, clar, fotir calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Tal dia com avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar de llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas i aparezco a tu lado, sí. Que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen.
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Ho haurem de
0: ara
2: preguntar.
0: Ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Preguntem-ho lingüistes,
2: clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per donar-te un exemple.
0: Mirem-ho, mirem-ho.
2: S'ha de mirar
0: de les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que jo no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau, i a Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 9:45. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11, gossos.
0: Nacho no gossos en general,
2: No. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya.
0: Interessant.
2: I després una mica d'humor i... Ja ho haurem fet. I xas.
0: Ja haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 i inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Ja m'he informat els matiners d'aquest partit.
2: Això és la
0: fanfària
2: quan llegi gol.
0: Exactament. Espero doncs, els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Sí, fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: En només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'ex primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja dic que posa la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Si ens van escollir aquí els còrregues, dèiem les còrregues amb l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor,
3: i clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. De vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si és la seva parella.
0: Però és que la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat,
3: o sigui, d'amor,
0: això és ràbia, és que és ràbia continguda.
3: A més, és que com que som tan guapos tots dos,
0: home,
3: i tan atractius, per favor.
0: Fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte, això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita, en aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
0: El més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
3: sí,
0: però després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a la graderia amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe, gràcies,
3: això,
0: Carola, fins ara.
3: Aquestes
0: hores del matí, és que la gent s'espereu, i si ara estic aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Era matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts a l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Estem amb la veu amb l'aire condicionat i tot, que tenim la veu, home.
6: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Ostres, no sé com trobo una mica rascadets.
6: Una mica, res.
5: A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant amb èxit. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit, o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch?
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
5: Ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
0: Però no ho entenc amb la de diners que hi ha. No pots calcular que necessites aquests intèrprets?
5: Bueno, i que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
0: Guarda, 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
5: Sí, és que la Fira de la Gamba de Palamós ha tingut rècords aquest cap de setmana. Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer. El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
5: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes, em fotré unes gambes ara.
5: Ai, sí,
0: un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
5: Ja faríem.
0: Quina gana. Així amb una bona maioneseta...
5: Oh, potser ens estàs escoltant avui.
0: Sisplau, amb allò...
5: De sop de gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
5: Ostres, tu...
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta.
5: O gambes.
0: Sí, eh?
5: O gambes.
0: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba... Potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè no, la gamba n'he de poc a poc, no?
5: Sí, no?
6: Sí, així com...
0: Com n'he d'una gamba.
5: O sigui, com un cuc, no?
6: Trobo que esteu fent molt bé el gest. Sí, sí.
5: Veure,
0: som però... dues gambetes, som dues gambetes. Que per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
5: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
9: ¿Y la infidelidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Llevaste mal de remordimientos?
12: En el momento que ocurría no lo llevé nada mal. Para no, nada.
9: Espero.
13: Y a posteriori.
12: Y luego ya cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Regulín, pero sí. Mi marido tuvo una reacción buenísima. Y me dijo, eso no es importante.
13: Pues qué guay.
9: Pues qué maravilla reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, remordiment al moment no. Dic, va, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent. No, m'imagino la Milà,
5: no?
0: Sí. I suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta...
5: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga.
0: I estimats,
5: estaria bé saber-ho, això.
0: El què?
5: Perdó, que dic, estaria bé saber-ho, això del marit.
0: Sisplau, investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
14: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
5: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare.
0: Oh!
5: Però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
5: Sí, ara Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
15: Yo he nacido para ser padre. No sé.

0: No passa.
1: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
2: Ah, no, la música està de fons de
1: fatal. No se sent res.
2: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
2: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
2: 3-1. Ja està fet, això.
1: I, escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara García, volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
2: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
3: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trump, Netanyahu, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: dinner pocket.
1: Quina bona reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
2: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual,
1: Rizzo
2: i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
1: Ah,
2: i aquella decisió, doncs, li va acabar, evidentment, canviant la vida. És coneguda, o era coneguda, com la primera dama de la cançó. Va acabar guanyant 13 premis Grammy. Va enamorar, evidentment, tot el públic, i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació, i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó, es veu que s'anava, doncs, inventant paraules i melodies sobre la marxa, i aconseguia, doncs, que el poble, el públic,
1: que també
2: ni un notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica, ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 15 de juny, comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana.
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí. Que ens estan avisant poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això,
0: això
2: també.
0: Això es nota, això es nota. Mira la Lara.
2: No, no, estic reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners són pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:15 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life because today...

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí, després perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Vaig a dormir. I tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Adéu. Fins ara. 6:45 al matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat d'Abelardo de la Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanu Gundul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club en Wolof. De gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures, sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo. Al partir, un beso y una
7: flor, un te quiero, una caricia. Vist això i t'entusiasma.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la palla municipal de València l'any que ve, el 2017, segons llegim al web de Punt Media. Farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caramba, no em deixes de sorprendre.
1: Aix, si vols, deixem aquí, eh? Fas una cançó.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Està el negociet aquí. Ah. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port, aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí, sí. Curiós.
1: Aquesta una, l'altra, les tres xamanelles.
0: Ah, que xulo, sí. M'agrada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno,
1: sí, quedaria
0: podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat alt per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sí, sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, sí. Certament. Al dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals i com engeguem aquesta setmana, Marta.
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isaac Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del sonar.
0: Ui, si més que el sonar sembla una festa tropical. Doncs
3: pues espera, tot
0: sembla
3: el que tindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el sonar de dia i el sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: de sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del sonar, cosa que també està molt i molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del sonar de dia del sonar de nit, una de bona i una de dolenta, o no, de freda i una de calenta, no?
3: I tant, segur que això...
0: D'aquest canvi de recinte també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: O si senzillament vols anar a donar un tonet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al sonar d'aquest any. I Chinuchano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda. Es troba una granota d'un color verdós, molt bonic.
5: Una mica llefiscosa.
4: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
6: Rubabab. Rubabab.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
6: A husky five-note blue. Blue, blue, bloom is on the
7: gold-pinnacled hair.
5: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
8: Oh, Rose, now it's chirruping answer.
9: Jingle. Jingle. Jingle, jaunt and jingling queen rank.
5: Avow. Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies com sempre en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega com sempre el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
10: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per a la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
10: Ja veurem, ja veurem.
0: Ens han d'explicar alguna cosa?
10: Ja veurem, ja veurem. Avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
10: Sí, però avui encara més.
0: Avui encara més. Per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Vian, a l'Ara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta l'Ara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara n'hi ha alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
10: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha un Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lía és preparada, eh?
10: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara, ara veurem.
0: A veure.
10: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència a Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
10: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
10: 8 milions. 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
10: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
10: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
3: Ho hem subestimat.
10: Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
10: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia, estan celebrant.
3: Fària.
10: Exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
10: 82,9%, però molt lluny de Xer. És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1.
10: 4-1, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres.
0: Gràcies, Mayol.
10: Fins ara.
0: No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila. Com sempre, és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic. I repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltasar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners. No marxeu, va.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Leire Díaz, bon dia.
13: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
11: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
13: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Jordi, bon dia.
14: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
16: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
11: Que té la penya!
17: Quina il·lusió!
11: M'he engreixat una mica.
17: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
12: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
18: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix. Per orelles fines i cors oberts. Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
19: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
18: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Ara estàs a l'Estat Passant, també,
21: Sí.
20: Sí, estàs còmode?
21: Sí.
20: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
21: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
20: Clar, és fàcil.
21: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
20: Ah, m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
21: ja,
20: també.
21: Ja ho veies, que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: En la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé.
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat? Ara sí?
1: Ara sí, doncs un poble de Badajoz.
0: Estàs agafant el micro.
1: Estic agafant el micro.
0: Passa't el teu, no et preocupis.
2: El teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig.
12: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us estàvem comentant i alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i sobretot va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre el lawfare que erosiona la convivència de la ciutadania.
23: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
24: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
23: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas. Porque al final, gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
0: Poder recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roger Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
3: Que monos tots.
0: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
25: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
26: Bueno, jo sempre saps que em penso que no em moro del tot,
4: deixo molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben, no ben morta, però quasi morta.
6: Què dius per la quantitat de dibuixos que
4: fa? Oh. Per 80 anys vaig fer uns 1.000 llibres. Jo sí que trobo que hi ha coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, eh? En canvi, el llibre té aquesta presència, eh?
6: Sí, no és, no és efímer.
4: No és efímer.
0: Meravellosa és també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarina i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
3: Una bogeria.
0: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que estira a la piscina, que jo sóc fan, eh?
3: Sí, ja l'estem esperant.
0: És que és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
7: Bon dia, Xavier.
0: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
7: Bueno, estem aquí encara desperts, jo a punt d'anar a dormir i tu començant la jornada.
0: Has vist? Doncs estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
7: Pues sí, jo em quedo una horeta i cap a casa.
0: I escolta'm, què fas desperta a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, pues, vaja.
7: Tenim un forn de pa aquí al poble.
0: A quin poble?
7: A Sant Fruitós de Bages.
0: I com es diu aquest forn?
7: Es diu Fet de Farina.
0: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn, eh?
7: Bueno, ja de tot, no es tanquen les juntes 24 hores del dia.
0: Mare meva.
7: Abans de que marxi jo, ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
0: Encarna, és un negoci familiar?
7: És un negoci que vaig obrir jo fa 10 anys, com una passió.
0: Déu-n'hi-do.
7: Sense saber-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
0: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
7: Sempre m'han après molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses. I sempre feia les meves coses a casa i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
0: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
7: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo evidentment sóc una mica xusquera.
0: Home, no te l'assusqueres si portes 11 anys,
3: això,
0: eh?
3: Clar.
7: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors la cosa ha anat prosperant que s'han vist dos.
0: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
7: La veritat és que sí, perquè jo pensava que em jubili, això, adéu Andreu.
0: Però... Clar, i un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant, jo també.
7: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
0: Veus?
7: Era... Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar. I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits,

0: Adéu, adéu, adéu. El tinc per aquí. Ell té el seu propi negoci. Bon dia, Cordomí. Que tens una coseta a explicar-me?
1: Sempre dic cosetes a explicar-te si cal, eh?
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
1: La que tu vulguis, la que tu vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Ai. Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res, bon dia, però bon no se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, veig contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor.
3: No,
0: ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix.
0: Ara
3: estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta. Quina bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o fet que el termòmetre no hi baixa gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva!
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també. I haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana està treballant.
0: Ah!
3: Està treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens i els bitxos els ha hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé. T'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una mica.
0: Ui, escolta, m'entra Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Doncs vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient. Fa
4: sí,
0: molta
4: fa
0: calor,
4: calor,
0: molta calor. Calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que acabeu fer el birrassà.
0: Això, devia ser del birrassà d'aquest cap de setmana.
4: Un tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies.
0: Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà, adéu-siau.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà. Bon dia, matiners. Sí.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'estrena.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: de parlar de teatre i de forma crítica, quasi trista, o trista directament, perquè el jove Teatre Regina, tu el coneixies, Laia, referent...
1: Home, i tant, referent dels espectacles de públic familiar.
0: Referent d'espectacles per públic infantil, juvenil i familiar des de l'any 88, baixa el taló, si em permeteu la metàfora, perquè la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona ha decidit vendre'l.
1: Al final, Mago Pop és qui l'ha comprat o no?
0: Ah, doncs l'última info que tenim és que els propietaris de l'edifici on devien tenir llogat el Teatre
1: sí,
0: Regina...
1: Sí, el tenien llogat i va sortir que el Mago Pop havia fet una oferta i va haver-hi la polèmica perquè una mica els del Regina deia, ostres, doncs sembla que el volen tancar, no ens permeten continuar amb la nostra activitat.
0: O sigui, el Mago Pop el salvaria si fos el comprador.
1: Ah, no, tampoc no té cap intenció de salvar-lo.
0: Ah, però què hi posarà allí?
1: No ho sé, però teatre per públic familiar, no? La companyia doncs resident
2: la va
1: fora.
2: Comprar i mantindrà Maricel.
1: Doncs aquí no sé... Jo us estic parlant de la informació que va sortir fa uns mesos. No sé en quin punt
0: està. Voleu que ens ampliï la Marta?
1: Sisplau, que en deu saber una mica més.
0: Marta Vives.
3: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre.
5: Els experts. ICAT.

0: deia a l'hora del compte, em deies de cuinar per un mateix, però a la muntanya.
1: Ah, exacte, m'encanta aquest compte, es diu La Fogoneta, no sóc l'única, té més de 20.000 seguidors, cuina sobre rodes, posa el subtítol, i efectivament diu receptes camper fàcils, pràctiques i sense emmerdar gaire, amb un sol fogó que té molt mèrit.
0: I què n'opinen la gent de les autocaravanes, dels que cuinen amb camper?
1: Jo crec que el mateix, perquè fan exactament el mateix, vull dir que són aquí, en aquest tema sí que són ben agremiats.
0: No tenen una cuina totalment equipada dintre de l'autocaravana?
1: Però és que aquesta cuina està totalment equipada, eh? És un fogó, però no té res a envejar el fogó que tinguis a casa teva. És veritat que potser doncs, aquí no hi ha receptes que facin servir, no sé, doncs, robots de cuina, tòrmics, aquest tipus de coses, però per la resta quedo meravellada del que arriben a fer i, a més, no cal dir que les vistes són impressionants. A mi m'agrada molt perquè les receptes són fantastiquíssimes, fan una bona pinta increïble, però és que ja et dic que a sobre de fons tens el Pedraforca, a les muntanyes dels Pirineus, clar, així tot gairebé que té més bon gust i tot. Si voleu, ells totes feia mesos que estaven publicant moltíssimes receptes amb música de fons i finalment s'han decidit a fer un post i a partir d'ara en faran més amb veu pròpia i així aprofiten per presentar-se.
2: Però va, s'ha acabat la tonteria. Arriba l'hora que ens poseu veu.
3: I també cara.
2: Avui us volem explicar una mica més qui som i sobretot com va néixer tot això.
3: La Fogoneta va començar en una conversa a la muntanya i creiem que no hi ha un millor escenari per presentar-nos.
2: Aquesta és la Sara, comunicadora, i la persona que s'amaga darrere la càmera.
3: I aquest és el Mac, el cuiner. Les seves menjades coneixeu.
2: Quan estem en ruta, ens encanta descobrir llocs nous i empapar-nos del territori.
3: Sobretot a través dels seus productes i els menjars locals.
2: I avui tocava això.
3: Ruta, bones vistes i un bon entrepà al Prat del Cadí.
4: Sí, tenen molt bones veus, a més a més.
1: Tenen molt bones veus, estan muntats els vídeos que flipes, està molt bé, els nota que elles comunicadores estan molt bé.
0: No és que els actors de doblatge catalans siguin boníssims en totes les llengües, és que la veu catalana és la més bonica.
1: Clar.
0: Ara, hi ha molts oients tot el matí dient s'ha de defensar la bona feina dels dobladors catalans. No, és que la nostra veu és la millor.
1: Clar, i tant. Sí, tant, i tant. Però és que tu vas dir, veiem, què es pot fer a dalt de la muntanya amb uns ingredients X, amb una nevera d'una mida efectivament reduïda, etc. Doncs us en faríeu, creus, eh? Perquè hi ha des de un xató a un pollastre al curri, a una fondue, a un ramen express, perquè hi ha molta cuina exòtica també. Fideus a la cassola. O sigui, fideus a la cassola dalt d'una campera a 2.000 metres, és que ho trobo. Però és que crema catalana. Vull dir, per exemple, hi ha un dia que fan pizza sense forn. Clar, pensa que hi ha moltes coses que no tenen.
4: No, clar.
1: Però la veritat és que, per exemple, han començat una sèrie nova de posts, diguéssim, que es diu Entrepics, que són els entrepans que es fan per quan són alt de la muntanya, que també ho trobo excel·lent com
4: jo
1: a nom.
4: Jo aniria amb un pa Bimbo i quatre llonces de pernil.
1: Jo sempre vaig amb el rodó i la meva tonyina i el fuet tot separat. Exacte. I quan sóc allà ho trec i m'ho menjo.
4: Que no falti la tonyina en aquests casos.
1: Exacte. Doncs aquí es fan un entrepà, només et diré, que porta mató, cireres i alfàbrega. O sigui que és això. Alta cuina.
4: És un altre nivell.
1: Però tu veus el vídeo i efectivament fan el que faig jo, és a dir, van amb una motxilleta de rep poquíssims litres i se'n van a caminar i llavors treuen allò que dius, ostres, la veritat és, a mi m'ha donat moltíssimes idees, no penso que, però és que hi ha un dia que fan les torrades d'Anta Teresa, o sigui, és que és de veritat cuina elaboradíssima, seguiu-los, La Fogoneta, a mi em cauen superbé i a més que hi ha molt bones idees d'excursions.
0: Oi, també. Els teniu a Instagram.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'Olivia Rodrigo encapçala les novetats musicals, Laia, que ens porta la cantant californiana.
1: Doncs mira, presenta avui el seu tercer treball, que porta per nom You Seem Pretty Sad for Girls So In Love, que conté unes quantes cançons que ja havia avançat i unes quantes més que Rodrigo va presentar al concert sorpresa que va oferir justament al Primavera Sound aquí a Barcelona. Musicalment, el disc recorda molt el pop rock nord-americà dels anys 90, amb cançons com aquesta que sentim de Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, o aquesta altra Stupid Song.

0: mentrestant, nou material que es publica de músics al nostre país.
1: Abans de perdre-ho tot, de no sentir que et veig i esclata el món.
0: Podem dir, Laia, que Joan Dausà s'apunta a la carrera, ara és l'època de l'any, la carrera per publicar la cançó en català de l'estiu, que els nostres oients ara potser canviaran d'opinió en el nostre calendari d'advent estiuenc i triaran aquesta novíssima que sentim de fons.
2: És que recordem que tenim obert el calendari d'advent d'estiu dels experts, on podeu apostar per la que creieu que serà la cançó de l'estiu, al WhatsApp dels experts. Aquesta nit un oient, la Mireia Garrido, ens deia: la cançó de l'estiu sabeu que és Papi posa-la al disc del Dausà, no? I si suma l'Anna, que diu totalment. Les dues oients es refereixen a aquest nou tema que el cantant de Sant Feliu de Llobregat acaba de publicar aquesta nit al costat de Mamaduixa, dedicat a una de les seves filles, i que en Dausà presentava així a Instagram.
3: Bueno, estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir: papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'havies fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mamaduixa avui en veureu el resultat. Així que res, una abraçada molt forta. Peu.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, consells efectius de la Laura. Anem directament al tema que ens interessa, que és el tema de lligar. A mi em surt de vegades, Laura, al TikTok, em vaig fent scroll, dam scroll, i em surt un tio una cara i diu, com saber si li moles a una noia? I diu, no li moles.
2: Doncs mira, a mi també no em paren de sortir ties, en el meu cas, perquè clar, mimetitzes, no? Et personalitzen el contingut amb gent que tingui la teva edat, la teva ètnia, la teva personalitat, o sigui, tot, i al final et surt com si fossis tu mateixa dient-te coses a través del teu scroll de Reels o de TikToks.
1: És a dir, a tu no et surten vídeos de Lego cada dia.
2: No, a mi em surten només ties com jo explicant-me la meva vida, la meva mateixa vida, no? I llavors hi ha moltes ties que en realitat està molt bé perquè et van posant la realitat a la cara i et van dient una mica el que li diuen a en Roger, no? No t'ha mirat. O sigui, aquesta mirada no vol dir que li agrades. Aquest like, aquesta història, no vol dir que li agrades. Si no hi ha una acció, una iniciativa, no pots seguir amb aquesta obsessió i amb aquesta corrent de pensament. Llavors avui vinc a fer una mica d'autoteràpia, jo. Coses que necessitaria dir-me a mi mateixa, que m'acaben dient ties de Reels, però que jo, en realitat, me les podria dir jo sola. Jo us les dic a vosaltres, que sé que també ho necessiteu.
3: Ho has exterioritzat, ben fet.
2: Vale, molt bé, vinga. Doncs això, una mica com senyals que, encara que a tu sembli que són d'interès, són de desinterès, ¿vale? Per exemple, gent que en directe amb tu molt bé, molt atents, molt divertits, et fan moltes bromes, es fixen molt en coses que dius i tal, però no pensen en tu mai més. És a dir, al segle XXI, que hi ha telèfon, que hi ha WhatsApp, que hi ha xarxes socials, que hi ha moltes maneres de comunicar-se, entén-me. Tu no pots tenir un flirteig continuat en el temps amb una persona cara a cara en directe i que no hi hagi cap tipus d'indici digital de que això està passant. Més que res perquè vol dir que no hi haurà una iniciativa, tampoc. Vull dir que l'única cosa que pot passar és o que aquesta persona sigui una hippie, que també n'hi ha, que no té WhatsApp. Si ja no hi ha Instagram, WhatsApp. I llavors l'única cosa a la que pots aspirar és que quan tu te'l trobis cara a cara li diguis hola, vols quedar un dia sols? I et digui sí, cosa que és molt complicada de fer. Tant de bo ser els meus avis, perquè m'agradaria que es donés aquesta situació.
4: Està sí. Fora, ja. Està dient que és impossible lligar sense xarxes.
3: Sense comunicació digital.
2: Jo crec que ara mateix és
3: a dir, no
2: molt estrany.
3: No si per aquí mig no hi ha comunicació digital, perquè és que no hi ha interès, no?
2: No hi ha cap cosa on tu et puguis agafar per dir, vale, doncs, després d'aquest comentari X, direm d'anar a fer una cervesa. O t'espera que t'ho digui a la cara, cosa que ja et dic que em sembla molt romàntica i molt analògica, però no passa.
1: Jo estic d'acord i encara no puc empitjorar. Jo ja acceptaria anar a la cita amb la mare d'ella. Allò que es feia antigament.
2: Sí, a demanar la mà.
1: No, però si així quedem, jo accepto i així la conec a ella, també, que pot
4: una
1: ser
4: pregunta,
1: guai.
4: Una pregunta, Laura, creus que és impossible que passi que tu coneguis una persona o que fins i tot la vegis relativament habitual perquè coincideixis, m'ho invento, al gimnàs o a la biblioteca de manera regular i d'allà d'una conversa real, persona a persona, surti el anem a prendre alguna cosa?
2: Sí que pot passar.
1: Jo crec que tampoc passa tant. Moltes persones les veus un cop i com no et tornes a trobar?
2: Clar, no sé que sigui algú del teu dia a dia, de la teva rutina. Jo crec que és el cas més probable que pugui passar. Algú que realment veus gairebé cada dia, però algú que et trobes molt de tant en tant perquè és amic d'uns amics, o això que diu el Roger, algú que has vist un cop o dos, us heu agradat, i després no tornes a veure't, o ho dius per internet, o com ho dius?
4: I s'ha perdut allò de fer per coincidir? És a dir, si tu saps que aquesta persona doncs, té unes altres rutines X, o tu t'informes a partir d'amics comuns, doncs tu fas per passar per aquell barri, i llavors ja doncs, hi ha trobades casuals que no ho són.
2: Sí, però aquí també hi ha una mica de poder escalfar el terreny digitalment, de dir, vale, doncs, per exemple, vaig a les festes del teu barri perquè sé que hi seràs. Segurament ja, per no perdre el temps i no anar-hi el dia que tu no hi ets, ja dius, ei, avui aniré a les festes del teu barri, seràs tal, no sé què, no?
4: Sí, però jo ara parlava si en cas que no hi hagués aquest contacte digital, diguéssim, no? Tampoc és tan estrany que tu dius, mira, com que sé que ets de tal poble, doncs vinc a la festa major, li fas al teu amic comú, et fas convidar a aquella festa major, que saps que hi serà aquella persona.
1: Parlant d'amics comuns, jo una vegada vaig anar fent Saltiró, un festival de música, vale? Que es reuneixen moltes cliques diverses. Doncs vaig anar fent Saltiró, i quan vaig arribar només a un salt de separació de la persona per demanar-li el mòbil, em va dir, sí, ok, però és que és la meva ex i em fa cosa.
2: Molt bé, Roger, sempre tens una punteria increïble, flipant. Després, un cop passes ja, que dius, vale, doncs sí que hi ha com contacte digital de, jo què sé, doncs això, ni que sigui, doncs de tant en tant un petit indici de dir, aquí hi ha material, és com, et parla aquesta persona o només et respon? Perquè si només ets tu la persona que va dient, ai, com estàs? Aquesta setmana et passaré pel teu poble, tal, no sé què. No s'hi val que només et respongui. Vol dir que és un majo i no és una persona maleducada i que et deixarà allà visto infinitament.
3: Però hi ha 0,1 interès.
2: Però no acaba de ser un indici d'interès. No. Jo sóc experta en sobreinterpretar tot aquest aquestes coses i pensar, però si m'està dient, bueno, pràcticament m'està dient que li encanto, no? O sigui, m'està fent aquí una frase subordinada amb més de 3 punts i a part, i jo penso que aquí hi ha, bueno, un interès de la... No, simplement aquesta persona està sent simpàtica i a més li deus caure bé, perquè si hi ha una mica de joc, normalment és perquè li caus bé, però no vol dir que li agradis, ni que vulgui tenir una cita amb tu, ni res.
1: Clar.
2: Jo amb això m'ho haig d'anar dient a mi mateixa, insisteixo. Després, aquesta gent que quan arribes a l'espai en comú, diguem-ne, no? O sigui, el que dèiem, vas a una festa que saps que hi haurà aquesta persona. Triga 45 minuts a saludar-te. Jo una teoria de Lulu que m'explico a mi mateixa és, pobret, està nerviós. Li agrada tant.
4: No, Laura, no. Laura,
2: no, clarament no és així, vale? Clarament és que té altres prioritats.
3: S'ha quedat tan flipat amb mi que és incapaç d'acostar-s'hi.
2: Jo aquestes merdes me les explico, quan em vull convèncer.
4: Sí,
2: de
4: jo
2: que...
4: crec que no ets l'única.
2: A veure, està bé perquè com a mínim no et cau l'autoestima pel terra, saps? No és allò de dir, hòstia puta, és que no aconseguiré mai cridar-li l'atenció, no li agrado prou... No, és com li agrado tant que no és capaç de venir-me a saludar perquè, clar, pobret, no? Ara s'ha tallat. No, clarament, si triga 3 quarts d'hora a venir a saludar, és que li ets igual.
3: Soc massa guapa. Haig de vestir-me una mica pitjor perquè és que...
2: A veure, jo a favor teu... Va ser inaccessible.
4: A favor teu, Laura, de dir que a vegades podria passar que aquesta persona, doncs, no volgués dir que no em vegi desesperada, no? Només arriba a la festa i ja va...
2: marge per fer això. Jo calculo uns 20 minuts. 20 minuts de fer-te una mica interessant i dir, ai, és que estava parlant amb una altra persona, estava com... estava al lavabo, estava... No?
3: 2 o 3 entre creuaments de mirades, ja...
2: Exacte, dius, m'has vist, t'he vist.
3: Exacte.
2: No?
3: Vull dir... Hi ha una complicitat.
2: Aquí hi ha d'haver un acostament.
1: Alerta que el quart ja és raro, si no es parla, eh?
3: Sí.
1: Vull dir, no, si
2: no, clar, a partir del quart ja no...
3: Exacte, estic d'acord.
2: Llavors ja no et pots saludar, eh? No. Llavors ja està prohibit. Buah, quina putada.
1: És weirdo.
2: Bueno, és com, cony, fa molta estona que ens hem vist, si no ens hem saludat fins ara és perquè som imbècils, m'entén? Vale, llavors, després, quan tu ja has superat com tots aquests indicis i penses, bueno, alguna cosa no està funcionant perquè a mi m'agrada aquesta persona, però no estic acabant de veure que el feedback sigui del tot proactiu, positiu, recíproc i tal, aquí hi ha tot un altre reguitzil de teories que jo em dic a mi mateixa per consolar-me, però que també m'he de treure del cap perquè és que és igual. Vull dir, és que encara que tingui raó fins i tot, i què? El resultat és el mateix, no? Per exemple... És que ens encantem, hi ha molta química, tal, no sé quantos, però aquesta persona no està preparada ara mateix. Perquè té molta feina, perquè se li acaba de morir un familiar, perquè... Pel motiu que sigui.
1: No està preparada per tu.
2: No està preparada per tenir una relació amb mi. És com...
1: Sí.
2: Bueno, en general, és igual.
1: Sí.
2: Però és com... I? O sigui, el resultat és el mateix. Llavors, per molt que tu t'expliquis aquesta història, i què penses fer? Esperar-te 8 anys que estigui preparada? No, tu has de seguir fent la teva puta vida.
1: Sí.
2: Però clar, t'enganxes aquesta idea i no pots sortir d'aquí. Jo us recomano que no se'ls passi pel cap, i si se'ls passa pel cap, la intenteu autodestruir el més aviat possible.
4: I és com a preguntar-li, amb tu què t'està passant exactament? Que necessito un argument de per què no m'estàs fent cas. No?
2: Sí.
1: Jo segur que soc el penúltim romàntic, això dels 8 anys, jo això ho he fet, però arriba un moment a la vida que dic, ja se m'acaba, ja de 8 en 8 no puc anar, saps?
3: Ja fora. Sí, ja,
1: home, ho dono per fet, saps?
2: Que quina pèrdua de temps, no? Vull dir, clar, tota la vida esperant.
4: No.
2: L'altre argument, bueno, és que sí, ens agradem, no ha superat a la ex. Bueno, això encara és pitjor que l'anterior. Perquè si no ha superat a la ex, vol dir que tota l'estona tu estàs entrant en competició amb una persona que sí que ha tingut una relació amb aquest tio i, per tant, doncs es coneixen en un altre pla íntim, sexual, de la família, dels amics, tal. Tu no tens cap d'aquestes cartes per jugar, per competir amb l'altra persona.
1: No és que no és ni competició, és ridícul.
2: Sí, però bueno, sempre hi ha un punt de dir, no, però bueno, quan tanqui això, quan passi el dol, doncs ja jo estaré aquí, no?, també disponible, esperant. Tot el dia a la sala d'espera, tu, no sortim d'allà. I després hi ha una altra última teoria de Lulu, que és la pitjor, en realitat, però és una altra que a mi me'n passa sovint, que acabo pensant i dic, bueno, molt bé, potser tinc raó, però és que quin sentit té agafar-me això? Que és, pobra persona, no té gaires habilitats socials o emocionals, i per tant, encara que jo li agradi molt, no sap ben bé com fer-ho per,
4: Això,
2: que
4: vagi a escola,
2: gestionar-la, no. Que s'espavili, tens clar. 33 anys, o sigui, t'he d'ensenyar jo com s'ha de fer per dir, hola, m'agrades una mica, anem a fer una cervesa, no sé, com juguem...
4: Clar.
2: A més, quin avorriment de relació serà, si acabes tenint, una persona que no entén res dels codis socials.
4: Que no sabia ni fer el primer pas, per molt mal.
2: Exacte, vull dir, quines converses tindràs amb aquesta persona, quin joc hi haurà, com, o sigui, com es desenvoluparà, com tota aquesta trama, si ja d'entrada aquesta persona no és capaç ni de dir-te de tenir una cita. Per tant, no la volem, tampoc, aquesta història.
3: Laura, tens el mètode, aplica-lo. El tens,
2: ja t'ho he dit, jo, tot això que acabo de dir, la setmana que ve ho faré tot 8 vegades.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: S'espatlla la catenària, s'atura tot el moviment. La cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
2: Merci per fer aquest servei. Dispensi d'una altra varia.
1: Però rempel empara la llei.
3: Ja ho veieu que aquelles pel·lis de ciència-ficció en plan Soylent Green o d'altres, vull dir, no anaven tan desencaminades mostrant gent vivint a una estació de tren, que el seu domicili ara ja és, no només per la crisi ferroviària, sinó també la immobiliària, no els hi traiem mèrits, però gent vivint a una estació de tren, com els hi passa als fetos en el videoclip d'aquesta cançó, i com el que quasi t'ha passat tu ahir, Laia, vas decidir no quedar-te a dormir a l'estació, sinó anar al teu domicili, però com? Per la via sí que hi vas anar.
4: Oh. Al final vaig acabar d'arribant a peu, ara us ho explico.
3: Per la mireu... via, però no envoltada de tren.
4: No, al final no vaig anar per la via, vaig anar per... perquè si no volia que m'aixafés el tren.
3: Per la via va recta. Bueno, però
4: sí, però no és igual, per un altre camí.
3: Vale, anem a pams. La Laia, plega d'aquí a la 1:15.
4: Ah, exacte, vaig una mica més tard.
3: El
4: tren va passar a Sants, sí. Puntualment a les 2, perfecte. Veus? Arribem a Granollers a 2:15, en mig recorregut, podríem dir aproximadament, però què passa? Va haver-hi un atropellament o, quina desgràcia, per tant, vam haver de baixar tothom del tren. Fins aquí, fins i tot comprensible. Però aquesta vegada, coses que no fa mai la Renfe, va posar un servei alternatiu per carretera, és a dir, autobusos. Vam dir, ostres, és ben bé que ja comença a millorar la cosa. Val. Doncs atenció, perquè aquí va començar a empitjorar la cosa. Ja, sisplau, Renfe, per fer-ho així, no en poseu d'autobusos.
3: Per què?
4: Mireu què va passar. Arribem a l'estació... Baixem, no hi havia cap cartell, cap dispositiu, cap persona de Renfe per informar on era la cua, on vindrà el bus, naturalment tampoc quan vindrà aquest bus. El que sí que hi havia era molta gent. I com que no hi havia informació, doncs la massa de gent es va començar a muntegar, a dispersa per la vorera, per on havia d'arribar suposadament el bus.
3: Ai, ai.
4: Al cap d'una estona arriba un primer bus, aparca com a davant de tot, per tant, primeres empentes, naturalment... La gent que feia més estona que s'esperava no va poder pujar perquè moltes vegades era gent gran o gent amb cotxet i com que van la cosa empentes perquè no s'havia aconseguit fer una cua digna, doncs el primer bus ja marxa amb una gent que no necessàriament era la que feia més estona que estava esperant. Comencem ja alguns a cabrejar-nos per veure que aquí s'haurà d'anar a hòsties. I no hi ha cosa pitjor que haver d'anar a hòsties a la vida al migdia que feia una calor que espantava. Arriba un segon bus i, oh sorpresa, aparca a la quinta forca d'on havia aparcat el primer bus. Per tant, la cua que s'havia anat conformant al voltant del punt on havia aparcat el primer bus, tampoc no serveix de res. Què passa? La gent s'emprenya com una mona. Escolti, estem esperant fa molta estona.
3: Entre un bus i l'altre bus van posar un servei alternatiu de bus per anar al que sí que tocava.
4: No, segueixi sense haver-hi ningú per informar.
5: Aleshores... És lamentable, això, perquè si s'havia organitzat una cua en funció de com havia arribat abans...
4: Aleshores, què passa? La gent cabrejada li comença a increpar el conductor i li diuen, però què fas aparcant allà? Vine fins aquí, que és el punt on estem esperant els que fa més estona que estem esperant. El conductor del bus s'emprenya com una mona, la gent li ha de crits, gent aturant, o sigui, davant del bus. D'aquí no passaràs, no arrencaràs. Bueno, una tensió que no us ho podeu imaginar, eh? L'autobuser dient, aviso als Mossos. I jo pensant, perfecte, algú que posa ordre, perquè això és un despitote. Total, no parem de demanar als dos treballadors que apareixen de Renfe que, si us plau, organitzin una cua, perquè jo ja veia que allò acabaria malament, perquè si no hi ha una cua organitzada, allò pot anar, de veritat, amb molta violència.
5: La Tercera Guerra Mundial hagués pogut començar
4: totalment,
5: aquí.
4: Totalment, és que... Jo els vaig dir, mira, podeu trucar a l'Ajuntament de Granollers, demaneu unes tanques, que vingui la policia municipal i posi un fil, si és que no té cap més dificultat, si els nens de 6è se van organitzar una cua. No és tan difícil. Ni puto cas. O sigui, els vam demanar per activa i per passiva. No hi havia manera. Tothom es pensava que la seva urgència era més important que la dels altres. La gent no parava de colar-se tal com sortia gent, perquè no parava d'arribar gent amb carretades de trens.
5: Clar.
4: I la gent, tothom campi qui pugui, de veritat, o sigui, no hi ha sensació pitjor que de la desorganització, perquè tu te'n refies que hi ha uns busos, però aquells busos no et recolliran mai si no estàs disposat a fotre d'hòsties amb la gent. Aconseguim que els treballadors de Renfe facin aturar els busos sempre al mateix punt, més o menys, però és que el següent bus, el tercer, arriba, a part que on tocaria, però és que a sobre, a part d'obrir la primera porta, obre la de darrere també. Vinga, tothom colant-se per la porta de darrere. Jo aconsegueixo pujar al bus, però què passa? Que quan sóc a dalt, com que s'ha obert la porta de darrere, el bus ja està ple. I per tant, jo no puc seure, ja em quedo dreta. I no sóc l'únic, hi ha molta gent. Apareix el conductor i diu, no pot haver-hi ningú dret, heu de baixar. La gent, amb una solidaritat que no s'havia vist fins al moment, comença a fer lloc entre els seients i comencem a seure'ns tres persones en seients de dos.
5: Això, tampoc tampoc deu estar.
4: No, no, i a més a més estàvem apretadíssim, no ens coneixíem de res, ens estàvem tocant molt fort.
3: No és legal.
5: No és legal,
4: no, clar. Però és que allà la gent ja portava dues hores esperant, m'entens? I per tant ens vam posar d'aquella manera i la gent, quan passava el conductor, mira, la gent abaixant els caps, no t'ho dic de broma, perquè no ens veiéssim i poguéssim per fi arrencar.
3: Una casa, al capdavall.
4: Exacte, arriba i dinar, perquè molta gent no havia dinat, perquè... hi havia gent gran, de veritat.
3: Laia, un altre dubte, tota aquesta gent venien potser de la platja o de passejar?
4: No, tothom venia o anava a treballar pitjor encara, la gent tenia por que el fessin fora de la feina. Clar. És a dir, gent molt, som situacions molt delicades. Després, aconseguim arrencar per fi. Primera parada, doncs tornen els problemes, perquè, atenció, quan ja estàvem tots situats, puja un agent cívic, perquè en aquella primera parada baixa una certa gent i torna a pujar una certa gent. Puja un agent cívic que no sé d'on va aparèixer i explica una milonga, que és que havia de pujar una persona que necessitava un tractament, no podia pujar sola i no hi havia prou lloc. I, per tant, que hi havia algú voluntari que baixés del bus. Perquè evident que la gent havia d'arribar fins al seu destí. I, per tant, el senyor apel·lant a la bona voluntat de la gent, que ja anava dues hores i mitja tard i que no havia dinat, si us plau, algú pot baixar per voluntat
5: pròpia? Laia.
6: Jo sóc Espartac.
5: Vas baixar tu?
4: Sí, he dit que vaig baixar jo, però vaig baixar jo perquè va baixar...
6: Ah, sí?
4: Sí, és que anava a baixar un noi que s'anava a la Quinta Forca, i jo almenys anava al poble del costat, i vaig dir, jo puc arribar a peu.
5: Pot ser millor persona.
4: Anava amb una maleta, aquell noi. Però és que, a més, va haver un suggeriment abans previ meu, que vaig dir, podem posar un nen d'aquests que està a la falda, el posem a la falda i així cap al senyor de l'atenció medicalitzada. I el senyor conductor em va dir, no, perquè si hi ha algú a la falda em posen una multa de 3.000 euros. Dic, perfecte, que la pagui la Renfe, la multa de 3.000 euros.
5: La teva història li queda molt, ho dic, perquè... Perquè si no, enviem a l'Anna a Catalunya Informació.
4: No, ja està, ja està.
3: Falta el tros de la ruta.
4: Exacte, i vaig baixar del bus, per, com una loser total, dues hores i mitja després d'haver sortit, i vaig disposar-me a anar caminant cap a casa. El que passa que feia tanta calor i passava, havia de trigar mitja hora, que vaig recordar que tenia una amiga que al cap de 35 minuts feia aquell trajecte amb cotxe, i vaig dir, mira, em vaig a fotre un falafel, que no he dinat. I vaig anar a dinar, i llavors vaig esperar la meva amiga i li vaig dir, em pots carregar? I em va dir, sí, et carrego. I vaig acabar arribant amb cotxe, finalment, després de fer un petit trajecte a peu i haver dinat, que era una cosa que tenia moltes ganes de fer, a 6:15 de la tarda, que és l'hora que vaig arribar a casa.

0: Cristina.
1: Ah, anem a la pel·li de Spielberg?
2: What did you steal?
3: Secrets. The data they paid me to protect.
1: Steven Spielberg, que torna avui a la ciència-ficció amb aquesta història que és quasi un mite americà, que són els homes de negre, la veritat que està allà fora amb els extraterrestres que no ens permeten saber la veritat, però en aquesta història ja es fa la roda de premsa de dir, efectivament, hi hem fet contacte.
4: Haureu d'esperar per veure-ho, no? Allò de todo será revelado, que posa en el pòster. A veure, un advertiment abans de res.
1: Ai.
4: Hi ha gent entusiasmadíssima amb aquesta pel·lícula, però jo no sóc un d'ells. Ho aviso per posar una miqueta, em sap greu, de que ara potser donaré una miqueta de bajona,
1: bueno,
4: a la gent que està escoltant.
5: Millor això que no pas anar al cinema i tenir una gran decepció.
1: Ah, exacte.
4: Bé, a veure, una miqueta de decepció vaig tenir, perquè és veritat que Spielberg ja ha tocat aquest tema dels alienígenes i això abans, però jo m'imaginava que hi hauria alguna cosa més, no? Perquè, com ja ho he explicat, i realment, més que haver-hi una cosa més, és com un homenatge a tota la seva carrera cinematogràfica, evidentment, Encuentros de la tercera fase.
6: Sentim el tin-tun-tin-tun-tin. En aquesta no.
4: Mira, no et vull fer spoilers, però hi ha dues coses que no estan en aquesta pel·lícula que si arriben a sèrie te l'hagués comprat molt més, perquè m'ho hagués lligat tot.
6: Clar.
4: I en canvi s'ha quedat com una cosa més simplement que ha fet, no?
6: Vaja.
4: I el Tintuntín és una d'aquestes, per entendre's. Però sobretot no hi ha un cameo que per mi és inexplicable que no
6: clar,
4: hi sigui,
6: clar,
4: saps?
6: Clar.
4: Però vaja, a part d'això, res. La pel·lícula és una pel·lícula que parla més de la fe, gairebé, i més de tenim dret a somiar i a imaginar i a emocionar-nos.
1: I want to believe.
4: Sí, més que no pas el fet de si hi ha una conspiranoia o no dels Estats Units. Però què passa? El guió està molt mal escrit. Ho dic, intenteu ser una mica objectius i quan veieu aquesta pel·li, imagineu una agència supersecreta dels Estats Units que amb tecnologia alienígena de fa 50 anys no és capaç de retenir ni un minut a uns civils que se'ls escapen a la cara 50 vegades perquè al llarg de la pel·lícula.
1: Els civils, que tatueixos són els protagonistes, són una mena de malders que volen mostrar la veritat?
4: N'hi ha un que ve a ser una mena d'Eric Snowden, per entendre'ns, el Jojo Connor, sí. En plan, no puc tolerar que s'estigui fent això i la gent no ho sàpiga, saps? I l'altre, que és la Emily Blunt, que és una presentadora de notícies, és una mena, el seu personatge ve a ser un remake del personatge de la Samantha Morton en Minority Report. És una mena d'àngel clarivident, capaç de veure el que passarà, de llegir els interiors de les
5: mens. A mi el tema m'està agradant. Ja sé que el dedueixo que el format és una merda, però el tema sembla atractiu.
4: No, totalment. I té idees molt bones, però té un problema. El problema del guió, de la credibilitat que té la manera en com t'explica les coses, i uns efectes especials molt dolents. És una pel·lícula amb un pressupost...
5: Quina llàstima, quina oportunitat perduda, no?
6: Sí.
4: A mi m'ha estranyat, perquè vaig mirar realment 115 milions de pressupost. L'altre dia parlàvem de He-Man. He-Man té 200 milions de pressupost.
6: Imagina.
4: Clar,
1: I és un divertimento, només.
4: Per això no té cap sentit, perquè s'han fotut una castanya a la taquilla, la de He-Man, que no vegis,
1: vaja,
4: no? Però està molt més ben feta. Ah. És que aquí apareixen uns animals fets per ordinador i dius, uf, quin mal als ulls que estic tenint ara mateix. Algú va definir com anunci de la Coca-Cola dels 90, ostres, saps? Ostres.
5: És que això també és com prendre l'espectador per tonto, no? El moment que tu fas això pensant que li colarà, jo ho trobo fins i tot ofensiu.
4: Bé, hi ha gent que li busca l'explicació, que no us puc donar per no desvetllar-vos més coses, de que aquests animals en realitat no són de veritat i per tant no tenen per què semblar de veritat. Però una cosa és això i l'altra que... per què els nens també estan fets per ordinador? O sigui, hi ha coses inexplicables.
1: Bé,
4: per mi en aquesta pel·lícula.
1: Al fons, jo hi aniré segur. Steven Spielberg a tope, ja et comentaré el dilluns. Recordeu, Jens, Disclosure Day, Dia de la Revelació, la nova de Steven Spielberg.
5: Una pregunta, perdó, última. Hi ha molta violència i així, com per anar-hi amb criatures o què?
4: No hi ha violència.
5: Val.
4: Violència no.
5: Val.
1: Anem al futbol?
4: Endavant.
7: La secció femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
8: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
7: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puedo hacer?
1: Es la historia de la primera selecció espanyola de futbol femení, Pioneres.
4: Pioneres, efectivament. És una pel·lícula que, òbviament, és molt pertinent per tots els èxits que estem vivint aquí del futbol femení i per descobrir que el futbol no va començar, encara que sembli mentida, amb Alexia Putellas, sinó que el futbol femení va haver de fer uns primers passos complicadíssims, com has dit, jugar clandestinament, jugar sense escuts perquè Espanya no representava aquelles jugadores, en fi, una sèrie de coses. El que passa és que la pel·lícula ho explica molt més tipus feel good movie, eh? com una comèdia de, com ho diria, entre l'entrenador que va descobrir aquestes noies i les noies intenten anar superant les traves d'una forma més o menys divertida per aconseguir jugar els primers partits oficials, no? I en aquest sentit està bé, la pel·lícula es
5: troba molt bona ambientació. Doncs una altra, perdó per no fer una pel·lícula més de denúncia, perquè realment jo penso que més enllà que elles facin unes pioneres, crec que també caldria assenyalar tots els homes que els hi van posar molts problemes per poder, perquè fins i tot, o sigui, els hi van realment posar problemes molt seriosos per poder seguir i van estroncar una cosa que havia començat, que van aconseguir tallar-la, no?
4: Sí, però t'he de dir, per posar un petit matís, que aquí precisament va ser un nom el que va dir, no, si juguen han de jugar bé i tal, i que els principals problemes arribaven de la secció femenina, això que ja. En el tall, no? Perquè no hi ha res pitjor que una dona masclista. Però, home, sí, no, evidentment tens tota la raó, una pel·lícula us servirà per descobrir quines van ser realment aquestes primeres jugadores, i una cosa molt interessant és que també els periodistes de llavors havien de signar amb pseudònims d'home perquè les mujeres no saben de futbol, i dic, això que acabo de dir jo, que deien als anys 70, ho va dir Florentino Pérez
5: fa un mes. Sí,
4: el president del
5: greu,
4: Madrid encara ho pensa.
5: Bueno, perquè bona part de l'estat espanyol segueix instal·lat aquesta mentalitat, malauradament.
4: Evidentment.
5: I és lo greu, això.
4: Doncs, en fi, això sí que és un dia de la revelació, Los archivos descubiertos del futbol femení.
5: No, és que és molt greu. A vegades sembla que estiguem parlant de fa dos segles i mira...
0: I'm just a piano tuner, man.
1: I de la pel·li espanyola pioneres anem a la pel·li canadenca Un talento único.
4: Sí, és una pel·lícula molt curiosa, apunteu-la aquesta, perquè és una sorpresa agradable. És Un talento único perquè ens explica la vida d'un jove afinador de pianos, perquè ell té un problema auditiu que fa percebre els sons molt per sobre del que és una mena de a quiet place, però amb una persona, no? En aquest cas, i llavors, clar, com té tanta sensibilitat, afina els pianos com ningú, fins que algú descobreix que també és capaç de sentir els sorolls de les caixes fortes. Saps què et vull dir? I llavors, com ell té una sèrie de problemes econòmics i tal, decideix apuntar-se al carro d'aquests lladres i començar a obrir caixes fortes.
5: Quina bona idea, quina bona idea de pel·lícula.
4: I és una... llavors, clar, es fica en una sèrie d'embolics. La pel·lícula comença amb un to Ocean's Eleven, després acaba sent més dramàtica i hi ha una història d'amor pel mig que no està forçada ni molt menys, és a dir, encaixa molt bé la suma de gèneres i et va portant per diferents camins. És entretinguda, és divertida, és trista a estones, és dura, perquè també és un noi que pateix molt, òbviament, no pot mai treure's els cascos de les orelles. En fi, és una pel·lícula molt curiosa i val molt la pena, amb un Dustin Hoffman ja veteraníssim fent el mestre d'aquest noi.
5: I com es diu la pel·lícula, torna-hi?
4: Un talento único.
1: Títol original, Tuner, és a dir, l'afinador.
9: La mia ànima.
1: I alerta, que veig que arriba a sales la nova pel·li de Pietro Marcello, el director de Martin Eden i altres pel·lis, i a més, amb Valeria Bruni com a protagonista.
4: Sí, aquí fa la pel·lícula sobre la diva del teatre italià Eleonora Duse, no? Que va ser, bé, aquí segurament ara no la coneixem molt de nom, però una gran diva de teatre italià de principis del segle XX, i l'agafa en aquell moment en què el seu moment ja ha passat, eh? És una diva en decadència, i bé, és una pel·lícula que juga amb... És molt com Martin Eden, Roger, jugant amb allò de les imatges d'arxiu, també molt bona ambientació. Potser no tan rodona, tot i que el Pietro Marcello això fa molt bé. I la Valeria Brunetti, deixi'm, és una actriu que sempre em posa una mica al límit amb aquesta veu i és una mica estrident actuant, però clar, com aquí ja fa el paper d'una diva una mica acabada, doncs li queda molt bé el paper realment, no?
1: Doncs pot ser l'alternativa per anar avui al cinema d'autor, o si no, teniu Spielberg, teniu futbol, el que vulgueu. Gràcies, Alfons.

0: Laia, sí que ens mola amb tu aquesta hora obrir una mica el focus i posar una mica de peus a terra segons quins temes. I sobre algunes crisis que hi ha a l'actualitat, existeixen certes prediccions, i no estem parlant de tenir la lluna a Aquari, sinó que el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Calci, dues plataformes nord-americanes, sí, de prediccions, però parlem de cases d'apostes, no tenen llicència de joc, però és que a més podia jugar en plan la guerra d'Iran s'acabarà tal dia.
1: És com
0: els criptoborsaris que juguen una mica segons l'hora del dia que ha declarat quin president per comprar i vendre i al final...
1: Sí, té una mica a veure, eh? Perquè a més influeix en certa manera en la realitat. Ara veuràs. Mira, us posem una mica en context, eh? Quines són aquestes webs, eh? Polymarket, Calci... Doncs són els mercats de predicció. Són plataformes de microapostes on els usuaris participen en juguesques sobre esdeveniments futurs i aquestes que hem dit, doncs, dominen el mercat mundial de les apostes. De fet, s'hi pot apostar sobre el que deies, qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc, per exemple, entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes oficials és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants. I una mica aquí comencen els problemes. Com que no estan regulades i poden entrar, per exemple, menors d'edat. Hi ha una cosa importantíssima. També és controvertida la incidència que tenen aquestes prediccions en l'opinió pública. Això ho ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
2: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també, doncs, en possibles inversions d'un estat.
1: Per què? Com funciona això, no? Doncs perquè les apostes generen

0: que Trump era el candidat més probable del Partit Republicà a les eleccions del 2028, tot i que recordem que la Constitució dels Estats Units prohibeix un tercer mandat. En aquest cas, doncs, ells llançant-se a la piscina i difamant ja una cosa que seria directament il·legal. A casa nostra, doncs, el que us dèiem, el Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador, elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'Estat espanyol. No és el primer lloc on se'ls posa límits. A països com a França o als Països Baixos han limitat o bloquejat l'accés a aquestes plataformes en considerar que operen directament fora del marc legal.
1: Els experts. ICAT.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia.

0: L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat. A l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa un quilòmetre de lentitud. També a la C58 i C33, de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També, per altra banda, el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud. A Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59 un quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la AP7, retencions en direcció Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca. I pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores, amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment, aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte, perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor, ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
10: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara el maltractament psicològic, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
0: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
10: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
0: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
10: Gràcies.
0: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa. Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
0: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37 a 34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
12: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
13: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75 a 87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0 a 16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
14: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
15: El resultat se'ns ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que van fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Hi ha Valgut a la Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
16: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
17: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9 i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
18: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
19: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
18: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
19: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans perquè vivien bàsicament aterroritzats.
18: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
0: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
3: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte, perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
1: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt, que es prenguin totes les mesures de prevenció.
3: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
3: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
3: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
11: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne. És un dret que té qualsevol alumne a ser educat, doncs, en un entorn doncs on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret, ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven doncs, elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
3: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
11: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia doncs, les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat, el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
3: Perquè els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
11: Bé, penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
3: Senyor Carbonell, digui.
11: Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torno a dir, és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
3: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
11: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar. On hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu, i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola, i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
3: Difícil la situació, Efraín Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara, i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
11: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi
11: moltes bé. Gràcies. Xavier.
3: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
3: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. Emi Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
12: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
13: En demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
3: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
14: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
3: I el Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
15: I el resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
3: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
16: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
17: Tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
3: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
18: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
19: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a

0: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
1: Mercè Bacardí.
4: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
6: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.

0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts en Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
2: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista P7 hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antítot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre l'ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions d'Hortesplugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb l'aixafogor. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8 i 5 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar, també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
5: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rosell.
6: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat, no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc de, dels camps de cereal, i estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
0: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
7: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de Boomers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga, si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
0: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
7: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy, hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas, en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño, y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol, las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque, claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas. Claro, los ojos no dan para poder vigilar, y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
0: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta, veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
7: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas, las y los socorristas de todo el litoral catalán, hasta que esta solución se solucione.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a dos quarts de nou. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
9: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
10: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
9: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
11: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
9: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
12: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar, i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tant com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno a dir, és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per resultat.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la xarxa i Atac 12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
3: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça, i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
4: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, als que apareixen davant les càmeres, però també als que les carreguen sota la calor de la plaça, als que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir
4: així. El dia per allà.
2: No era culpa seva.
1: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Pons a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
7: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
7: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
7: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
7: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
10: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat per el que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres. No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
7: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
10: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel, o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords, i ho estarà fent, encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran, perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
7: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
10: Vale, gràcies. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
7: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
11: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
7: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
12: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
7: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
7: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
13: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
14: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
13: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
15: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
16: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
17: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
13: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
7: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central, la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torni és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
7: Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
18: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
19: Hola, bon dia.
18: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
19: Sí, mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, IGHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge. I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
18: I a més unes jornades que s'emmarquen dins el gran enunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
19: En efecte, una de les, com us deia, una de les eixos de les jornades és la producció d'habitatge i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just van fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés. Ara farem un any de balanç i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
18: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
19: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
18: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
19: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
18: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
7: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
20: Bon dia.
7: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
20: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que es jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
21: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
22: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
20: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final, en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història, i en la primera final que disputa, les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez, i quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
7: Doncs endavant, a la vitrina.
20: I a celebrar-ho.
7: Això mateix, Cristina.
20: Vinga, que vagi bé.
7: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC 12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui, dilluns. Demà hi tornem, a les 7. Us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem a partir d'aquí una nova jornada i un nou dia de programació a través del 107.1 de l'FM. Avui és dilluns 15 de juny del 2026. I això sempre ho expliquem, la intenció d'apropar-vos a tot allò que esperem que us agradi, que us ajudi a passar una bona jornada i que, a més, sempre podeu seguir-ho a través d'internet, per una banda, a www.rtb-elvendrell.cat. També ho podeu seguir, almenys, l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, a través de televisió, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre, en tots aquests continguts, un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que està a punt, i que, de fet, ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, comencem nova setmana. Avui és dilluns, 15 de juny, programa número 3.991. Gràcies per fer-ho possible. De veritat, un plaer. Moltes coses previstes, ara que ja passem gairebé 3 minuts a les 9 i fins a les 12, això 3 hores diàries, buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com sempre solem destacar. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, ja podeu fer-ho al 686-101-101. Molt fàcil, 686-101-101. O, si ho voleu, també ens podeu enviar un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Va, ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió, sempre, en principi, sempre amb en Marc Rodero. A partir d'aquí ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Abans, però, sempre una primera cançó per posar ritme. També repassarem

0: les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest butlletí de les 10 ja seguirem i continuarem a la segona part de programa amb moltes més coses. Secció habitual, de fet, cada dilluns, que és la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, a punt ja de tancar temporada. Aquella secció que ens permet sempre conèixer tot allò que s'hi cou als centres educatius, entitats, doncs ja és un clàssic. Cada temporada també marxem cap al Centre de Formació d'Adults del Vendrell per conèixer justament això, com acaben el curs. A més, comença el període de preinscripcions i és una bona època per poder xerrar i parlar amb ells, com avui torna a ser el cas. A banda, repassarem l'agenda, activitats importants, culturals. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la tercera i última part. En aquest punt, i com també ja és habitual, cada setmana secció de cuinar, la secció amb en Salvador Rovira, que ens tornarà a apropar una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, sobretot. I això ha de donar peu a la participació, a les trucades, i també ja acaba de compartir tota aquesta estona en la tercera i última part, quan també posarem en marxa el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I en tot això, que no és poc, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Pim pam fuera, que es diu. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre el temps per començar, per posar aquest primer punt d'informació de servei amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament, com sempre. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com està la cosa? Crec que continua força tranquil·la, no em sembla?
2: Sí, totalment estable. De fet, bona part d'aquesta setmana vindrà marcada per l'estabilitat, si més no, a casa nostra. Per tant, avui esperem un dia marcat en conjunt pel sol durant tot el dia arreu del territori, creixeran algunes nuvolades convectives, lògicament lluny de casa nostra, però a casa nostra parlarem d'un temps tranquil, estable, marcat també per les altes temperatures que ens acompanyaran no només avui, sinó bona part d'aquesta setmana. I per a mesura que vagi avançant, anirem concretant què tindrem de cara al cap de setmana, perquè sembla que tindríem la primera onada de calor una miqueta consistent de l'estiu encara no, oi? No, això fins la setmana vinent.
0: Exacte, però fins l'altre.
2: Sí que, correcte, sí que tindrem una notable pujada en les temperatures. Veurem, però anirem perfilant cada dia. De moment, avui temps tranquil, estable, dominat pel sol i amb temperatures prou altes al punt del migdia. Situació marítima molt tranquil·la també a la jornada d'avui i a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, i justament actualitzem temperatures en directe, Marc?
2: Vinga, va, en tenim 25 a Cunit, 25 també a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 27 ja a l'Observatori del Montmell i 26 a l'Arbós.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia. Sempre, això, cada dia aquí en directe a la Calaixera, només començar aquesta actualització meteorològica, però també la podeu actualitzar justament als diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió. Sempre amb en Marc Rodero.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Veus a la sorra i al mar.
0: Va, que posarem ritme el dilluns. Musicalment parlant, la primera cançó d'avui, que té aquesta feina, que és una mica posar-nos allò en ritme, Nova cançó de Joan Dausà i Mamadouxa. Papi, posa-la al disc.

0: Vinga, porta-lo, Crele.
1: Papi, posa'l al disc, aquesta nova cançó de Joan Dausà i Mamaduixa, per posar ritme a dilluns, per començar setmana en directe, en proximitat i en sintonia, a través del 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9:10. Notícies.

0: L'Ajuntament del Vendrell ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 i que ofereix el Ministeri d'Interior. Des del Consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte a l'any passat. Respecte al mateix període del 2025, el Vendrell ha experimentat aquesta lleugera reducció dels fets delictius, passant dels 279 als 277. Les dades dels diferents cossos policials marquen una estabilització a la baixa que es manté evident en delictes com els robatoris amb violència i els robatoris amb força a establiments i a domicilis, que han baixat entre un 20 i un 35%. Els furts s'han mantingut pràcticament iguals, mentre que el tràfic de drogues ha caigut un 50%. Qui valorava aquestes dades, com no, és el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano.
1: És una reducció d'un 1,8%, no és una gran reducció, però sí que ens estabilitzem amb una xifra que per nosaltres és positiva, perquè això vol dir doncs baixar molt la ràtio de delictes per cada 100.000 habitants, i això sí que ens faculta a dir doncs que encara que quedi moltíssima feina per fer, encara que quedin encara moltes opcions i moltes operacions per dur a terme, sí que anem a la bona direcció en quant a la reducció dels delictes.
0: I per contra, hi ha dues tipologies que han mostrat un clar increment el primer trimestre de l'any. D'una banda, les sustraccions a l'interior de vehicles, que ha crescut un 85% per uns episodis que van succeir als aparcaments del Botafoc i a l'avinguda Palforiana.
1: A les dues ubicacions on es van donar aquests robatoris a l'interior de vehicles, tant al Botafoc com al pàrquing de l'avinguda Palforiana, el que van fer va ser, un, augmentar la presència policial a la zona, que aquest era un fet molt important per nosaltres, per tornar a restituir la confiança i també la sensació de seguretat als veïns i veïnes de les zones, i segon, que aquest és un dels fets més importants que estem treballant molt des d'una perspectiva policial, reforçar l'enllumenat en aquelles dues zones. I això ens ha permès que, d'ençà fins ara, no hi ha hagut cap altre incident en aquelles dues zones.
0: I, per altra, s'han doblat els delictes contra la llibertat sexual, sobretot per les agressions amb penetració que han passat de 0 a 7. Tot i que des del Consistori apunten que això es deu, en part, a una conscienciació més gran per denunciar aquests fets, i no amaguen que és un aspecte que genera preocupació.
1: Aquí sí que s'ha de veure què és el que està passant, perquè els delictes sexuals i els delictes masclistes són avui un dels principals reptes que tenim com a país. I això no només va del Vendrell, sinó que va de tota Catalunya, va de tota Espanya. És un dels principals reptes que tenim per endavant, i això l'única manera de poder resoldre-ho, més enllà de l'activitat policial d'identificació de l'agressor en aquest cas i de posar davant de les instàncies judicials oportunes, es cura a través de més prevenció, més reforç també de les campanyes de sensibilització que estem fent i de donar espai i reconeixement a les dones, per dir que des de les administracions som sensibles amb aquesta problemàtica.
0: El regidor de Seguretat Ciutadana també ha fet referència a les demandes d'un grup de veïns del centre respecte a les situacions d'incivisme i inseguretat que han tingut lloc les últimes setmanes. Soriano ha avançat ja algunes actuacions.
1: Aquesta solució en què es tradueix? Primera, posarem enllumenat a la plaça Nova per augmentar d'aquesta manera l'enllumenat i poder garantir una major percepció de seguretat. Torno a repetir aquí que les experiències ens diuen que això ha funcionat molt bé. A la Rambla teníem gairebé cada setmana actituds més que incíviques, si no fets delictius consumats a la Rambla, que des que hem posat l'enllumenat no es donen en aquell indret.
0: Alhora, en aquests mateixos punts, Soriano ha recordat que és on s'instal·laran alguna de les noves càmeres de videovigilància. Amb tot, des del govern local remarquen que la tendència general dels fets delictius és positiva i apunta que des del 2023 la criminalitat s'ha reduït un 51% al Vendrell. Altres qüestions, informacions polítiques. En Xavier Robert, que serà el cap de llista de la formació Unitat Vendrellenca a les eleccions municipals de l'any que ve, segons ha informat el mateix partit. Nascut a Tarragona l'any 1984, viu a Coma-ruga des del 2018. Arquitecte i professor de secundària, va ser fundador de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana i es va integrar a la plataforma ciutadana Impulsem el Vendrell, nascuda abans de les eleccions municipals del 2018. Als comicis del 2027, Unitat Vendrellenca formarà part de l'òrbita Impulsem el Penedès i de Junts. I també la formació política Fem Vendrell demana al govern local que no celebri la inauguració del riuet de Coma-ruga fins que no torni a estar oberta per al bany la bocana, atès que ara la situació d'aquest espai és temporal. Així ho explica la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez.
2: Estem en un moment de mesures cautelars, una suspensió cautelar de la recollida de signatures de les accions. Però, clar, hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt. Les obres no s'estan aturant, estan continuant, i el compromís, es va posar sobre la taula el compromís de dos projectes, que en cap moment es donaran per bons sense participació ciutadana, sense escoltar la ciutadania.
0: La regidora demana que s'aturi un projecte que va ser publicat per la Generalitat el 4 de juny per fer unes tasques que no contemplen l'obertura de la bocana.
2: Anunci d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació temporal de domini públic marítimo-terrestre per a la instal·lació d'un rec provisional vinculat a les obres de renaturalització del riu de Comarruga per garantir el rec durant un període mínim de 2 anys per poder assegurar l'arrelament de les noves espècies del riu de Comarruga al terme municipal del Vendrell. El més curiós d'això és el plano que s'ajunta al Diari Oficial de la Generalitat, on el sistema de rec és amb aquesta zona que tenim aquí al darrere, que és la zona que s'ha d'aixecar, que és on han de recuperar la bocana i que hi ha el compromís.
0: Fem Vendrell felicita els veïns i usuaris del Riuet per la feina feta amb l'objectiu de salvar la bocana del Riuet. I més qüestions, més notícies. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha donat a conèixer el fons documental dels nens del Vendrell. Es tracta d'un seguit de material que abraça els cartells fotogràfics, els retalls de premsa i els documents interns de la colla. Des de l'any 2021, l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès és dipositari del fons documental dels nens, uns anys que els seus responsables s'han dedicat a classificar, inventariar i descriure tot el material cedit per als de la camisa vermella. Un contingent de fotografies, escrits i material audiovisual de gran valor i, sobretot, dinàmic, ja que es pot consultar per internet. Així ho reflecteix la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, la Nati Castejón.
3: A tots els fons que entren en un arxiu històric tenen la seva importància, i més la colla castellera, que enguany fa el seu centenari. Per tant, nosaltres treballàvem tant la colla com l'Arxiu Comarcal per poder donar la notícia d'aquest inventari tancat, tancat a data d'avui, però que esperem noves aportacions de socis, col·laboradors, amics de la colla, que puguin aportar i engrandir aquest arxiu.
0: La digitalització del fons documental s'ha presentat coincidint també amb la Setmana Internacional dels Arxius, en un acte obert al Centre Cívic l'Estació. Una bona oportunitat per palesar que els grans moments de la colla no només es vesteixen a les places. La presidenta de la Comissió del Centenari és la Maria Conillera, que tot seguit escoltarem.
4: La història no només s'escriu amb les lletres grans, sinó que les petites històries personals o petits documents o fotografies de detalls que a vegades la gent guarda a casa sense donar-li importància, doncs quan surten a la llum sí que ens mostren això, no només els grans castells o els grans moments, sinó els petits detalls de la història.
0: I entre la documentació digitalitzada i accessible per internet hi ha fotografies, cartells, gravacions de vídeo i fins i tot documents comptables. Un fons que recull un segle d'activitat i que, òbviament, segueix ben viu i latent. I per 6è any consecutiu, productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç han quedat aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada d'aquesta característica beguda. El que va començar com gairebé com un entreteniment ha anat creixent fins a convertir-se pràcticament en una tradició que aplega artesans més enllà del Vendrell. Una trobada al molí del Sebastià que comença amb un esmorzar de germanor i que ha acabat amb la preparació de fins a 86 litres d'aquest conegut digestiu. Cada artesà disposa del seu secret a l'hora d'elaborar la ratafia, una beguda dolça que acostuma a elaborar a l'entorn de Sant Joan quan la matèria primera es troba en el seu millor moment. Una quinzena de plantes que a Sant Vicenç de Calders s'intenta que siguin de quilòmetre zero. Justament des d'aquest nucli va començar a elaborar-se el 2020 tres amics del poble, primer en una de les seves cases i posteriorment a la premsa de Lliure. Un d'aquests productors és en Jordi Quintana.
5: Hi ha qui posa carxofa, hi ha qui li posa una mica de pètals de rosa, ja que li posa unes fulles de taronger o flors de taronger seca, cadascú una mica a partir del seu gust, sobretot si ho ha fet algun altre any. I llavors, tu què hi poses? Ai, deixa-m'ho tu. I més o menys anem compartint.
0: Tot plegat sense oblidar la garrofa, un tret diferencial propi de Sant Vicenç i que, com a la bona cuina, a la varietat hi ha el bon gust. I en matèria educativa i sota la figura de Marta Mata, justament l'escola que porta aquest nom, tanca el curs escolar, ho farà aquesta mateixa setmana com la resta del país, inaugurant un mural dedicat a la pedagoga que dona nom al centre motiu del centenari del seu naixement. La peça és obra de la muralista Anna Atena i forma part de les accions que enguany es fan en memòria a Marta Mata. L'Enric López és el director de l'escola Marta Mata.
6: El procés del mural ha estat emmarcat dins la celebració del centenari del naixement de la Marta Mata, que hem volgut fer diferents activitats dins el centre. Hem volgut aportar aquesta imatge amb aquestes frases que li donaven sentit. Van ser imatges i frases votades pel claustre i dins un marc d'activitats que hem anat desenvolupant al llarg del curs, que avui tanquem amb la celebració de l'esport, i hem anat treballant tant la llengua, la ciència, els esports i els valors.
0: Reivindicar Marta Mata és reivindicar també el paper fonamental de les dones en l'àmbit educatiu, un fet que reforça i que també apunta aquest mural com una de les altres propostes de l'any, que serveix per recordar el llegat docent de Marta Mata. Això, qui ho destaca i ho reforça és l'alcalde Kenneth Martínez.
7: L'ensenyament de la Marta Mata continua sent del tot actual. L'escola actual és la que va imaginar-se i treballar i fer realitat la Marta Mata. Però els principis, els conceptes bàsics, que és l'alumne al centre de tot, amb qualsevol circumstància, amb tota la seva diversitat, amb tota la seva riquesa, continua sent igual de vàlid. Justament el que hem d'encara centrar més l'esforços al sistema, no amb el conjunt, no amb l'aula, com una globalitat, com si fos uniforme, sinó amb cada un dels alumnes amb les seves circumstàncies. Per tant, l'escola actual és la de la Marta Mata, però els conceptes són totalment vigents.
0: I també reforçar això, reivindicar Marta Mata com un punt fonamental de les dones en l'àmbit educatiu. Això també ho destacava la directora dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de la Vegueria Penedès, Marisa Vila.
8: El seu compromís social, polític, no? I també posar en valor que és una dona, no? I jo també, com a docent, no, de formació, jo crec que totes doncs hem viscut el llegat que ens ha deixat aquesta mestra que ha donat tant a l'educació del nostre país.
0: En l'acte inaugural hi han participat també professors del centre i els delegats i delegades de totes les classes. I avui dilluns també avancem i proposem un concert musical de primer ordre aquest proper cap de setmana. La cantant Maria Jaume actuarà el proper diumenge 21 de juny a 8:15 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arbós. L'actuació forma part de l'edició d'enguany del Festival Solidari Músic Veu de la Fundació Pinae. Els al·licients són diversos. Primer de tot, assistir al concert d'una de les veus més personals i influents de l'escena musical catalana i, per altra banda, conèixer un espai singular de la comarca que poca gent coneix. La Fundació Pinae destinarà els beneficis d'aquesta actuació i de la resta del festival a l'entitat Autisme en Futur, que defensa els drets de les persones amb autisme i de les seves famílies.

0: Tot i que és dilluns, sempre és bo recordar els concerts que arriben aquest proper cap de setmana i que, a més a més, ben acompanyats de bona música.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 4 minuts i arribem ja a 2:15 en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris. Avui que comencem setmana i avui que és dilluns 15 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Cultura activa el blindatge de l'únic Gaudí de Tarragona. És l'església de Jesús i Maria. El govern inicia els tràmits per donar-hi la màxima protecció patrimonial. En esports, 2 ors i 6 medalles espanyoles en el paratriatló. La Federació Espanyola de Triatló vol que Tarragona sigui un referent internacional de l'especialitat. També en economia, 6 municipis de la província troben energia renovable en el seu subsol. Els fons nuclears impulsen prospeccions geotèrmiques en Ascó, Montroig, Montbrió, Flix, Ulldecona i el Perelló. Encara més informació en aquesta portada. Vilaseca, la gestora d'Aquòpolis, vol seguir, sigui o no, un parc aquàtic. I pla per recuperar hàbitats del mar a la costa de l'Ebre. I finalment, també en esports, Ari Sánchez guanya a València el segon títol d'aquest any per la reusenca, en pàdel. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. El Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir Hormuz. Els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. El president nord-americà tornarà a cridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. I protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Centenars de manifestants que van causar destrosses i que es van enfrontar a la policia a Ginebra, Suïssa, per protestar contra la cimera del G7 que celebra a partir d'avui i fins dimecres a la veïna Evian, a França, en la qual hi participarà Donald Trump. Més notícies en titulars. El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I els exdirigents del Partit Popular que han quedat fora del judici del cas Kitchen. I creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la del batxillerat. I ja acabarem aquesta repassada habitual i diària des de La Vanguardia. Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir l'Hormuz. El Pakistan anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban malgrat els nous atacs d'Israel. El president dels Estats Units acusa Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva. El sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica. I Putin commou a Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. Més notícies en portada sobre el pròleg convuls de la cimera del G7. La cimera que comença avui a Ibian, a Lesbens, per les fortes mesures de seguretat que protegeixen aquesta ciutat termal que van desplaçar ahir a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. La ciutat suïssa va patir per aquesta raó talls de trànsit i la interrupció de diverses línies de tren. A la fotografia de portada, un policia disparant a l'aire un projectil antiavalots. I les paraules de Desiree López: he dubtat de si era just perdonar el pare, parla la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la visita a Barcelona. I altres notícies en portada: manifestació, milers de docents contra l'emergència educativa. En esports i en motor, Hamilton ressuscita en un Montmeló vibrant. Fora d'això, a Nova York, els Kings guanyen l'NBA 53 anys després. I en handbol, el Barça amb tot i guanya la 13a Champions. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, aquestes capçaleres habituals, i que això cada dia ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: L'intenció, l'objectiu que sempre tenim en aquest espai i com ens agrada de fer-ho així, de conèixer... Sí, deixeu-m'ho dir, aquest talent, aquestes iniciatives, aquesta creativitat en majúscula que tenim en gent de proximitat, gent de casa, i que ens poden venir a explicar de moltes coses, i ho anem fent al llarg de les temporades i les temporades des de moltes disciplines. En aquesta ocasió tornem a parlar de lletres, de llibres, de publicacions, a través de Laura Colet. Laura,
1: hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Lu, pels amics. No? T'agrada que et diguin Lu?
1: Bueno,
0: podem dir-ho, no?
1: Sí, Laura, vale, sí, em va bé.
0: Deixa-m'ho dir, és que el llibre que tens a les mans, a darrere posa que ets Lu pels amics.
1: Sí.
0: I potser ja han abusat de la teva confiança ara
1: no,
0: aquí,
1: no? No, cap problema. Sí, m'agrada que em diguin Lau, sí.
0: Sí? Ai, Lau, perdona. Sí.
1: No, no passa res.
0: Lau, perdona'm.
1: Sí, n'hi ha que també m'hi diuen.
0: D'acord, ara em volia fer el xulo conforme... M'havia documentat amb la teva entrevista i una mica més i l'esguerro, eh?
1: Sí, Lau, m'agraden els diminutius.
0: Fantàstic. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada.
1: A vosaltres.
0: Ara coneixerem això que ens vens a parlar, que en principi és una novel·la, però el títol, que és aquest, El arte de entender el caos, no és el cas, eh? Però seria un llibre d'autoajuda fantàstic, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, no? Entendre una mica aquesta ment.
0: Correcte, allò, d'intentar ajudar la gent que en tingués aquest caos que tots tenim una mica a sobre, eh?
1: Correcte. De fet, crec que no és la primera vegada que m'ho pregunta, no?
0: Veus?
1: No, això és... No, no. Bueno, perquè per la portada es veu, no? Què és el que és, però sí, com em pregunta.
0: I perquè sabem que és una novel·la, i perquè més o menys coneixem de què va, i que tu ara ens ho explicaràs, i per això que s'allunya, eh, un llibre d'autoajuda, eh?
1: Bastant.
0: Per suposat. Doncs fem una cosa, comencem per aquí, ara que estem començant a parlar del llibre.
1: Vale.
0: Abans de conèixer de tu, a conèixer la presentació que es farà aquest divendres, que també ho podem anunciar. Va, explica'ns, El arte de entender el caos. Com l'expliquem?
1: Ostres, és que jo sóc molt de fer spoilers, així que intentaré no fer-ne.
0: No, els justets.
1: Així, en termes generals, eh? És una novel·la romàntica, òbviament, no? Uh-huh. Com ja hem dit, jo sóc bastant romàntica empedernida, així que per mi és el tema principal, no? I després, doncs, tenim dos protagonistes, està fet amb dual pou, és a dir, que es veu en cada capítol s'alterna un protagonista amb l'altre.
0: Això és molt interessant.
1: Vale? Sí, era una cosa que volia que es veiés bastant reflectida, perquè m'interessava molt, o a mi m'agrada quan llegeixo llibres, que el lector pugui, no sé, pugui conèixer les variants del que passa en la ment de cada protagonista.
0: Aleshores,
1: està explicada amb aquests dos punts de vista, masculí i femení, els dos protagonistes que tenim, i és maco perquè crec que és molt àgil i molt... Sí, es fa una lectura molt àgil, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: D'aquesta manera. Llavors, bueno, dintre del tema, que seria doncs un enamorament que es cou lentament, poquet a poquet, crec que tenim com dues vessants maques o que passen a dintre del llibre, no? En aquests dos protagonistes, que seria com la por de fer les coses, no?, que tenim a vegades, i d'altra banda, com... aquesta realitat que vivim molts, que és estar sempre pendents de la feina, uh-huh, o que n'estem tan pendents que tampoc arribem a viure del tot, no?, la realitat que visquem o que vivim. I són les dues variants que es veuen dintre del llibre, no?, les dues subtrames o subtemes que hi ha, uh-huh, conforme, bueno, que donen una volta, diguéssim, amb tot el tema de que és l'enamorament i que dues persones es coneixen i a poc, no?, van fent aquesta relació.
0: Em sembla un recurs literari fantàstic aquest, eh? És evident que alguna vegada ja l'hem llegit, però clar, que l'apliquis... Ara m'has pillat de sobte, jo no l'he llegit, no tinc la capacitat de poder llegir tots els llibres que parlem.
1: Home, faltaria.
0: De fet, tampoc no m'agrada, perquè m'agrada que me l'expliqueu aquí, perquè així no...
1: Sí, és una manera de conèixer també.
0: Exacte, i de que et sorgeixi la curiositat per conèixer la història. Jo no sabia que hi havia aquest argument i aquest recurs, i em sembla extraordinari perquè, clar, en qualsevol història d'amor sempre hi ha les dues vessants, les dues opinions, no?
1: Sí, normalment, bueno, també n'hi ha molts, no?, que parlen, doncs, el protagonista en la seva pròpia veu, o a vegades està narrat en tercera persona, no? Uh-huh. A mi sí que m'interessava molt que hi hagués aquestes dues vessants, no?, perquè... Primer, que crec que fa una lectura molt àgil. I després, que crec que és important que quan un lector està llegint pugui sentir-se atrapat o pugui sentir-se com una mica de relació o empatia, no?, amb tot el que pugui passar. No? I al final, conèixer els dos punts de vista crec que ofereix molt...
0: Clar.
1: Ofereix molt o dona peu, no?, a dir, ostres, és que jo he passat per aquí, o mira, ara aquesta també, no?, i d'entendre bé el que passa.
0: Sí,
1: m'agrada.
0: Això complica una mica l'escriptura, entenc.
1: Correcte, sí, perquè
0: no?
1: Primer que t'has de posar molt en ment de la persona que parla, no?, i després a vegades, bueno, jo no, com a persona femenina, parlar, no, posar-me en veu d'un protagonista masculí i buscar una mica aquest, no, la manera de parlar, de tractar els pensaments. Uh-huh. A més, m'agrada molt, ho dic aquí, perquè el Nathan, que és el protagonista de la història, és un noi molt sentimental, molt sensible, molt, no, per aquesta vessant, i crec que és un dels punts forts també de la lectura, no? Que tot i tenir, no, no sé, crec que enganxa molt per això també, perquè és un protagonista que... té molta empatia també, sí, amb el punt de vista femení i tal.
0: És un gran recurs literari, complica la trama, perquè de fet les novel·les, clar, és que teniu la possibilitat i la capacitat de poder crear un món amb els seus personatges, amb les seves històries, no? Amb les seves descripcions, que us inventeu tot. I això trobo jo creativament extraordinari, eh?
1: És complicat. Uh-huh. Bueno, jo a vegades, jo almenys, jo em considero bastant una escriptora, bueno, voy siguiendo mi camino como puedo, ¿vale? Uh-huh. És a dir, jo tinc pensat més o menys on vull que arribi la història, i en aquest trajecte, o en aquest camí que vaig fent, doncs escric una mica el que penso. Una vegada tinc un capítol com molt al cap i després l'escric i penso, no, fora. Yeah. I el faig segons el que em dicta, no? I posar-te dins d'aquest personatge i dir, ostres, ara he de tirar cap aquí, cap allà, no? O fer una escena que dius, ostres, de cop i volta no té res a veure amb algú que hi havia anteriorment, o amb una cosa que, no, perquè t'has d'anticipar tant... Va. Que a vegades...
0: Clar.
1: Aquest potser és el context més dificultós, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo sé que existeix, el món literari, no sé si és el teu cas, de que es creen les bíblies, no?, dels personatges.
1: Sí.
0: Clar, s'inventen els personatges amb la seva història.
1: Sí, realment.
0: Clar, i és la part més complicada, que és sempre ser fidel a aquells personatges.
1: Exacte, no? Sí, o a vegades, jo què sé, quan portes 8 capítols i dius, de repente, abans era arròs i ara és moré. I has d'anar a la fitxa a veure què havia posat, o quan m'havia, o quan...
0: I es nota molt això, el lector ho nota molt, ho percep molt, aquestes errades de rècord.
1: Correcte, sí, és el que dius al final, o sigui, costa molt. Jo, en el meu cas, no he fet una fitxa tan detallada dels personatges,
0: però sí,
1: evidentment, no? O tens una fixació amb una persona o alguna cosa, no? Que dius, mira, doncs em fixo tota l'estona amb això, o vaig per aquest, no? Per aquesta vessant i tal. Sí.
0: Anem una mica més a la història, una història d'amor. Jo he entès que hi ha quotidianitat, no?, en aquesta història d'amor. Però aquest llibre és molt gruixut, deuen passar moltes coses. No l'expliquis massa,
1: passen,
0: eh?
1: Sí, passen.
0: Però suposo que ha de ser una relació no gaire ni lineal, entenc, eh?
1: Bueno, té moments de tot. A veure, així com sense passar-me, eh? Són dos companys que es troben a la feina, vale? Són dos editors, de fet, de... Són dos editors, sí. Es troben a la feina i de cop i volta no tenen un inici gaire amistós, per dir-ho d'alguna manera, i es veuen envoltats de que han de fer un projecte junts, que a més els obliga a desplaçar-se del lloc de feina per viatjar i poder fer aquest projecte a un altre lloc, no? I a partir d'aquí és on es va fent aquesta història d'amor, no? Perquè passem de dos protagonistes, no diré enemies to lovers perquè no s'odien al principi tampoc, però tot i no començar amb un peu, a poc a poc, no, es van entenent l'un a l'altre i fan, doncs, bueno, fan aquesta història, que a més és una història molt maca i molt bonica, efectivament, doncs, com amb les pel·lícules o com amb les sèries, té el seu moment de... A ver qué hacemos, ¿no? Doncs el que dèiem abans, de pors, de dubtes, de sentir-se tan atrafegat que no saps on vas, no?
0: La vida, no?
1: I al final sí, és veritat que és una novel·la molt de la vida real.
0: Sí,
1: de situacions molt quotidianes i de coses que et poden passar. Jo crec que també és això el bo que té, no? I bueno, doncs en aquest viatge que fan, doncs acaba sorgint una història d'amor, no?
0: Que bé.
1: I és molt maca, què et puc dir?
0: La realitat sempre supera la ficció, així que també és una bona manera d'inspiració.
1: Sí.
0: Clar, parlàvem dels personatges, però les històries, i en el teu cas, com sorgeix? És a dir, un dia, encara en parlarem, de per què aquesta primera novel·la, però per què fa l'argument, per què aquest argument? No ho sé.
1: Ostres, si t'he de dir la veritat, vaig començar a escriure sense saber, sabia l'inici i el final, però no sabia quin desenvolupament hauria de tenir al mig, i va sorgir poc a poc. O sigui, jo tenia molt clar que volia fer una situació de companys de feina, d'oficina i tal, però no sabia cap on tirar-la. I et dic, no, com abans, que jo sóc bastant desestructurada en el moment d'escriure, i van anar sorgint. Van anar sorgint, no? Vull dir, tenia molt clar l'ofici que volia que tinguessin, tenia molt clar on volia que arribessin, però no sabia com desenvolupar això, no? I al final, la veritat, o sigui, si et sóc honesta, ha anat sorgint poc a poc. No és una cosa que tingués allà al cap de dir, ha de ser això, sinó que ha anat
0: anat passant. Bueno, sí. A vegades, no, la creativitat té aquest
1: sí.
0: tipus de coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I sé que l'escriptura passa molt, també, no? Que sempre sorgeix, no?, una mica més de l'argument, o cap a on pot anar la història.
1: Sí, com... sí, a vegades no t'has de replantejar, que dius, ostres, estic en aquest punt que et puc tirar per diferents camins, no?, cap on tiro, perquè jo sí que vull saber, o sigui, vull arribar a un lloc en concret, però poden passar moltes coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I allà jo crec que és la meitat de la novel·la, més o menys, que et comences a replantejar de... segueixo sent fidel al que volia, o potser faig aquí una mica de, saps? Sí, sí, de gir o d'alguna cosa...
0: Sí, sí. I ara sí que t'ho pregunto, per què ara?
1: Per què ara?
0: És a dir, per què aquest 2026 decideixes publicar la teva primera novel·la?
1: Sí.
0: Que mai és tard, eh? És
1: sí,
0: evident
1: no.
0: que mai és tard. I ets molt jove, evidentment, no cal ni dir-ho. Però com és? Clar, no havies escrit fins ara.
1: No, mai.
0: I com sorgeix això de dir, pues, vull escriure i vull publicar?
1: Sí, la idea és una mica esbojarrada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, tot i que això hagi sortit el 2026, aquesta primera novel·la està pensada gairebé del 2016.
0: Veus?
1: Però la cosa és que va sorgir d'un somni. Uh-huh. És a dir, bueno, jo sóc una persona que la veritat m'obsessiono bastant amb els temes, vull dir, jo tinc moltes fixacions, i en aquell moment, el 2016, estava acabant el treball final de grau i volia escriure un conte. Volia escriure un conte. Finalment no ho va ser, però amb aquesta idea d'obsessionar-me per l'escriptura d'una cosa, vaig començar a somiar diferents projectes. I me'n recordo un dia que jo dormia i vaig despertar-me com amb un títol. O sigui, jo dormia i vaig somiar un títol d'una novel·la. Ho vaig apuntar a les notes del mòbil, si vols que et digui la veritat, quan em vaig despertar, i vaig pensar, bueno, igual un dia esto es algo, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: I a partir d'aquest dia, estirant així el fil, jo crec que el subconscient fa molt, també, no? Que quan tu tens una fixació, després tot treballa, encara que no ho vulguis, em van anar sorgint idees d'escenes, de capítols, de relacions que podien haver, de diferents coses. I va ser l'any passat que, a través de llegir molt i molt, perquè bueno, vaig passar un moment de la vida en el qual llegia molt, mm-hmm. més de lo normal,
0: clar.
1: I vaig pensar, ostres, potser ara que li estic dedicant tant de temps a la lectura, seria guai que també sortís aquesta història, no?
0: Sí,
1: i vaig
0: sí.
1: començar a recopilar el que tenia, tant escrit amb llibres com amb les notes del telèfon i tal, i mira, finalment se li ha acabat donant forma.
0: Clar,
1: sí.
0: pel que veig... I ha passat també amb altres escriptors i escriptores, que ho teniu dins, no? Sempre hi ha aquesta intenció d'escriure, si no d'escriure, de comunicar, d'explicar, d'externalitzar alguna cosa, que en el vostre cas surt a través dels llibres, però sempre hi ha aquesta inquietud.
1: Jo
0: no?
1: crec que sí. Sí, perquè tampoc no et puc dir, i hi ha molts escriptors o escriptores, no?, que escriuen des de que són molt joves, tal. A mi m'ha passat una mica al revés. L'amor per la lectura m'ha fet voler escriure històries pròpies, no? Que diguis, ostres, doncs ara trec la meva veu i provo a veure què passa, no?
0: Sí.
1: I sí, ha sigut així. Sí que és veritat el que dius, no?, la facilitat de comunicar-se o d'escriure. En el meu cas, jo me'n vaig adonar que era àgil escrivint a la universitat, no? Vull dir que escrivia treballs i pensava, no em resulta pesat, ho faig, no?, i em surt de dintre i no saps? No en soc conscient, no? Com per així dir-ho, i això ha sortit de la mateixa manera.
0: Doncs mira, el resultat...
1: Sí, el resultat és ara...
0: El que tens entre les mans,
1: total.
0: Ni menys. Bé, això és una manera de comunicar, una manera d'expressar-se,
1: sí.
0: no?, de donar una mica de via a la creativitat que pot sorgir des de qualsevol àmbit.
1: Total.
0: I en qualsevol àmbit, eh?
1: Sí.
0: Intueixo que no serà el primer.
1: Espero que no.
0: Veus? És que
1: clar, espero que no sigui l'últim.
0: Ja has fet el salt, a partir d'aquí ja suposo que continues més fàcil. També,
1: sí,
0: no?
1: La veritat és que sí. O sigui, evidentment hi ha més històries, no? O tinc més projectes pendents. Sí, no serà l'últim. Jo crec que no. No, perquè he disfrutat molt del procés.
0: Molt bé.
1: Potser si no hi hagués disfrutat et diria una altra cosa, però ha sigut molt maco, la veritat, sí.
0: Sempre en aquest camp de parelles, l'amor, romanticisme...
1: Sí,
0: crec
1: que sí. Sí. No sé, potser més endavant m'aventuro en una altra cosa,
0: bueno.
1: Però sí, jo crec que sí, perquè fa amb el meu tarannà, també, amb la meva manera de ser,
0: molt
1: saps? Jo veig molt amor a la vida.
0: Bueno,
1: Llavors m'agrada parlar d'amor.
0: Sí. És fantàstic, també,
1: sí.
0: Que estem immersos, no?, en aquesta mirada que a vegades tot sembla que hagi de ser negatiu, xungo i fotut, i que és xulo. Que almenys algú o molts de vosaltres ho veieu.
1: Exacte, i també crec que és una via d'escape, no?,
0: sí.
1: al final, les lectures, i quan vols conèixer una cosa o t'agrada molt un tema, jo crec que al final parlar d'aquest tema és el que més fàcil sorgeix, no?, també. I jo, en el meu cas, gairebé tot el que llegeixo és romàntic. Llavors, al final...
0: Acabes escrivint amb allò que acabes no coneixent o que et va al teu voltant.
1: Total, sí, perquè al final també et nodreixes molt, no?
0: Clar,
1: és el que dèiem.
0: I el que llegeixes. Que la millor manera d'aprendre a escriure és llegint.
1: Llegir. total.
0: Bueno, no té cap altre
1: secret. Sí, és així. Llegir i seguint escrivint, no? Perquè al final hi hauran coses aquí que en altres llibres no apareixeran, no? Doncs errors o coses que vas millorant, i és
0: clar,
1: així.
0: Sí. A més, autopublicat, sí. Que també és com un autogènere, no? En certa manera, perquè sí que, clar, no només el fet d'escriure, exacte, sinó que després és la maquetació, l'edició, sí que avui dia hi ha moltes plataformes, i tu ets present en una plataforma molt important, justament de publicació i de venda de llibres.
1: Sí.
0: Pels que no hi entenem d'això, què suposa aquest pas? Jo tinc el llibre fet, anava a dir el manuscrit.
1: Sí, bueno, els manuscrits,
0: i el vull publicar, el vull editar.
1: Sí. En el meu cas ha tingut un camí, però és veritat que he tingut ajuda, vale? Jo en el meu cas he comptat amb aquesta plataforma important, amb l'Amazon, que el que fa és deixar-te publicar allà, i tu, doncs això, acabes el teu manuscrit, evidentment, doncs després, en el meu cas almenys, he demanat doncs un procés d'il·lustració perquè volia que la portada fos exactament com la tenia al meu cap. Llavors, en el meu cas, he treballat mama amb una il·lustradora i també he treballat amb maquetació i edició i correcció. Perquè tot i ser el primer llibre, tampoc volia dir, em tiro el procés jo sola i a veure què surt. O sigui, realment jo volia que fos un llibre que sortís i semblés un llibre d'una editorial o d'una llibreria.
0: Sí.
1: I sentir-me també orgullosa del resultat, no només de l'escriptura, sinó del global, no? Del conjunt.
0: Sí.
1: I en el meu cas t'he de dir doncs, que les il·lustracions estan fetes per un professional i també el procés de maquetació i correcció. Ara, qui no compta amb això, és una feina molt complicada.
0: No.
1: Sí que Amazon et dona com una plataforma o et dona uns PDFs, unes plantilles i tal, i tu t'ho pots anar fent i t'ho pots anar gestionant, però també és molt complicat perquè a vegades penges el document i hi ha un error aquí. Quan canvies aquell error has de canviar un altre, no? Això és amb el que m'he trobat amb companys, eh? Jo, gràcies a Déu, no he hagut de passar per aquí.
0: Ostres.
1: Però és veritat que és molt complicat, sí.
0: No, clar, i que va, bàsicament és un ofici.
1: Sí,
0: l'edició és un ofici per si mateix.
1: Total, i crec que el difícil no és escriure, sinó el procés que hi ha darrere en aquest cas en l'autopublicació, perquè a més també requereix de que tu facis tot, perquè al final no tens a ningú darrere,
0: correcte.
1: Ni editorial, ni representant, ni res que et digui, mira, ara tens una firma, ara et portem aquí, ara et portem allà, no?
0: Correcte.
1: I crec que això és el que està sent més complicat, no? Que m'he hagut de transformar una mica per fer-lo arribar.
0: Però això està molt bé, perquè també ets una mica responsable de tot el treball
1: creatiu,
0: eh?
1: Sí.
0: Des del principi fins a fi.
1: I t'he de dir que n'estic orgullosa i n'estic contenta, perquè en aquest cas autopublicat té aquestes coses que són més dificultoses o més dolentes, però crec que té una cosa molt bona per un autor o per una autora, i és que ho fas tot com tu vols.
0: Clar.
1: Perquè ningú t'està manant una pauta o una data o la portada de ser així, perquè si no, no vendrà, no? Al final t'adaptes al que tu vols, i crec que és el bonic també, no?
0: Sí,
1: que fas, neix de tu i acaba formant-se aquest concepte.
0: Però si després d'aquest llibre la cosa agafa una mica més de rellevància i veu d'editorial...
1: Suposo que m'ho pensaria, sí, no? Evidentment, m'ho he plantejat, sí. O sigui, jo vaig tenir molt clar des del primer moment que aquesta primera novel·la volia que fos autopublicada, no? Perquè...
0: Ni l'has enviat a editorials,
1: No ho he provat. També és veritat que tenen dates específiques perquè tu l'envies i tal, i a mi aquelles dates no m'anaven bé. No, però tot i així, quan vaig començar a explorar tot aquest món, ja vaig pensar que la primera seria una autopublicació. Evidentment, no tanco portes, sí, home, jo crec que tenir una editorial darrere fa molt, no?
0: Sí,
1: perquè el que no tens ajuda aquí la tens allà, i al final és una empenta també que a vegades necessites, no?
0: Sí,
1: no és la mateixa publicitat, ni arribes al mateix públic, per desgràcia.
0: Està clar.
1: És així.
0: I també és importantíssim avui en dia, amb editorial o sense, la presència a les xarxes.
1: Sí.
0: I tu també sé que és un camp de batalla teu, que tu em deies que intentes allò abarcar el màxim possible i fer contingut literari.
1: Correcte.
0: Perquè tens un canal de TikTok.
1: Sí.
0: Jo buscava per Instagram, i sí que evidentment que hi és, però té altres terminologies, i ara m'explicaves que sobretot la força la vols imprimir al TikTok, eh?
1: Correcte, sí. Es fa, almenys el TikTok, que es diu... diguéssim que sí, li direm TikTok Books, vale? Hi ha molt grups de persones que són molt fidels a la lectura i a tot el que ve ser el tema literari, i et donen molt més recolzament que a Instagram, no sé per què, són plataformes que s'assimilen molt, però pel que sigui, doncs allà hi ha un públic o hi ha un nínxol més adequat pel tema literari, o almenys jo l'he trobat millor allà.
0: No ho pensava, doncs, eh?
1: I no, jo tampoc, eh? Va ser una proposta que em va fer, de fet, una persona que és lectora i que tenia un canal, i em va dir, escolta'm, he vist que fas això per l'Instagram i jo de tu provaria a TikTok. I la veritat és que ha funcionat molt millor, i sí, allà pujo contingut diari, de fet, sí.
0: Diari,
1: per això et deia que estic sempre...
0: No, clar, que sempre estàs amb el mòbil i sempre estàs pendent de les
1: xarxes. Sí, és complicat, perquè tu, o jo almenys, no, jo vaig entrar en aquest món per poder fer una mica de publicitat, no de la novel·la, sinó també del que jo feia, no?
0: Clar.
1: I, clar, al final et trobes que tampoc vols estar tota l'estona publicitant el teu producte, perquè tampoc enganxa, no? I al final el que necessites és una comunitat o algú que t'acompanyi perquè també li agrada de com parles d'aquests llibres o de com estàs fent una ressenya o de per què avui t'has llegit aquest llibre i demà te'n pots llegir tres que són completament diferents,
0: clar,
1: no?
0: Sí.
1: I això al final enganxa molt i sí, el que intento fer és això, bàsicament.
0: Doncs escolta'm, doncs no, promocionem també, jo et deia, hem de parlar de tu, del llibre, de la presentació, que ara en parlarem,
1: i
0: afegim que també hem de parlar
1: al canal de TikTok.
0: De TikTok, com et podem trobar?
1: Sí, si no recordo malament, laura.colet i una barra baixa.
0: Val.
1: I el mateix nom que tinc a l'Instagram, de fet.
0: Sí. Tot i així, la gent busca Laura Colet...
1: Sí, jo crec que sí, Laura Colet escriptora, Laura Colet autora.
0: Això, aquest contingut de llibres, de literatura en general, qualsevol gènere... O sempre sota aquest punt...
1: De moment sempre he estat fent romàntica.
0: Sí,
1: no t'enganyaré. Sí.
0: Està bé.
1: Sí, de moment sí. Els vídeos que porto...
0: Sí?
1: De moment estan així.
0: Molt bé, doncs
1: no descarto,
0: la gent entri a mirar-ho, que
1: pugui conèixer
0: una mica més. Això, aquest perfil, aquest contingut que elabores, aquest llibre, per suposat, tot el que vagi venint. I ara sí, la presentació, que és aquest divendres, dia 12.
1: Correcte.
0: A veure si no m'ho he pres malament.
1: Vinga.
0: A 6:45 a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: D'acord?
1: Sí, la farem allà. Sí.
0: Presentació a l'ús?
1: Sí.
0: Alguna cosa, ja estaràs tu, per suposar.
1: Sí, estaré jo, ve de la meva mà també, vull dir, la faig jo, sí, estic a càrrec de la presentació i de tot el que sorgeixi, sí. Sí, m'he preparat allà.
0: Home, tu, parlar d'un mateix costa. Mira, venir aquí a parlar-ne, jo suposo que també té la seva cosa, tot
1: sí,
0: i que...
1: Sí, però al final algú t'estira.
0: Per això,
1: sí.
0: Però que la presentació, si estàs tu sola, no? De dir, hola, què tal, aquest és el meu llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, no, de fet, l'he portat molt a aquest terreny de parlar més aviat de com ha estat l'elaboració del llibre, que no de mi o del llibre en concret. Bon. Primer, per lo que et deia, perquè soy doña spoilers i tampoc, no, és que em preguntes, de què va el llibre? És que sóc capaç d'explicar-te de pe a pa de què va. Llavors, prefereixo... I sí, l'he portat cap a un altre...
0: D'acord. Sí. Home, aquí ho has fet molt bé. Perquè has explicat el contingut del llibre i el podem entendre, però no hem
1: no
0: anat a saber què passa al final.
1: No,
0: i si al final hi ha petó o no hi ha petó. No ho sé.
1: Qui sap?
0: No estirarem.
1: L'haurem de llegir.
0: Correcte. Escolta'm, Lau, un plaer, de veritat.
1: Igualment.
0: Que ens acompanyis, de xerrar tota aquesta estona amb tu, de conèixer-te una mica més. Jo sempre ho dic també, m'agrada molt entrar en aquests universos creatius que teniu al cap i que tant de bo jo el pogués, sempre ho diré, a veure si se'm pogués enganxar alguna cosa. Que
1: qui sap?
0: Això dins, bueno, després dels anys i de xerrar amb tanta gent, jo crec
1: sí,
0: que...
1: Sí, home, jo crec que tot nodreix, eh?
0: Almenys ens ho passem molt bé, que també és una intenció. Gràcies per venir, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i seguim parlant.
1: Ha estat molt maco, i tant. Merci. Doncs,
0: quan vulguis.
1: Gràcies.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being
2: so happy, that day I started to quit all my dreams. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Doncs va, ja ho tenim, això. Finiquitem gairebé la primera part de Calaixera.

0: 7 en 1 de l'FM, sobretot, sempre en ràdio. També a través d'internet, a www.rtv-elventrell.cat i també, si ho preferiu, a través de televisió, a ràdio en imatges. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu de seguir-nos. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Justament això que dèiem, actualitzem les notícies i tornem de seguida amb tot aquest contingut, amb moltes més coses i amb ganes d'acompanyar-vos en aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Ens hi posem de seguida, no marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: És una excel·lente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Ara sí, segona part. Va, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet ja butlletins programats en principi cada hora en punt, i ja a partir d'aquí passem 4 minuts de les 10. Això, les 10 i 4 minuts. Avui dilluns, avui que comencem setmana, 15 de juny, programa número 3.991. I sempre tenim aquest objectiu, aquestes ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltes coses i procurar per aquesta

0: La ràdio senzilla i propera. I amb això, per exemple, volem parlar-vos, i ho fem cada setmana. De fet, ja estem a punt d'acabar temporada, perquè ja està a punt d'acabar el curs. De fet, ho fa aquesta mateixa setmana, el curs escolar. Aquesta reunió que fem amb la tribu del Pla Educatiu d'Entorn i conèixer les activitats i tot allò que s'hi cou en els centres educatius, entitats, bé, moviments pedagògics i que tenen cabuda en aquesta pròpia secció. De fet, avui passarem pel Centre de Formació d'Adults, que, de fet, cada temporada ens acompanya. A banda, també repassarem l'agenda, propostes culturals de primer ordre, a les 11 actualitzarem les notícies i després ja encara ens quedarà tercera i última part amb secció de cuina, amb allò que ens explica en Salvador Rovira, nova recepta, més ingredients i esperem que més participació i trucades. Doncs va, seguim, continuem, anem per pams. Seguim ara a la segona part, som-hi.
1: Calaixera, un programa únicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: ens va de pleja tota aquesta segona part d'avui dilluns i com bon començament de setmana, sempre, i de fet sempre ho expliquem així, tenim una mica aquest encàrrec i aquesta feina, i això que ja la temporada en aquesta secció va finalitzar, però encara tenim l'encàrrec de conèixer tota aquesta activitat, ja ho sabeu, iniciatives, allò que s'hi cou, de fet, tota aquesta essència que es porta a terme des de diferents institucions pedagògiques, escoles, instituts, associacions, entitats, ja ho sabeu, ho hem parlat i ho hem explicat en moltíssimes ocasions i des de moltíssimes branques, i de fet el que avui farem, i ho farem ara de seguida, també ja és una tradició de cada any, i això, potser la recta final de la temporada amb el Pla Educatiu d'Entorn, que justament conèixer el que fan, què es cou i de quina manera transmeten aquella feina que fan des del Centre de Formació d'Adults d'aquí al Vendrell. Jo crec que un dels referents sempre d'aquest centre i que ens acompanya gairebé sempre és en Carlos Avellán, que aquest any ho torna a fer. Carlos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantats de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé, tu ens sabries dir quants anys fa ja que esteu venint per aquí? És que a vegades em perdo amb els anys, però 3, 4...
1: Jo crec que 4 anys tancant el cicle hem
0: estat. Això, eh? Sí. Molt bé, sí. Doncs encantadíssims que ho seguiu venint,
1: Molt bé, gràcies.
0: I tot i que el Carlos ja té aquesta experiència radiofònica aquí amb nosaltres, no ha volgut venir sol i ha vingut acompanyat d'un altre mestre, que és en Jordi Llombart. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí? Sí,
2: bé. Il·lusionat de poder estar aquesta estona amb vosaltres.
0: Fantàstic, doncs el mateix. Gràcies per acompanyar-nos. També em deies ara, micro tancat, que és la primera vegada que vens a la ràdio.
2: Efectivament.
0: I sembla que em dieu, això em fa gràcia, perquè és com una mica un bateig, així que... Espero que no sigui l'última, doncs, Jordi?
2: Sí, sí, esperem.
0: Molt bé. Carlos, Jordi, la intenció, de fet, cada any sempre és una mica això, explicar en quin moment actual esteu des de l'escola, des del Centre de Formació d'Adults, a més d'explicar una mica com ha anat el curs, ara arriben les preinscripcions, i també una part importantíssima és que també, a banda de venir, en aquest cas, amb el Jordi, també sempre veniu acompanyats d'algun alumne. I també torna a ser el cas.
1: Sí, sí, exactament. Realment nosaltres venim una mica en representació de la part més institucional, però crec que l'interessant és conèixer la part experiencial dels alumnes i és que realment poden donar a conèixer des de la seva perspectiva personal com és el centre i la vivència que han tingut al centre.
0: Fantàstic.
1: I aquest any hem portat dos alumnes, és el Miguel Ángel Herms, que és alumne de Competic 2, i Anglès 3.
0: Miguel Ángel, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí i una experiència proposo que serà molt, molt, molt agradable.
0: Ja veuràs com sí. I què més? Què més hi ha?
1: I també la Judit Alvareda, que és alumna del GES 2, que és el segon curs de l'ESO, que també, en breu, tant el Miguel Ángel com la Judit seran alumnes graduats.
0: Molt bé. Judit, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Clar, esteu ja a la recta final de curs.
4: Sí.
0: Sí?
4: Ja està.
0: Ja
4: està superat, sí.
0: Quan fa que esteu a l'escola, vosaltres?
4: Doncs jo, per exemple, vaig començar a l'octubre i acabo ara perquè em faltava només el segon GES.
0: Val.
4: I algunes assignatures del lloc també.
0: D'acord, ha estat ràpid.
4: De primer.
0: Ha estat ràpid, això,
4: Ha estat molt ràpid, massa ràpid. Ara me'n penedeixo.
0: Sí?
4: Sí, perquè he aprovat tot i em sembla que tenia que haver suspès. M'ho he passat massa bé.
0: Escolta'm, no, jo penso, Judit, que ara que has entrat en aquesta dinàmica...
4: Ara tinc un problema.
0: No, pots estudiar una altra cosa. No sé si...
4: Clar, és que ho faré. Ho faré.
0: No, aquesta energia, aquesta dinàmica...
4: Però fa llàstima, perquè he estat molt bé i ara, clar. Doncs hem de deixar.
0: Bé.
4: Però bueno, és el que hi ha.
0: Sí. I a Miguel Ángel, a vegades ens perdem, amb els tics, tis, tacs, tucs, expliquem-ho, o que ho expliqui ell. Què és el que estàs cursant, doncs, Miguel Ángel?
3: Doncs jo estic fent aquest any tercer d'anglès i segon de competit.
0: Val.
3: Ja porto aquest serial, serà el tercer any que porto aquí a l'escola.
0: Molt bé. Us puc preguntar els dos, tant a la Judit com a tu. Per què ara? Perquè en aquest moment... decidiu tornar a estudiar, com és això?
4: I per què no?
0: Una bona resposta.
4: Ara, potser és el millor moment, resposta. No? Ara és quan tens ganes d'estudiar i quan veus que vols saber, no? El per què som aquí, el que hi ha, doncs et fas moltes preguntes.
0: Clar.
4: I a l'escola, potser quan vas i ets jovenet, doncs tens el cap en un altre lloc, no?
0: Sí.
4: Jo sempre mirava els núvols. Encara els miro,
0: Mai s'han de deixar de mirar.
4: Però ara... Ara necessitava saber.
0: Val.
4: Tenia moltes curiositats. A part de tenir el títol, crec que et fas moltes preguntes. Jo, la història sempre m'ha agradat, sempre m'ha agradat saber. Perquè, per exemple, nosaltres podem estar bé i ara no tenim guerres i altres països sí. Ai, tenia moltes preguntes.
0: Val, que bé.
4: I a l'escola, doncs, la veritat és que... Sí. Doncs ampliar els coneixements és molt important.
0: Així doncs ha sigut un interès personal, veig. O no sé si també hi ha intenció de millora laboral...
4: Home, clar. Sí, també, sobretot necessito millora laboral.
0: D'acord.
4: Tot una mica.
0: Val. Sí. Bueno, és la millor manera de motivar-se, no?, de fet, no?
4: Sí.
0: És a dir, sempre, la formació sempre és importantíssima, no?, en qualsevol edat, en qualsevol... un capítol vital que podem passar sempre, la formació és importantíssima per la millora, per acabar de completar, per potser acabar allò que no vam acabar en el seu dia.
4: Sociabilitzar, perquè normalment et mous en un entorn, l'entorn es fa petit, tens les mateixes amistats, i clar, tu vols ampliar una miqueta.
0: Sí.
4: I hi ha coneixements que aquestes amistats teves no te les poden donar, que només te les poden donar algú que ja tenen més coneixements que tu.
0: Clar.
4: Per exemple, els mestres.
0: Per exemple,
4: no és per fer la pilota.
0: No, que saben molt.
4: Han de saber més que els altres, no?
0: Sí, en saben molt i saben ensenyar.
4: Sí, no, la veritat és que sí,
0: saben ensenyar. I Miguel Ángel, el teu cas, per què ara?
3: Doncs mira, jo estic prejubilat.
0: Molt bé.
3: I sí que és veritat que a l'escola hi ha com dos grups d'alumnes, no? Els que sí que volen un títol i volen una formació, doncs, per progressar laboralment, i altres que anem, doncs, per mantenir-nos actius mentalment, per adquirir coneixements, això està, és lògic, però us ho agafem d'una altra manera. Ells, ells a vegades estan amb tensió quan arriba un examen i tal, i dic, doncs mira, jo si l'aprovo bé i si no l'aprovo, però bueno, però jo m'esforço també per aprovar-lo, i de fet va molt bé, no? Però la meva part és només això, doncs ampliar coneixements i agafar-m'ho com un divertiment, més que res.
0: Que bé, ostres, doncs mira, és un bon divertiment, eh?
3: Sí, i tant que sí.
0: Qualsevol decisió que prenguem allò per aplicar el nostre temps va de ser positiu, eh?
3: Sí.
0: Però evidentment, si és amb la formació, doncs jo crec que encara millor, no?
3: Molt millor. Jo crec que això és fonamental per tothom. Hi ha molta gent que potser arriba un moment a la seva vida que ho deixa, no sé per què, perquè això al final t'enriqueix interiorment i si pot ser professionalment, doncs encara millor.
0: Sí. I a més, en el teu cas, no?, competències digitals...
3: Sí, bueno, la meva vida també havia estat una mica encaminada laboralment al món digital, no?
0: Val.
3: Bueno, però hi ha coses que sí que no tenia ni idea, no?
0: Sí?
3: Coses que hem fet aquest any i de més que m'han sorprès molt, perquè jo pensava que més o menys... Jo anava per divertir-me.
0: Ja.
3: I hi ha hagut coses que m'he tingut de posar allà i estudiar una miqueta per aprendre'ls, no? O sigui, està molt bé.
0: També és curiós, no?, que si professionalment ja t'has mogut per les competències digitals, el món digital, que ara, a més, encara, cop prejubilat, encara vulguis una mica continuar.
3: Sí, a més, és molt ampli i això és un món que com et desconnectis una mica...
0: Estàs perdut, no, clar, i tant.
3: Estàs perdut.
0: Va molt ràpid, el món digital va molt ràpid. Acabes ja aquest curs o encara queda més cursos per fer?
3: L'any que ve em queda fer Competic 3, amb un professor que és molt guapo, que tenim allà a l'escola, que és el Carles. I anglès, per problemes que he tingut aquest any a última hora i de més, no repetiré.
0: Val.
3: I em va bé. O sigui, ja li vaig parlar a la professora i m'ho va dir que sí, que no hi ha cap problema. I va, doncs...
0: Molt bé. Molt
3: perfecte,
0: bé.
3: Perfecte.
0: Millor l'entorn digital que els idiomes, doncs, Miguel Ángel?
3: No, se'm donen bé, el que passa és que l'últim mes he tingut problemes, no he pogut assistir a exàmens i demés, i bueno, ja he dit a la professora que si no havia cap problema per repetir, jo encantat, perquè a més una professora també magnífica, i alguna cosa més aprendré també l'any segur que ve,
0: fantàstic,
3: segur.
0: Fantàstic, sí. Tot i així, diuen que l'estudiar, no?, una mica és com anar en bicicleta, que mai ho acabes de perdre. Però suposo que tornar a agafar l'hàbit d'estudiar, i també potser ho parlo jo de manera personal, que una vegada m'ha tocat fer alguna coseta, costa, no, costa en tot, en organitzar-te, en trobar-hi temps, que l'excusa de no tinc temps, aquesta excusa està molt suada ja, però el fet de posar-t'hi, de tornar a recuperar hàbits d'estudi, les tècniques d'estudi, ostres, no és fàcil, no sé si el vostre cas us ha costat o pim-pam fora i la motivació ho pot tot.
4: És un aprenentatge.
0: També, oi?
4: Sí, però la motivació és molt important.
0: Clar.
4: Has de voler fer-ho.
0: Sí.
4: I després voler passar-t'ho bé aprenent.
0: Clar,
4: és veritat. I és una tècnica. Vull dir, cada examen és diferent, cada assignatura l'has d'aprendre, te ho mires d'una altra manera, i després també segons els teus companys, segons com ho fan, doncs tu els segueixes una mica, és una mica entre uns i altres,
5: sí.
4: Però dona molta adrenalina, ens ho passen molt bé, passen els nervis, allà, hi havia una crispació a la classe,
5: sí.
4: Quan arribaven els exàmens, mare meva.
5: Que també la sociabilització és un punt importantíssim.
4: Sí, molt important.
5: Sí que semblava, perquè al final no ha sigut així, que anàvem abocats, no?, a les formacions online, a les formacions per internet, als exàmens per internet, i això s'ha reconvertit, es va intentar o es va pensar que aniria així. Això no és veritat i s'ha tornat a la presencialitat, i és la força que té la presencialitat, sí. No? De poder trobar-te amb els companys, suposo, i de compartir estones, de compartir una mica la classe i el dia a dia, no?
4: Sí. És molt important, perquè sortir de la rutina, saber dels demés i que els demés sàpiguen de tu, no? Que tots tenim problemes, però que estàs allà i entre uns i altres ens ajudem, i és molt bonic.
5: Sí.
4: Hem fet molta germanor.
5: Que bé.
4: La veritat és que sí.
5: I davant, no us coneixíeu d'abans, entenc?
4: No, ens coneixíem d'abans.
5: Molt bé.
4: No ha fet falta.
5: Ja, amb el que porteu de curs ja dic prou, eh?
4: Sí,
5: fantàstic.
4: Sí.
5: Mira, m'ho he fet també, doncs, molt recurrent, i que també això ens ajudarà, Carlos, Jordi, a conèixer una mica, penso, si volem dir-ho així, una mica, els perfils, que s'entengui, quan dic perfils, que s'entengui bé, és a dir, una mica els estudiants que venen i que passen per l'escola, pel centre de formació d'adults, que justament són casuístiques molt diferents i que també ho fa molt enriquidor, no? L'ajuda també l'Àngel és un exemple, en podem trobar molts exemples, no?, d'altres alumnes que pel que sigui i en el moment que sigui decideixen venir a estudiar. I això també és molt enriquidor per ells, no?, de trobar-se a l'aula, crec, no?
1: Sí. Clar, a través de les zones de ràdio no es poden veure, però la Judit i el Miguel Ángel ja són estudiants veterans, vull dir, de la franja dels veterans, no?
4: Anem a posar de la nostra,
1: sí. M'incloc en aquesta franja també, evidentment. Els perfils són molt i molt diversos, tant d'edat, tant la Judit a la classe del GES s'ha trobat amb alumnes de 16 i 17 anys, fins i tot, que no, tampoc no és lo habitual, vull dir, sempre són majors de 18 anys els alumnes que tenim, però vull dir que la franja anava des dels 16-17 anys fins als veterans.
4: Fins als meus 55, no em passa, no m'amaco.
1: Els veterans, no? I clar, tot això fa, o li dona una dimensió social a l'aprenentatge quan estan a l'aula, no? que fa que n'hi hagi una relació intergeneracional i que relacionen, doncs, amb els més veterans, amb els més jovenets, i aquí pues, n'hi hagi una sinergia que els ajuda a tots.
5: Clar,
1: aquesta sinergia sempre en grups funciona d'una manera que els professors han d'intentar vehicular perquè sigui pel bon camí, no? La fortuna que tenim és que tenim alumnes excel·lents, i no només a nivell curricular, sinó a nivell individual, personal. I això ha portat a que, bueno, pues, que facin un grup maco. També són alumnes que estan en grups reduïts, és a dir, tot i que les matrícules dels ensenyaments puguin ser més altes, normalment sempre treballem amb grups de 15, 20, 25 alumnes, i això fa que també, doncs, se pugui treballar la cohesió de grup.
5: Val.
1: De fet, ha sigut un dels reptes aquest any treballar la cohesió no només de grup, sinó de centre i del centre amb el poble, vull dir, com les tres dimensions.
5: Val, ostres.
1: I això l'hem desenvolupat amb el projecte de convivència, amb un seguit d'activitats, tres més estelars, que després explicarem.
5: Sí, ara els explicarem.
1: Que després explicarem, però vull dir, amb activitats del dia a dia, perquè crec que un dels reptes és aquest, no? Doncs poder fer aquesta confluència. I hem parlat de perfil etari, però evidentment també hem de parlar d'origen, d'origen de classe i d'origen nacional, vull dir que fem una barreja cultural,
5: social...
1: Exacte.
5: És molt xula, penso, eh?
1: Sí.
5: És molt xula.
1: No n'hi ha cap tipus de diferenciació al centre respecte a lo que després ens trobem a la societat, vull dir, és una petita representació de lo que ens trobem a la societat del Vendrell.
5: I
1: per nosaltres donar exemple de convivència dins del centre era com donar exemple de convivència al poble.
5: Sí. Tu ho deies ara també, suposo que això, o altres, com a professionals, com a docents, clar, aquesta particularitat, suposo que, sobretot en l'edat, no, si puc dir-ho així, clar, és el que us fa una mica haver de fer classe una mica diferent. No, sembla que els docents parleu del grup classe, no? Jo sé que té una denominació una mica, no? El grup, clar, potser en escoles i instituts ordinaris, en franges d'edat ja més ordinàries, no? Que tot sigui de la mateixa edat, doncs una mica hi ha una manera de treballar, una manera d'ensenyar, però clar, quan hi ha aquests canvis, pel que sigui, suposo que s'han d'adaptar a certes coses. O no, m'ho estic inventant.
1: No, evidentment s'ha d'adaptar. En educació crec que no existeixen receptes, vull dir, no n'hi ha any que apliquis exactament els mateixos ingredients per fer el mateix plat, per cuinar el mateix plat. Però el que nosaltres sí que tenim com a filosofia de centre és que no podem repetir els models més trillats de l'educació que ells han viscut ja, no? Perquè sí, són normalment alumnes que venen per una raó o per una altra, doncs amb necessitats formatives que no han pogut assolir o no han tingut el temps, la voluntat o el que sigui per fer-lo en el seu moment, i per tant nosaltres hem de jugar a no repetir els mateixos esquemes, els mateixos ingredients, no?
5: Saps que ara podríem entrar aquí en un jardín que no acabaríem mai, però nosaltres posant a huevo, Carlos, a més a més amb el temps que estem vivint, no?, amb la docència, és a dir, doncs aquesta filosofia que teniu vosaltres, per què no s'aplica ja en l'educació, no sé com l'anomeneu, no sé si dir-li ordinària o convencional, no sé com dir-la, perquè tampoc no, no? És a dir, aquestes ganes que teniu d'intentar fer aquest tipus d'educació que sigui això, que pugui arribar als alumnes que, pel que sigui, han abandonat perquè no els hi ha servit el sistema actual, doncs, escolta'm, fem-ho al revés, no? Sí o no? Quines caretes que em poseu els dos, eh?
2: Jo crec que en gran part, el part del nostre èxit és, bueno, la ràtio d'alumnat. Sí que és veritat que...
5: Clar, sí, clar, també hi ha particularitats.
2: Tenim, és el que et dit ell, grups de 15, 20 màxim, tot i que les ràtios podrien ser superiors, vull dir, podríem dir més gent, però normalment solen ser ràtios petites, el que permet un ensenyament més personalitzat, clar, un contacte molt més proper, que és el que en gran part s'està demanant a escoles i instituts, sí, baixar ràtios, no, ja no per una millora de l'ensenyament que segur, sinó per una proximitat. Un docent ha de ser una persona pròxima i propera, i quan tens 25 alumnes o 30 o 35 a batxillerat, sí, és impossible, no pots tenir una proximitat. Llavors nosaltres tenim la gran sort i la gran avantatge de que tenim grups relativament petits i pots dedicar-hi temps a les persones, clar, que és l'important.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Però, ostres, que no sé com dir-ho, que ningú se m'enfadi, eh? Altres crec que no, i si ens escolta algun mestre de fora, no, però pel que sigui, l'energia que podem trobar al Centre de Formació d'Adults d'aquí al Vendrell, que jo hi he estat, no és la mateixa, per lo que sigui, a nivell de... Perquè jo veig, després, evidentment que cada feina i cada centre té les seves casuístiques, que no hi vull entrar, però les energies són diferents. La manera de fer, de treballar, el que dèiem, no? La manera d'afrontar la classe, ho feu diferent. I sense oblidar que esteu fent les mateixes matèries, és a dir, que són matèries reglades, és a dir, la titulació és exactament la mateixa, té el mateix valor, el mateix reconeixement i passa pels mateixos canals. Però la cosa és diferent.
1: Clar, resposta és que nosaltres ens hi posem, per intentar fer-lo diferent. Vull dir que la intenció hi és. No sé si ho fem millor, si ho fem pitjor, però per intentem fer-lo de forma diferent. És veritat que el sistema, en aquestes titulacions que estan tan marcades, que són oficials, el sistema és rígid. És rígid per nosaltres i rígid pels instituts o per centres de primària. I és veritat que la grandària del centre això també fa, no? Vull dir, a l'hora de poder treballar. Però jo, mira, també vull destacar tant que crec que la trajectòria personal que porten els alumnes els dona una maduresa diferent, i també d'una altra banda, i això també m'agradaria destacar-lo, és la implicació que tenim del professorat. El professorat també s'implica i fa més funcions de la pròpia d'un professor. Gairebé tots hem estat en centres convencionals, vull dir, convencionals em refereixo a això, en instituts i escoles, i el nostre nivell d'implicació està més limitat. No és que no el vulguem donar en altres tipus de centres, però està més limitat, mentre que aquí pot ser que sigui família petita, no?
5: Això
1: ja diuen, les famílies petites doncs han de fer tots una mica de tot, i aquest rol el professor s'assumeixen, i els assumeixen des de ben començament, i amb molt bona actitud.
5: Sí, sí, és veritat, i jo ara potser m'he deixat una mica anar, i no he fet una comparativa justa, perquè és evident que els dos sectors tenen realitats diferents, però jo el que sé que em mantenc ferm és en l'essència, no? Ho faré diferent, perquè jo sempre ho he demostrat, i en aquestes seccions sempre he donat tot el suport possible al sector, als docents, als mestres, i ara en plena reivindicació i també amb les vagues actuals, I em quedo en el rerefons, no? És a dir, donar l'oportunitat als professionals i als docents de que puguin tenir aquestes eines o que puguin aplicar aquestes filosofies en ràtios, en recursos que ara vosaltres esteu defensant i que esteu explicant que, en certa manera, podeu aplicar a un centre d'adults, no? Vull dir que tant de bo pugui ser d'aquesta manera, de bo, Tant de bo, tant de bo. Va, tornem una mica al tema. Comenteu-vos que, i això, i també sempre ens agrada fer-ho cada vegada que veniu aquí, que és una mica fer la valoració del curs, que ja sabem que ha anat molt bé, perquè els exemples ens diuen que ha anat molt bé, però també que aquests projectes que porteu a terme, que cada any van variant, cada curs van variant, i tu parlaves de tres projectes, no?, aquest curs...
1: Sí, realment formen part del projecte de convivència i són tres activitats dins d'aquest...
5: Va, tres activitats.
1: Tres activitats dins d'aquest projecte.
2: Entre altres.
1: Aquestes són les que hem volgut destacar. Uh-huh. Una mica perquè històricament el centre està creixent molt. En els últims anys ens vam adonar que les coses que fèiem per intentar afavorir el clima d'aula, el clima de centre, val, i el clima en relació amb l'entorn, que podíem fer alguna cosa per intentar créixer en magnitud, al igual que el centre havia crescut en magnitud, que en els últims 7-8 anys ha sigut un creixement molt notable. Aleshores, aquest any ens vam plantejar dins del projecte de convivència treballar qüestions transversals i centrar-les en tres activitats més importants. La primera activitat va ser el 18 de desembre, que va ser el dia del migrant. Uh-huh. Aquesta activitat, a part de treballar els valors relacionats amb el problema que tenim de la migració en el context de les societats globalitzades, sí. El que volia bàsicament és que els alumnes poguessin parlar entre ells mirant-se als ulls i dient-se les coses que sentien en relació amb el tema. Per això vam fer unes activitats prèvies i després les vam posar en escena el dia 18 uh-huh. de desembre amb una caravana, li vam dir la caravana del migrant, en la qual en una ruta al voltant del Vendrell, seguint les tres torres històriques que tenim al nucli històric, la del Cintoi, la del Botafoc i la del Puig, vam fer una parada en cadascuna d'aquestes torres lluint els cartells dels valors que havien sortit, no?, més destacats. Molt. Finalment vam enterrar una capsa amb els desitjos. Una càpsula del temps. Una càpsula del temps amb els desitjos, voluntats i perspectives que teníem en relació amb la migració. Tot això a nivell de tot el centre, és a dir, que els alumnes ho van fer a cada classe, però després es van posar en relació en gran grup i després es va fer aquesta caravana tots plegats. Que de fet ells van participar, la Judit, Miguel Ángel en aquesta crec que no va poder anar, però la Judit sí que va ser.
4: Sí, vam anar a les classes a fer aquesta ruta i va ser molt divertit.
5: Val.
4: A més, vas parlant amb uns amb els altres, saps? No només de la teva classe, sinó de les classes i diferents. I va estar molt bé.
5: Val.
4: Molt bé, perquè vulguis que no, identifiques els problemes que hi ha, no?, al teu costat, i és una manera de conèixer-se més i va estar va estar molt bé. Va ser un dia molt maco.
5: Que bé. Ets el Vendrell, Judit?
4: No, sóc Igualadina.
5: Val.
4: Però fa dos anys que visc aquí.
5: Vale, no, em refereixo
4: ara
5: també.
4: Ara
5: ets el Vendrell, eh? No, em referia pels espais que veu anar a visitar, em referia a això, pels espais que
4: la
5: no
4: la primera
5: visitar,
4: vegada que els veia.
5: Aquí vaig, que també, a banda de compartir-ho, era justament coneixent aquests racons del municipi, que també és important, no?, conèixer l'entorn. I evidentment que amb aquesta... No, amb aquesta intenció de companyia i de, suposo que de passeig comú i de conèixer aquestes realitats socials que tenim a tocar i que a vegades no acabem de saber les històries personals que hi ha enrere d'aquestes històries de migració, eh?
4: Sí.
5: Però sí, que és una combinació perfecta, no?
4: La veritat és que sí.
5: Conèixer...
4: Sí, perquè les classes estem... Hi ha molta gent migrant també, entre nosaltres.
5: Per això.
4: Ja són més ells que nosaltres, gairebé.
5: Clar.
4: Perquè és així, nosaltres... Ja ens hem quedat quatre gats i en canvi han vingut més i la veritat és que molt macos. Sí,
5: que bé, que
4: sí,
5: bé.
4: Sí, sí.
5: Molt bé. Quines altres activitats veu desenvolupar, Carlos?
1: Sí, el segon trimestre ens vam centrar en la Setmana Cultural. Per primer cop vam fer Setmana Cultural al centre, no l'havíem fet mai, havíem fet altres tipus d'activitat però no l'havíem consolidat en dies consecutius i tots treballant una mateixa temàtica. Aquesta barrejava més, si més la primera era amb més valors, entorn proper i de més, en aquesta activitat que dèiem del dia del migrant, aquesta segona era qüestions més curriculars relacionades amb l'astronomia. Tots els ensenyaments van fer durant el segon trimestre un projecte comú, finalment. No li vam dir projecte comú, però realment estaven treballant tots amb la mateixa temàtica i enfocant-la des del punt de vista diferent. Durant tres mesos es van dedicar a fer cada ensenyament una activitat que després havia de lluir durant la Setmana Cultural i havia d'estar relacionada tant amb l'astronomia com amb la matèria o l'ensenyament que estan estudiant els alumnes. Finalment, i com a colofó, vam tindre també la visita del, de l'Observatori de Castelltallat, que van vindre a portar-nos aquí a l'Observatori directament.
5: Ah, que bé.
1: I vam poder aprofitar els tallers que vam fer, així com fer una observació,
5: molt bé,
1: una observació nocturna al, al pàrquing del, del centre, que jo crec que van godir molt.
3: Diurna del sol.
1: Exacte, perdó, diurna, diurna del sol, amb les taques solars i demés, i també per la nit.
5: Molt bé.
1: Vam fer... Aquí sí que van participar tots dos, no sé si Miguel Ángel...
3: Sí, per la nostra part vam fer una exposició sobretot enfocada als eclipsi.
5: Molt bé, que eclipsi aquest any, eh?
3: Per això, per
5: si
3: això,
5: algú no ho sap, el 12 d'agost hi ha eclipsi.
3: El dia 12 d'agost, sí que el tenim. I a més aquí un puesto
5: adient
3: per veure-ho. Sí, sí. I bé, doncs a tota la classe que vam preparar això, doncs de tot el tema de l'eclipsi, doncs tota la història, no? Explicar totes les històries que hi havia, les pors que hi havia abans per els eclipsis perquè no s'entenien i demés, i bueno, i ara doncs una miqueta més, ara ja explicant que tot això de l'eclipsi ara és com un boom, no? Ja, jo m'acabo d'enterar també estudiant i agafant informació que hi ha una autèntica bogeria per molta gent que fa turisme per eclipsis.
5: Sí,
3: i de fet l'altre dia parlant amb la meva cosina que no ho sabia, em va explicar el mateix, que hi ha anat, no sé si m'ha dit, a 10 o 15 per tot el món. Dic, ostres, jo no sé, i em diu, quan tu vegis el primer eclipsi total, veuràs el que sents.
2: Molt bé,
3: i veuràs si t'enganxa o no t'enganxa, però si t'enganxa, dona't per
5: doncs mira, és una bona excusa per anar a viatjar, és cert, Veus, clar, això no us haguéssiu trobat si us haguéssiu quedat a casa.
3: Exactament.
5: Saps què vull dir? Si no haguéssiu pres aquesta decisió d'estudiar o de continuar estudiant o d'abordar això que vulgueu, aquestes coses no.
4: Vamos, el tema de l'univers,
5: és
4: de la manera que ens ho van ensenyar, el xicot que va venir, doncs, en plan broma, saps? Ens feia... va portar un globus groc i deia això és el sol, vull dir, d'unes maneres que aprens d'una manera divertida.
5: Clar.
4: Sí. I ens va fer veure lo petits que poden ser envers l'univers, no? D'una manera, no sé, molt didàctica. I ja dic, va portar el seu microscopi i allà tots mirant a la nit Júpiter i la Lluna. I
5: que fent. Bé. Estem sols o no? A l'univers. Gran pregunta aquesta.
4: Jo crec que no, és impossible.
5: Jo crec que tot és tan gran que és impossible que en algun racó d'alguna galàxia no hi hagi una versió, esperem, millorada de nosaltres mateixos.
4: Sí, jo crec que no podem estar sols.
5: Perquè
4: nosaltres sí i altres no.
5: Exacte.
4: Això és una cosa rara, a no ser que siguem un experiment.
5: També.
4: Per una mà sinistra, no?
5: Exacte, i que l'hagin millorat, eh? Allò, assaig error, no?
4: Per això.
5: Pregunta així de broma, eh? I la tercera activitat. Digues, Carlos.
1: Abans d'això, m'agradaria destacar d'aquí, de la Setmana Cultural i d'aquest tipus d'activitats, es posa en valor la feina que fan els alumnes. Normalment, els treballs que fa un alumne sempre queda la relació íntima profe-alumne i sembla que aquest és el valor que té, no? El valor de superar una matèria o no superar una matèria. I realment, el valor que tenen les feines que fan els alumnes van molt més enllà i ells s'han de donar compte doncs que les seves produccions, per exemple, per la Setmana Cultural es van posar en valor, altres alumnes es podien veure, la producció ja no era per superar la nota, hi havia una nota al darrere, no ens enganyem. Però més enllà de la nota, el treball el feien perquè després uns altres companys se veurien, uns altres alumnes del centre veurien i fins i tot estava obert per si volia vindre algun familiar, algun amic, algun cosí o el que sigui. I realment van sortir feines molt xules perquè els treballs que fan els alumnes tenen molt de valor.
5: I tant.
1: Molt de valor.
5: I tant, tant. Que de fet, mira, això també és un apunt, simplement apunt, que és una mica el que em fa molta gràcia o que m'agrada aquesta secció, i ho he dit moltes vegades, justament això, de donar a conèixer les feines que es fan quan ens acompanyen a escoles, instituts, això que és mostrar allò que fan a l'aula, que dius tu, que era l'intimitat de la comunitat educativa, i estic convençut que molta gent del Vendrell que ens està escoltant no sap la molta cosa i els projectes que es desenvolupen en aquests centres.
1: Jo no em canso de recordar als alumnes que tot allò que fan tenen un valor i que fins i tot aquella frase que quan escrius en la redacció que no li dones més intenció però que tu acabes content d'aquella frase, doncs si l'escoltés més enllà del professor i el professor està amb aquell xip, no?, de corregir i de tot això, l'escoltés més persones, potser diria, ostres, que aquí tens molta raó, que xulo el que has dit o com m'agrada com ho has dit, no?
5: Bé,
1: i això ho tenen, el que passa que se'ns queda curt el temps als professors per poder fer tot el que volem i posar en valor o...
5: Està clar. I la tercera activitat?
1: La tercera activitat va ser fa molt poquet, que encara els tenim aquí ballant, perquè va ser la celebració del Dia del Swing. Volíem una tercera...
5: Uau, molt bé.
1: Si t'adones, la primera hem dit que era més relacionada amb valors, i demés, la segona era com més curricular, i demés, i aquesta la volíem com més festiva, evidentment sempre amb la seva part de transmissió de coneixements, ja que estem en un centre, i vam celebrar el Dia del Swing. Uh-huh. Vam conèixer la història del swing. Com a moviment cultural, més enllà del musical, que també el musical, i després vam fer un taller de ball i vam aprendre a fer quatre passos amb una escola de dansa, i jo crec que ens ho vam passar superbé. Aquí també
2: vau poder explicar.
3: Sí, per mi va ser espectacular, jo no m'ho esperava. Primer, la primera part va ser molt, molt interessant, no? Uh-huh. Conèixer la història del swing, i que més o menys tothom té una petita idea, però ho desconeixia. Sí. I ja després la segona part de la sal del taller que van fer allà, i a més, ja m'ha agradat molt ballar.
5: Ah, sí. Tu anava a dir, tens cara ballador, mira.
3: Sí, tens cara ballador. Sí. M'agrada molt ballar. Jo m'ho vaig passar, va ser una hora que es va fer molt curta, que i es va passar, però que molt bé.
5: Molt bé, que bé. I la Judit és balladora?
4: Ui. Doncs sí, però sóc molt dolenta, eh? Vull dir, sempre he anat a la meva manera.
5: És igual, què vol dir ser dolent?
4: Ochentena total, vull dir...
5: És igual, la qüestió és ballar.
4: El meu aire, mai havia ballat en plan coreografia, ni après un ball així amb les seves regles, no? Amb els passos...
5: Clar, amb els ritmes marcats.
4: Amb els ritmes marcats, no ho havia fet mai. I pensava que no ho podria fer, perquè sempre he tingut molta desorientació, no?
5: Sí.
4: Però carai, vaig veure que sí que podia.
5: Clar.
4: Llavors vaig al·lucinar, i sembla una mentida, no? De quan t'ensenyen bé, i amb ganes, i amb humor, doncs... tota la classe allà ballant...
5: Fantàstic, que bé.
4: Sí, uau. Ara un exercici... Jo no sabia que el swing ballar, podia cansar tant. No s'acabava mai. Ens volien matar.
2: Vosaltres que demanàveu més.
5: Exacte.
4: I volíem més, però el masoquisme, no?
5: Sí. És que el ball és una... És una gran eina, d'efectivitat, Sabeu, no?, que al Baix Penedès hi ha una entitat, un club de swing, que està a Llorenç del Penedès, i que una mica fa... Vull dir que dona cobertura a la comarca,
4: Allà, a la classe, després d'haver acabat aquest taller, les companyes ens ho dèiem, que és que ens agradaria apuntar-nos, perquè... No sé, és molt maco. Bueno,
5: que bé. Doncs mira, el mateix, si us haguéssiu quedat a casa, potser sí, o potser no, però no haguéssiu participat una classe com aquesta, per exemple.
4: Exacte,
5: veus?
4: No, a casa no s'ha de quedar un...
5: per això ho dic, aquí vaig, que l'important és tenir aquesta activitat, aquesta motivació per fer el que un realment vulgui fer, en qualsevol paràmetre, està clar. Doncs, ostres, moltes activitats, és a dir, més enllà de l'aprenentatge del currículum, que suposat que tot va per aquí, és a dir, que són activitats extraordinàries i que permeten reforçar el que treballeu durant tot el curs. De fet, ara, i això també anem a la part més pràctica, i aquesta part d'informació de servei, és que les preinscripcions comencen ara, la matriculació arriba després al setembre, que cada any nosaltres fem la notícia de que és una bogeria, que hi ha llistes d'espera, que hi ha molta gent que es queda a les portes i que no pot apuntar-se a aquests cursos.
1: I encara estem oberts a que vinguin més persones, i nosaltres intentarem lluitar perquè tinguin cabuda. Hem de recordar que nosaltres som un centre públic.
5: Sí.
1: I com a centre públic, per tant, hem de fer una funció de servei a la ciutadania. I per això sempre intentem... intentar avisar que comencem a fer coses i que farem i que estem allà. Les prescripcions comencen aquest divendres 19 i fins al dia 29. Estem tots els matins, i a més estarem el dilluns 22 i el dijous 26 a la tarda. Les prescripcions són molt senzilles. Vull dir que només han de portar la documentació que tinguin d'identificació personal les persones. I ja està. Vull dir, si tens alguna titulació prèvia perquè vols demostrar per assolir un nivell superior, doncs portar-lo també, però és molt senzill.
5: Val.
1: I intentem fer cada any allò que els alumnes ens demanen, que és tindre l'oferta més àmplia, i aquest any continuem alguna novetat que ara us explicarem, però continuem fent tot allò que normalment fem.
5: I que és molt ampli. És a dir, jo convido a la gent que estigui interessada, és a dir, que les competències són amplíssimes, des del que hem tingut aquí amb la Judit i amb Miguel Ángel, però també de moltes altres coses, d'accés a la universitat, és inacabable, hi ha molta oferta.
1: Sí. Tota oferta oficial, ensenyaments absolutament sempre gratuïts, sí, com dèiem abans, i per exemple fem el curs que està fent la Judit, que és el curs de l'ESO, li diem el GES, que és el graduat en educació secundària. És l'ESO per adults. L'ESO per adults té una estructuració diferent, vull dir que no han de vindre a fer 4 anys, sinó que en principi s'estructuren en 2 anys, i si tens un nivell anterior superat, doncs pot ser que ho fas en un any, com el cas de la, com el cas de la Judit. Fem també l'ESO presencial, que és el que està fent Judit, i fem també l'ESO online, a través de l'Institut Obert de Catalunya. Fem les proves d'accés a la universitat per majors de 25 i de 45 anys. Són per persones que no necessiten tindre una titulació prèvia, tot i que és recomanable, vull dir, quan més bagatge tens, més oportunitat tens, vull dir que no volem vendre cap moto, en aquest sentit, doncs sí, si estàs més preparat serà sempre millor. Aquesta prova prepara, aquest curs prepara una prova que se fa després a l'abril, i si la superes, doncs ja pots accedir a un grau universitari sense cap problema.
5: Fantàstic.
1: És diferent, sempre diem majors de 25 i 45, perquè els majors de 25 doncs han de fer tot un seguit d'exàmens, i els majors de 45 estan exents d'una part dels exàmens i fan només la meitat per tenir-ho en compte.
5: Fantàstic.
1: Com a novetat...
5: Novetats, sisplau.
1: Com a novetat, dit aquests ensenyaments que són així com els que tenen una càrrega horària més gran, és a dir, que els alumnes s'han d'organitzar per poder vindre al centre durant més hores, seria que l'any passat fèiem la preparació per la prova d'accés al grau superior, és a dir, preparàvem un curs que, com a la universitat, et preparava per poder fer un examen, si l'aprovaves anaves al grau superior. Aquest any farem un curs que directament titula i dona l'accés al grau superior, és a dir, que no prepara un examen extern. Sí? Vull dir, crec que és interessant, perquè nosaltres, dins del model educatiu que tenim, de lo que volem refermar és refermar hàbits, responsabilitat, voluntat i, evidentment, doncs, també l'estudi. Doncs es trobaven que després ho jugaven tot en un partit final, que és aquest examen, no? I és una mica... ens contradeiem en la filosofia que portem a la resta d'ensenyaments al centre, que és el treball diari, la responsabilitat, l'hàbit d'estudi, amb aquests alumnes que es preparaven per una cursa final, que si la superaven doncs endavant, i si no, doncs no tenien premi i havien de tornar al punt d'inici. Doncs amb aquest curs crec que guanyem aquesta part, no? De poder ser coherents en la filosofia d'ensenyaments del centre, i podrien tindre aquest premi si superen el curs.
5: Fantàstic, que bé.
1: Sí. Té els seus peros, sempre necessitem més recursos, i té els seus peros, perquè potser estem una mica més limitats respecte a altres elements al fer això, però bueno. Tant de bo quan parlàvem abans de les reivindicacions dels centres, doncs aconseguim més recursos per poder fer millor servei.
2: Més flexibilitat per part del departament, s'agrairia.
5: Allà el departament. Ai, el departament.
2: Sí, és un altre programa.
5: Exacte, això seria un altre capítol.
1: Doncs aquesta seria una de les novetats dins dels ensenyaments que ens carreguem més hores al dia.
5: Sí.
1: Després tenim altres ensenyaments, com per exemple el català. Fem el català, fem el nivell L1, és a dir, el nivell inicial, L2 i el B1. Com a novetat aquest any, ens hem trobat que amb el català inicial doncs tenim moltes persones que són nouvingudes, volen aprendre la llengua, i els nostres cursos tenen una durada anual. La gran diferència respecte a altres anys és que aquest any intentarem fer-los de forma semestrals. És a dir, per obtindre una formació en llengua, un inici de un primer contacte amb la llengua, doncs que sigui més intens i que, per tant, doncs ens permeti doncs avançar. Què ens passa? Doncs que teníem molta matrícula viva durant el curs, perquè arribava un nou alumnat i no teníem com una segona edició del curs, i aleshores sempre agafaven el curs a mig camí. La idea és aquesta, no? Tindre una primera presa de contacte amb l'idioma més intensiva, i a més doncs tindre doncs dos cursos que oferir perquè les persones que vinguin a meitat de curs puguin començar un de nou.
5: Fantàstic, molt bé.
1: Fem el mateix amb el castellà. El que passa que no farem aquests intensius, perquè no, per motius organitzatius no podíem fer-lo, però farem també l'A1, l'A2 i el B1 de castellà. Fent també una cosa que nosaltres sempre discutim de quina manera l'hem de dir, que es diu cicle de formació instrumental. L'intentem dir alfabetització, i la gent no sé si acaba d'entendre aquestes coses. Bàsicament són per persones que no saben llegir i escriure. Doncs fem dos cursos que introdueixen a les persones a la lectura, a l'escriptura, una mica també a les matemàtiques, a les ciències, sí, que són els cursos de formació, de formació instrumental.
5: Molt bé.
1: Fem l'anglès que està fent el Miguel Ángel, fem tres nivells, fem el nivell A1, l'A2 i l'A22, que és el que està fent, que és el que li diem anglès 3. Són titulacions que després ens permeten accedir directament a l'escola oficial d'idiomes sense cap tipus de necessitat de fer proves ni res, perquè són titulacions oficials. I després fem les informàtiques. Les informàtiques, que aquest any tenen un moment així doncs, com àlgid respecte cap a on van, són informàtiques que preparen en competències informàtiques per la ciutadania, per això es diuen cursos competic, i que tenen una homologació fins a aquest curs amb la titulació que dona el Departament de Titulacions Àctic. Sense necessitat de fer tampoc cap examen ni res, sinó que titula directament el curs. El problema d'aquestes, la situació àlgida aquesta en la que ens trobem, és que aquesta convalidació que es fa aquest any, doncs, serà l'últim, i hem de veure de quina manera continuarà d'aquí els propers cursos. Ostres, però encara tenim aquesta convalidació. I les informàtiques van des dels nivells més bàsics, vull dir, des d'encendre un ordinador, d'on està el botó, que és el que ens trobem en l'alfabetització digital, que nosaltres li diem, fins als nivells més elevats, que serà el que començarà Miguel Ángel l'any vinent, que seria el Competic 3, que seria les competències superiors informàtiques avançades de la ciutadania.
5: Molt bé, que bé. Sí. Moltes coses, eh?
1: Sí.
5: Moltes coses.
1: Sí.
5: Però això és el més important, i també sempre us recomano, és evident, buscar tota la informació per internet, i els departaments oficials ho poden trobar, acostar-se al centre, que sí, també en aquests períodes de preinscripcions, però si venen qualsevol dia, els atendreu, eh?
1: Sempre.
5: Que vinguin a conèixer el centre, les aules, que vegin aquest ambient, aquesta energia que jo dic que s'hi viu, i que bé, i que sí, simplement aquesta voluntat d'informar-se ja és molt positiu, no?, de reemprendre els estudis, d'acabar, de fer, o començar, és igual, eh?, qualsevol situació és viable i positiva.
1: Tothom convidat a vindre, tothom convidat a conèixer-nos, tothom convidat a començar a formar-se un altre cop.
5: Sí, sí.
1: Som una família petita, i les famílies petites sempre es posa una cadira aquí bé.
5: Que bé.
1: Aquí bé.
2: Sí, que si tenen dubtes, que vinguin, que segur que els podem assessorar en què poden fer, i si nosaltres no oferim alguna cosa, pel motiu que sigui, també podem orientar i dir, pues mira per aquí, mira per allà, que nosaltres això no t'ho podem fer, però aquí sí. Fantàstic. Vull dir que som un lloc que recomanem per vindre, per assessorar-se.
5: Fantàstic,
2: i
5: tant. Molt bé, doncs molt bona recomanació. Jordi, Carlos, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
5: De veritat, per venir una vegada més, en el cas del Carlos, i aquesta primera vegada en cas del Jordi, que ja veus que és molt fàcil, que no és per res, això. I Miguel Ángel, Judit, què us haig de dir? Força endavant, gràcies per venir.
4: Gràcies.
5: Per explicar una mica de la vostra part personal, que això també sempre està bé, i ho agraeixo que ho feu així, de veritat.
4: Gràcies.
5: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
5: Una abraçada. Adéu-siau.
6: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
7: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
8: Jordi, ¿qué está pasando?
9: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
8: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
9: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
8: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies,
1: sí.
0: del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i, i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes
1: fotografies.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fa 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell qui
1: Completament.
0: Diu, no?
1: Sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. De fet, la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Va. Els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí,
0: no fem fotos com això per pum-pum, scroll, amunt i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap puesto on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, eh?, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la pots tenir al teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que a mi em referís que tothom fa la foto del 3 de 10 però no... i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh, ens va arribar una dona que ja és gran que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no?
0: Sí,
1: potser
0: sí, sí,
1: de fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
0: no,
1: perquè
0: no,
1: tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent,
1: sí,
0: no té, no, aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara,
0: clar,
1: estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les,
0: sí,
1: coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot
0: clar,
1: està guardat.
0: Guardat.
1: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
1: Sí.
0: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que
0: no
1: estiguin ben conservats.
0: Clar.
1: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars,
0: uh-huh,
1: que després algú les troba, no? I ens passa això. Què
0: fèiem
1: amb aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies,
1: sí,
0: tingut i
1: sí,
0: el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97.
1: Sí.
0: M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tornes a redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè
1: clar,
0: si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa, doncs, en actes bastant públics que
0: sí,
1: fem,
0: sí,
1: no? Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel,
1: sí,
0: pel forro, si se'm permet l'expressió, eh?
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement,
1: sí,
0: quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i si ho surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí, sí. I a
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: eh? Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia
1: final...
0: és en espai públic,
1: sí,
0: si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic,
1: clar,
0: o per una causa,
1: sí,
0: publicitària,
1: sí,
0: no? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, clar. Llavors ve tot aquest tema, no? De com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i
1: sí,
0: pengem les fotos molt alegrament,
1: sí,
0: amb multituds, amb
1: sí,
0: festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte,
1: la canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no? Emocionant. Però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia,
1: clar,
0: per la família d'aquella,
1: sí,
0: persona.
1: Sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició,
1: no? Sí,
0: no?, que ja ets conscient de que si el teu fill puja amb un,
1: sí,
0: castell, doncs que sortirà, no? Però... però, bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser, eh?
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu. Uh-huh. Ja, amb campus o casals d'estiu,
0: sí, sí,
1: depèn d'on
0: sí,
1: la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això

0: dia, de dilluns a divendres fins a les 12.
1: A les 11 us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts a les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Ja ens plantem a la tercera i última part de programa, tercera i última hora de Calaixera. Avui que ja estem agafant el ritme, aquest començament de setmana, avui que és dilluns 15 de juny, programa número 3.991. I ja ho sabeu, sempre la intenció, l'objectiu i les ganes, que no faltin, d'acompanyar-vos i de sempre explicar-vos moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I ja sabeu que els dilluns, a partir d'aquesta hora, tenim cuina. Ara que passem 4 minuts a les 11, ho farem de seguida. Anirem això a una nova recepta amb en Salvador Rovira, la seva elaboració, els seus ingredients, una pregunta al respecte i participació i trucades que no hi pot faltar. Acabarem de compartir tot aquesta estona final fins al migdia i fins les 12. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. Doncs vinga, va, som-hi. Més Calaixera.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Salvador Rovira, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més aquí amb vosaltres i encantat de ser-hi.
0: Molt bé, doncs el mateix, que ens acompanyis.
1: Sí. Farem una recepta dificilíssima avui.
0: Com sempre.
1: Però molt.
0: Sí, molt complicada. És molt complicada, és ara per l'estiu, no?
1: Sí,
0: m'has comentat.
1: Sí, farem una cosa que ara per l'estiu va bé. Ja podem adelantar, farem una sopa d'estiu.
0: Sí? Doncs vinga, va. Una sopa freda, eh? Una sopa freda d'estiu.
1: Una sopa freda, sí.
0: Molt bé, doncs a seguida...
1: I molt fàcil de fer i segur que no ho heu fet mai.
0: No, jo, que me l'has explicat, sincerament, ni la coneixia, eh? Així que tocarà tastar-la, tocarà provar-la.
1: És molt fàcil, molt fàcil.
0: Doncs en res, anirem cap a això, cap a la recepta, cap als seus ingredients, i després anirem a la participació i a les trucades. Abans, però, sempre fem una mica de repassada...
1: Sí, però... Què ha passat aquesta setmana?
0: No, sí, la cosa ha estat força tranquil·la,
1: no? Parlo del poble, vull dir...
0: Sí. Sí, no hi ha hagut així, no? El cabrot que va fer 35 anys...
1: Sí.
0: El cabrot i les seves circumstàncies...
1: Sí, el cabrot... jo no vaig ser un dels fundadors del cabrot.
0: Sí.
1: Perquè en aquell moment hi era de la Junta dels Pastorets. I va sortir de la Junta dels Pastorets.
0: Sí.
1: El cabrot. O sigui, després hi va haver com cops d'estat, coses rares dintre de... de tot això, i
0: bé,
1: ja seria... no entro en detalls perquè tampoc no sé tal com va anar, no sé ben bé, però sé que hi va haver com un cop d'estat, o no sé,
0: bé. Circumstàncies, i que van fer que el cabrot es desvinculés dels pastorets, i bé, que en aquest cas, i fora o dins d'això, és igual, aquest dissabte celebrés el 35è aniversari.
1: Ho van celebrar, sí. Jo ho recordo quan el feien, que el van fer a Vilafranca.
0: Sí, la Dolors Sans.
1: Exacte, aquesta noia, i anàvem allà, ho fèiem un pavelló abans d'allà a Vilafranca.
0: A Moja, em sembla que és.
1: I anàvem a veure com es anava construint, no? Bueno, això sí que me'n recordo.
0: Molt bé.
1: Però doncs, de lo més, vaig treure el cap allà el Tiuli, que estava plantat el cabrot i altres convidats, però... Jo ja conia tanta gent i això ja...
0: Tot a bales.
1: Ja no és el meu, això.
0: El timbal no l'has tocat pas, tampoc, no? Aquest cap de setmana no hi ha hagut res, cap sortida així...
1: No, vam anar... No? Bueno, vam sortir, l'última sortida que vam fer va ser la professora de Corpus.
0: La setmana passada.
1: Ja està.
0: Molt bé, doncs, activitat que, bueno, també s'ha de dir que, bueno, mica en mica, jo crec que tot també s'anirà com a incentivant, és una mica jo la calma abans de la tormenta, perquè res, entrarem ja a barris, és a dir, ara la setmana que ve ja serà Sant Joan, passat Sant Joan ja arriba a barris, i després de barris ja arriba a Festa Major.
1: Festa Major, i més vindrà l'hivern, el Nadal, i tot.
0: No corris tant. Bueno, sí.
1: Però... de barris, de la Festa Major, i bueno...
0: Sí, però escolta'm, gaudim de barris quan arribin, i gaudim de Festa Major, sobretot quan arribi, no?
1: Sí, jo, home, gaudir, sí, disfruteu molt, sortiu i a la gatzara i feu soroll i feu el que vulgueu.
0: Clar.
1: A mi no m'hi trobareu gaire.
0: No, però alguna cosa sí que fa. Alguna matinada. Sí que surts algun dia. Això, matinades, no?
1: A matinades no hi faltaré.
0: Clar.
1: I, bueno, hi ha alguna cosa, i si es fa alguna cosa més, però doncs... A mi això... Primera, no està bé dir-ho. A mi la cercavila de foc ja no m'agrada.
0: No?
1: No m'agrada perquè... Dic, nosaltres vam ser els fundadors del cabrot... I el primer any, el dia de l'estrena del cabrot, hi va haver gent que per mi els hi falta alguna cosa, al cap els hi falta alguna cosa. I van tirar un coet dintre d'una caixa on es guardava tots els coets. I allò va ser una estampida, allò va ser tremendo. I vaig dir primer, o sigui, dia primer i últim dia. Això no és per mi. Estic torrat, però no tant.
0: Bueno, el foc té això, eh? El foc té aquest punt de bogeria, però s'ha d'anar en compte. Sempre s'ha d'anar en compte amb el foc.
1: El meu net, qui va i tot això, sempre dic, nen, algun dia fotré foc al poble i llavors ja veureu. I jo els dic, jo els faria passar per baix del torrent, ràpid, i tirant coses perquè anéssim més ràpid.
0: Ai, si t'escolten,
1: per això et dic, m'escoltaran i em criticaran. No. Que em critiqui, més igual.
0: Bueno, és com tot, hi ha moltes activitats, hi ha foc, no hi ha foc, hi ha altres elements, la Festa Major una mica això, hi ha d'intentar aglutinar-ho tot, no?
1: Aquí Vendrell és la capital del foc, se'n ve
0: la
1: capital del foc.
0: Sí, home, sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, amb la colla de diables més que centenària, un gran nombre de bèsties de foc...
1: Cada vegada més.
0: Sí, per això.
1: No n'hi ha prou, i vingui un altre.
0: Per això.
1: No entres
0: ja vindrà,
1: aquí.
0: Sí, sí, ja
1: no,
0: vindrà,
1: perquè
0: ja
1: si no, algú m'escoltarà i em renyarà i, sí? I em diran de tot.
0: Però això que anem dient i que hem dit en altres moments no t'han renyat, no, amb tu? No?
1: Per ara no.
0: No, per això.
1: Per ara, algú de
0: l'Ajuntament. Són opinions, no?
1: Algú de l'Ajuntament no deu haver sentit ni res.
0: No, però... bueno, a veure...
1: I si ho hem sentit, més igual.
0: Sí, home, sí, hi ha una cosa que es diu llibertat d'expressió, no? També, una mica podem exposar l'opinió, o pots exposar l'opinió que vulguis, sense més.
1: Estic posat en moltes seccions, en moltes coses, i més igual.
0: Sí,
1: home. Jo tinc una edat que ja te'm fa tot.
0: És clar, és això.
1: I si haig de plegar, plego i punto.
0: Home, clar, també, clar, és això. L'edat et dona aquesta experiència, les moltes coses que ha fet i que també intueixo, que com que ja sé que ja et conec, Badó, que hi ha moltes coses que estiguis a tornar d'allà, tu, eh?
1: No? La majoria d'elles. La majoria sí de tornada.
0: Bé. Home, ets administrador, anava a dir. És portant d'honor, tu.
1: Sí, portant d'honor, ja sí, ja fa uns quants anys, ja ni me'n recordo quan era. Però doncs sí.
0: Però de fet és un... És, bueno, sempre seràs portant d'honor,
1: sí,
0: portant d'honor, no?
1: És
0: un, el càrrec sempre queda.
1: El títol no es perd.
0: Val.
1: El primer any és la festa, una festa pràcticament per tu, que és com una autoritat, bueno, això d'autoritat...
0: Sí, és un reconeixement.
1: És un reconeixement, pots anar a dalt al balcó a veure els castells, amb l'alcalde i companyia, jo no hi vaig anar, i, doncs, bueno, i anar fent.
0: Molt bé. Doncs,
1: i portant d'honor, sempre que hi ha alguna cosa, ara no fa gaire que va morir la Rosa de Fons.
0: Sí, la Rosa Fons,
1: I doncs, ella portant d'honor, i doncs els portants d'honor normalment hi vam anar. Val. Sempre que hi ha alguna cosa així, doncs
0: val,
1: tots hi col·laborem i assistim, sí, a el que sigui.
0: I també el trasllat de la Santa i tot això també hi aneu, no? No?
1: Sí,
0: i participeu,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: si voleu. Fem,
1: sí, sí. No és cap obligació, però
0: bueno,
1: el mateix que anar a missa i aquestes coses. Home, sí, es diu,
0: home, a veure, Badó, ets el portant d'una santa. Vull dir, sí, clar, tant. És que... Perdona. Bueno, la festa major en si ja té connotació religiosa.
1: És el portant d'una santa, bueno, d'una santa, d'un cromo que vam fer.
0: Bueno, d'una imatge. Però no és la imatge en si, sinó és el pes simbòlic,
1: sí,
0: que té Santa Teresa.
1: La vam fer la santa...
0: Santa Anna.
1: A dintre de l'església, al costat, sí, de Sant Josep, diguéssim, hi ha Santa Anna. Aquella no, ja no la traiem al carrer, perquè ja vam fer un crom, una cosa més petita, per sortir. No, això, per treure'l pel carrer, diguéssim. No?
0: Sí, ja. I que...
1: No.
0: És que ets faltón, eh?
1: No sóc faltón.
0: Home, no. Dir-li cromo a la imatge de Santa Anna, Badó.
1: Imatge, és que allò és una rèplica. És una...
0: Bueno, clar, perquè no pateixi cap dany, és a dir, el pes és simbòlic. No, no...
1: El pes pesa una hòstia, allò.
0: Sí? Jo crec que pesa més l'estructura que no pas la pròpia santa, no? Em sembla, diríem.
1: Santa,
0: sí. Va, no anem més enllà.
1: No, perquè jo...
0: Encara sí que es vindran a buscar,
1: veuràs. Que no sé si jo de santa no soc gaire de
0: santa.
1: No,
0: ja ho sé, ja.
1: La meva família sí que eren catòlics, apostòlics, humans. I vam sortir nosaltres una mica...
0: Una mica desviats. Doncs res.
1: No cap problema. Amb tot el respecte del món. Vull dir,
0: sí, home, sí.
1: Vaig acceptar ser-ho i m'agrada, vull dir, perquè això de ser portant, no t'ho fas tu portant.
0: No, sí, hi ha una comissió
1: que
0: t'anomena pels mèrits i per la vinculació, sí, la vinculació cultural al municipi, etcètera.
1: I llavors et venen a preguntar si vols ser-ho o no.
0: Clar, sí.
1: Tampoc tens cap obligació, però... No tens com una cosa d'església, sinó com un reconeixement de
0: la festa,
1: de poble.
0: A la implicació a la festa cultural, a la cultura en general del municipi, no, i
1: doncs
0: és un bon reconeixement, i tant que sí.
1: Heu-hi parlat d'alguna
0: cosa? A mi sempre m'agrada començar una mica de tertulieta, i a més ja ho sé, que només que et porxi una mica i en deixes algunes, i avui és aquesta, avui...
1: El cromo.
0: Va, de seguida anirem a la recepta, com sabeu, que és el pal de paller de la secció. No oblidem que la cuina sempre que passa per davant i la participació i les trucades.
1: I també comentem ja que la setmana que ve farem sorteig.
0: Sí, exacte.
1: Farem sorteig i també recordem que aquest sorteig ja no entrarà Vila Casals, que ens va demanar que el mes d'estiu, doncs, no enviéssim a ningú perquè tenen
0: molta feina.
1: I nosaltres, si ens ho diu, ho respectem.
0: Correcte.
1: Entens?
0: Però tot així quedaran tota la resta de restaurants i establiments, que això en són uns quants, així que tot i així encara sortejarem i regalarem molts premis.
1: Vinga, i anem a dir el nom dels restaurants,
0: sisplau,
1: i pastisseries, que són els que col·laboren amb nosaltres.
0: Endavant.
1: Vinga. El García Lorca, el restaurant El Rocío. El García Lorca està al carrer Conflent, número 82, al capdamunt del carrer de les Roquetes.
0: Sí, perfecte.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals, que aquest no, ara l'anunciem, però no el sortejarem, que està a la platja de Sant Salvador. Després tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Estepa, a la zona del tancat, al carrer Conflent, el restaurant El Niu, al costat del mercat. Després tenim el bar Solà, també al carrer de Mart, i la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. I després tenim la pastisseria Fargó, que ells col·laboren que, amb una coca, els que li toca... m'ha tocat això, quan puc vindre a buscar la coca? Telefonavi.
0: Sí, s'ha d'encarregar, millor.
1: Demà ja podreu vindre i tal. Un dia per l'altre ja està. I després tenim la creperia, bulleria, pastisseria, Vallabriga. Un munt de títols.
0: Cafeteria, pastisseria, creperia. Sí.
1: També està al carrer de Mar, número 24. Aquí podem anar d'esmorzar. Es fan de dolç o de salat, el que vosaltres vulgueu. I es tracten molt i molt bé.
0: Molt bé.
1: Aquests són els restaurants i pastisseries que de moment col·laboren nosaltres. Estic buscant algo més. Vaig a darrere d'algú, vull dir, el dia que trobi la persona indicada...
0: Quan sorgeixi ja ho explicarem, i això tornem a dir.
1: I avui anem per la recepta, que és una recepta que agafeu paper i llapis, perquè heu d'apuntar una hora i quart.
0: Val, sí que hi ha molts ingredients,
1: Moltíssims. Vinga, anem.
0: Doncs va.
1: Anem per una sopa d'estiu.
0: Sopa freda d'estiu.
1: Sopa freda, alta en proteïnes i baixa en calories.
0: Mira, això interessa, sempre va bé, això.
1: Vinga, agafeu un paper llàpids i apunteu els ingredients. També quedarà una mica parat ja d'entrada. Aneu al súper i compreu un pot gran d'espàrrecs.
0: Espàrrecs aquests blancs normals,
1: els blancs, sí, en pot, amb el suc i tot,
0: Val.
1: Llavors, 100 grams d'ametlla, en pols, ametlla crua en pols.
0: Val.
1: Dos ous durs, sal, una mica d'oli d'oliva i pebre, i punto.
0: Val.
1: I punt.
0: I ja està,
1: Ja està, ja veu un munt de coses.
0: Sí, que fàcil.
1: I a l'hora de fer encara és més difícil. Agafem un batidor, i posem tots els ingredients, els espàrrecs amb el seu suc també, tot a dintre.
0: Val.
1: L'ametlla en pols, vaig a poc a poc perquè no em deixi res. Hi ha tantes coses. Els ous durs, llavors hi tirem sal, un xorro d'oli d'oliva i pebre.
0: Val.
1: Tot ben batut.
0: Allò, ben finet.
1: Tot ben batut i ja està feta la sopa.
0: I ja tenim la... Ostres.
1: Una sopa fresqueta millor. Servir, a l'hora de servir pots tirar un rajolí d'oli per sobre i una mica més de pebre, si voleu, i ja està.
0: Ostres, sopa freda d'espàrrecs blancs, no? Seria...
1: Sí.
0: L'ingredient principal són els espàrrecs.
1: Lo divertit d'això és que els espàrrecs, un pot d'aquests grandets, amb el suc i tot
0: vol dir, mira si no hi ha feina, que no cal ni escórrer els espàrrecs.
1: Tot junt.
0: Directament, tot cap a l'altre.
1: Llavors agafes com una sopa de gust d'espàrrec,
0: que no digues la textura.
1: Amb l'ametlla, amb pols i tot plegat,
0: Que bo.
1: Queda
0: sí,
1: xulo.
0: Sí, doncs no la coneixia, sincerament, Mira, d'aquestes sopes fredes, bichi suà, digue-li com vulguis,
1: Sí,
0: n'hi ha moltes i de molts tipus, ja n'he parlat d'alguna també.
1: Aquesta mateix, tu m'has dit bichi suà, dic no,
0: és una altra cosa.
1: Bichi
0: suà es pot dir a qualsevol, és el nom francès, a qualsevol freda, sopa freda, Sí. Volien dir bichi suà de... però podem dir-li sopa freda.
1: Sopa freda, que és més català.
0: Sopa freda, Sopa freda d'això, d'espàrrecs blancs, la mar de fàcil i... per qualsevol sopar d'estiu...
1: Poses a la nevera, si vols fer-ho abans, i fresquet.
0: Clar,
1: fantàstic.
0: Molt bé.
1: I el moment també, El moment també, però si ens fresquet té un punt.
0: Clar.
1: I si sobre vols tirar, però... No, llavors ja començaríem a posar-hi calories i ja no acabes. Però al damunt pots tirar el que vulguis.
0: Ja, t'aquests de pernil, no? Una mica de pernil.
1: I si vols... Pa torrat, també, el que sigui.
0: Sí, aquest pa torrat, sí, està bé. A partir d'aquí, la base és aquesta.
1: Feu-lo com
0: vulgueu. Després que algú hi afegeixi el que vulgui, els tòpics, que diuen alguna cosa, els tòpings, no sé com li diuen ara, els tòpings. Exacte, habituals que hi podeu posar en aquest tipus de sopes fredes.
1: O sigui, els tropezones que vulgueu.
0: Els tropezones, correcte. A partir d'aquí, a la imaginació, ja és cosa vostra. Però la base és aquesta sopa freda d'espàrrecs blancs. Quina pregunta fem, Badó?
1: Sempre fem una pregunta, avui la farem també difícil. Quants 100 grams d'ametlla en pols han dit?
0: Doncs vinga, aquest és l'ingredient que avui...
1: Quants 100 grams d'ametlla en pols crua, ametlla en pols crua,
0: sí.
1: Hem dit?
0: Doncs va, aquesta és la pregunta d'avui, i que queda feta. Podeu participar a partir d'aquí a través del telèfon de directe, operatiu ja a partir d'aquests moments, 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt senzill i molt fàcil, 686-101-101. I va, que tenim ja primeres fantàstic, trucades, fantàstic. Perquè tenim ja les dues línies retingudes.
1: No, estem contents perquè no para, això no sí, para, sí, és un no parar, vull dir, no.
0: Bon dia.
2: A veure si entra el papalet.
0: Ja, hombre, el papalet, sí que entra el papalet, sí. Com estàs, Jan, com estàs?
2: Bé, tan bé com vosaltres no, però vaig aguantant.
0: Bueno, ja està bé, ja.
1: Això ho diguis també sí que nosaltres.
0: Sí, home, sí. Sí.
2: Tu me l'ho apunta als 100 grams?
1: Sí, ja he apuntat, ja t'he apuntat la veu, jo.
2: Avui tinc dues coses per dir. Una, si teniu temps i voleu posar el plat de fusta del Ramon Caldú, si teniu temps.
0: Sí, sí, sí, sí, la...
2: I la segona és fer-hi memòria amb el Badó.
1: Sí.
2: Que el dia, quan jo estigui a l'infern, que se'n recordi de portar un joc de cartes. Perquè jo tindré per sí, tindré escac,
1: tindré... Ah, vols dir que hi seran tots coses, per distreure'ns, no? Per distreure'ns.
2: Sí, com que tu vindràs al llibre meu, que cap de 20 anys, llavors jo ja t'esperaré, vale?
1: Vale, bueno, bueno, espera'm a l'assentat, sí.
2: Home, va, que no he començat, ja n'he acudit, jo acabo.
0: Molt bé.
2: Bueno,
0: fantàstic.
2: Jo sempre acabo igual, eh?
1: Vinga,
2: visca
1: Jan.
2: Visca la cuina i visca totes calaixeres i calaixeres.
1: Visca, visca.
2: De debò tenim el programa 4.000 aquí mateix, eh?
1: Sí, a veure si ens veiem aquí per parlar d'algú o què, que et sembla, no sé.
2: Sí, sí,
1: aquí...
2: el dia que vulguis,
1: però
2: jo.
1: Vale, doncs... És que també estic ple de coses, també, vull dir la veritat. No, però, bueno, ens agradaria... El Pere també hi ha de participar.
2: Sí.
1: Ens agradaria fer alguna cosa. Però hem de buscar el lloc i és allò, anar a veure si trobem i anar a parlar i veure què fem.
2: Sí, home, sí, només hem d'invitar amb el Pere a fer un cafè i reunim tots tres i aire.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Jan, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, vinga, que vagi tot bé.
0: Que vagi bé. Adéu, bon adéu, adéu, bon dia. Adéu. Doncs vinga, més connexions, vinga. Més trucades. El 977 15 70 69, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: Hombre.
0: El Jordi.
1: Jordi Soler.
3: Sí.
0: Què ens expliques de nou, Jordi?
3: Mira, amb el Salvador, li vaig dir ja fa temps, sí. No... Tenia dos de restaurants, no sé si es recorda.
1: Si em vas dir... Sí, no sé.
3: Vull dir, en tornem a parlar, si vols, sense cap compromís, eh?
1: No, sí, i has parlat amb ells, tu ja?
3: Eh?
1: Has parlat amb ells, o no?
3: Sí, sí, jo he parlat i no hi havia
1: problema. No hi havia problema. Bueno, doncs, algun dia m'envies un WhatsApp o alguna cosa i m'ho dius.
3: Vinga,
1: doncs. Vale? Molt vinga, Jordi, molt merci. Bé. Merci.
3: Vinga, doncs, res més que jo.
0: Doncs vinga, Jordi, gràcies vinga, per trucar, com sempre, bé. I per vale, col·laborar. Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs vinga, en Jordi Soler, que també la potència. Un cop ho havia comentat, sí. Però bé, és això, com que en principi, encara que en falti algun, en continuen havent-hi molts, perquè són molts restaurants, molts premis, és a dir, que per això que tampoc no cal córrer, no sé com dir-ho, que anem fent. Vinga, més connexions.
1: Vinga, doncs.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, Fina.
1: Bon dia.
0: Fina Barragalló.
4: Té de ser boníssima, molt diurètica i sí. A més porta la proteïna.
0: Correcte. Això mateix.
4: Que la faré, aquesta segur que la faré.
1: Home, fes-ho bé.
0: És molt fàcil.
1: Quan es tot
4: molt d'espàrrec sempre en tinc.
0: Clar.
4: És una cosa... Dous també, vull dir, doncs...
1: Si els espàrrecs tens aquells pots més petits i poses dos pots, vull dir, cap problema. Amb el suc i tot.
4: Sí, sí.
1: Val? I ho proves.
0: Sí, sí, és provar-ho.
4: Doncs molt bé. Molt bé. I això que es diu, el cabrot, bueno, va passar el que va passar, ja
1: sí,
4: fa temps, i
1: bueno... Sí, quasi ja no ni me'n recordo. Sóc que hi va haver alguna cosa, però no me'n recordo.
4: Sí, sí, jo també, sí. Hi va haver alguna cosa, però bueno, mira, sempre passen coses que no agraden gaire, però bueno, és igual, és el que hi ha.
0: Sí, ja està.
4: Doncs bueno, ara
0: molt bé, Fina.
4: Ara esperar la festa major i portar-nos d'honor i tot el...
1: I tot, sí.
4: Primers barris.
0: Sí.
1: Primers barris.
4: Que avui és més festa als barris que festa major.
0: Sí, clar, perquè és tota una setmana sencera de festa, no? És una setmana sencera de festa, sí.
4: Doncs bueno.
0: Molt bé.
1: Fina.
4: Bon dia a tots.
0: Gràcies, bon dia, Fina, bon dia. Adéu. Vinga, més connexions. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Isabel.
5: Molt bé. Què molt bé, aquesta sopa freda.
0: Que sí, que és diferent, sí.
5: I lleugera, i això que
0: sí.
5: A mi no m'agraden els gaspatxos i això, doncs això estarà bé.
1: Ja sí, proves i ja està.
5: I ja té els ous i tot, que té tot.
1: Sí, té el dur i sí.
0: És veritat, sí. Molt bé, doncs mira, provar-ho i... Doncs. I si mai ens... Això, doncs, ens ho comenteu. Mira, si m'ha agradat o no m'ha agradat, eh?
1: Exacte, si no us agrada, igual, podeu dir-ho.
5: No, a mi els espàrrecs m'agraden. Hi ha molta gent que els espàrrecs només hi ha l'olor o alguna cosa, també.
1: Molesta,
5: no,
1: però sí,
5: però a mi els espàrrecs m'agraden també, per suposo. Hi ha l'olor també i ametlla també.
1: I amb el barrejat, amb l'ametlla i l'ou i tot, ja canvien un pèl.
0: Clar, i més els espàrrecs, aquests blancs en conserva, són diferents, no?
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Doncs posem-li 100 grams d'ametlla en pols.
1: Molt bé, Isabel.
0: Fantàstic.
5: I abans de barris i de festa major, passeu per aquí com arruga el turisme.
0: Home. Escolta'm, però és que, escolta'm, Isabel, al Francàs esteu tot l'estiu de festa, l'estiu, eh?
5: Sí, cada cap de setmana hi ha alguna cosa.
0: Ostres, per això dic. Però sí que és cert que l'estiu oficialment comença per Sant Joan, comença amb el Turismar, que aquest any es torna a fer, correcte. Però és això, que aquí feu festa tot l'any, eh?
1: Es torna a fer a la plaça dels Germans Trilles, allà, igualment.
0: Sí.
1: Com que fan obres i tot allò...
0: Potser hi haurà algun canvi, alguna coseta, però en principi més o menys...
5: No, al mig de la plaça Germán Trilles, en teoria, no hi ha cap obra.
0: Sí,
5: i a darrere de...
0: Exacte, suposo que el Tavares també es farà alguna cosa.
5: El Tavares sempre estan fent també part pels nens i tot això, també ho tenen mitja.
0: Sí,
5: ho acaben de fer, també.
0: De fet, em sembla, aquesta setmana ja es presenta oficialment aquest Turisme Art 2026, així que també ja quan es presenti l'explicarem i en parlarem, com sempre fem.
5: Sí,
1: perfecte.
5: L'última setmana d'escola, doncs ja cap aquí.
0: Correcte,
5: ja està.
0: Ja comença la temporada estival, ja.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Molt bé, doncs.
0: Gràcies.
5: Bon dia, Isabel.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, carinyo.
0: Hombre, Maria Dolors.
1: Montserrat.
0: Montserrat. Ai, que se m'enfadarà ara, la Montserrat. Montserrat.
6: Que ja no em coneixeu.
0: No, això em parla perquè estava fent una altra cosa mateix. Com vaig tocant botons a tota l'hora, a vegades parlo per parlar.
1: Com estàs, Montserrat, com estàs?
6: Ara una miqueta més bé, he estat putuda, però bé, ja està passat. Avui no he anat al centre de dia perquè no em trobava bé i no m'han deixat anar.
0: A casa descansa.
6: Ara tenim dies que no farem res.
0: Clar.
6: Estic molt refredada.
0: Molt encostipada. Uns quants dies de repòs i covar-ho una mica i ja està.
6: És el que faig.
0: Clar. Molt bé, Montserrat. Molt bé.
6: Tots bé?
0: Sí. Com sempre.
6: Me n'alegro. Petonetes de tot.
0: Igualment, Montserrat. Gràcies.
6: Adéu.
0: La Montserrat.
1: Sí, l'altre dia parlant de Maria Dolors deia la Montserrat que sabia que estava una mica delicada, pel centre de dia.
0: Bon dia.
7: Bon dia, estimada.
0: Mira la Maria Dolors, veus? És que ja ho sabia jo que la Maria Dolors estava per aquí, veus?
7: Sí, carinyo. És que has vist el número de telèfon, clar. Escolta, que m'alegro molt d'haver sentit de la Montserrat, ja.
0: Molt bé.
7: Que ha parlat per telèfon.
1: Nosaltres també, sí.
7: Sí, escolteu, 100 grams d'ametlles en pols.
0: Molt bé.
7: Una pregunta. Jo que sóc sola, si faig menys quantitat, un pot més petit i menys ametlla o no?
1: Sí, home,
7: o faig per dos dies?
1: Sí, pots fer-ho més petit, però...
0: Sí.
1: La que et surt aquí...
7: Però que surten almenys tres plats, no?
1: Un parell de plats, sí.
7: Llavors,
1: la fas i te la guardes un dia per l'altre que...
0: Sí, que estarà més bona, inclús.
1: Que no passa res, perquè ja l'aldú...
7: Sí.
0: Això, reposat i la nevera, exacte, és...
7: Sí.
0: És bo. Molt bé.
7: Sí. A mi ja no m'importa, diguéssim, repetir una altra vegada una cosa, si m'agrada, no passa res.
0: Doncs ja està.
7: Bueno,
0: així de fàcil.
7: Ja us he sentit tot.
0: Molt
7: jo
0: bé.
7: Vaig estar amb tot això, bueno, quan vaig estar sopant a la Rambla, vaig a les 10 i ja començava tot el de les bèsties. Les vaig veure allà també... allà a l'exposició.
0: Sí, al Tívoli.
7: A la plaça de la Xambusto.
0: Sí.
7: És que encara diem Tívoli perquè per entendre's més bé.
1: El Tívoli.
7: Ja sí, bueno, ho diem així, però clar, no calia que haguéssim posat aquest nom perquè tothom diu Tívoli.
1: Bueno,
0: és com un reconeixement. El nom oficial continua sent Tívoli, és a dir, si tu vols enviar una carta has de posar Tívoli. Però o sigui, és una plaça en homenatge a aquest cas, a l'Alexandre.
1: Abans era el Cine Tívoli, nosaltres jugàvem era la pista de bàsquet.
7: Sí,
1: la pista de bàsquet del Club Deportiu Vendrell. O sigui, jugàvem allà a bàsquet.
7: Imagina't, ha canviat això.
1: Tot ha canviat.
7: Bueno, estimats, molt bé. Molts petonets i abraçades, eh?
0: Igualment, Maria Dolors. Vale. Gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Que vagi bé.
7: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
8: Hola.
0: Què tal?
8: Hola, sóc la Montse Nin.
0: Com estàs,
1: Montse?
0: Montse.
8: Bé, anar fent, anar
0: sí,
8: fent.
0: Sí, tot bé, ens
8: no sóc gaire de sopes fredes,
0: no?
8: Però aquesta la provaré.
9: Clar.
8: Perquè els espàrrecs m'agraden molt i la provaré.
0: Doncs mira.
8: Amb els 100 grams d'amella triturada.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, doncs mira, si som a prova, i a veure si aquesta et convenç,
1: sopar,
0: et convenç una mica.
1: Per sopar va la Marta bé, això. No saps què fer.
8: Ho farem.
0: Sí. Adéu. Genial, gràcies,
8: adeu,
0: Montse. Adéu, adéu. Hola.
10: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: La Teresa.
10: Mira, sí, per fer aquesta sopa, que té molt bona pinta,
0: sí.
10: 100 grams d'ametlla en pols.
0: Molt bé. Ben fàcil, eh? Ben fàcil de fer.
10: Ho provarem de fer, i tant.
1: Teresa, tot bé, no? Ja em vas dir que estàs
10: tot
1: ja...
10: Tot de primera.
1: Perfecte.
10: Sí, sí, sí. Vinga.
1: Vinga, records.
0: Gràcies per trucar, Teresa. Vinga, gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: una abraçada. Adéu. Hola.
11: Bon dia, xicots. Com estàs?
0: Què diu, Jordi? Com estàs? Molt bé, tu?
11: Ei, home, una miqueta de calor, eh?
0: Ai, comença ja, comença.
11: Sí,
1: no
0: i aquest cap de setmana n'ha de fer més. Avui, bueno, al llarg de la setmana, d'aparatar una mica més la calor. Segons en Rodero.
11: Sí, sí.
0: Però bé, ja és això. Home, ja a partir de la setmana que ve, no? El 20, diumenge 21-22 ja feia entrem a l'estiu oficialment.
11: Sí, exacte, sí.
0: Ja Sant Joan és el solstici i...
1: Hi ha hagut anys, que, sí, ho comento, fa 2 o 3 anys, no sé si ho recordeu, va ser un juny horrorós.
0: Amb molta calor, no?
1: Amb una color tremenda. No sé si fa 3 o 4 anys, això ja, perquè el, sí, el temps sí, passa sí, volant. Per això aquest any no es podem queixar.
0: No.
1: Va fent, encara
0: sí,
1: s'aguanta, m'entens?
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí,
11: sí.
0: I a més, allò que estem a la Sant Joan sempre ha fet calor, ja.
1: Sí.
0: No, per Sant Joan, per la Revetlla, sempre ha fet calor.
11: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
11: Ara que ha comentat lo de la Festa Major, a mi tampoc és que
0: m'entusiasmi
11: gaire. No. Massa gent i
0: ja, sí,
11: molt renou i...
0: Sí, això sí que, sí, molt com, soroll.
1: Això és veritat.
11: Com de jove ja vaig fer molt a l'Iliu, jo,
1: saps? No, no, la majoria de jove, però un cop anem fent grans, vull dir, hi ha coses que comencen a pesar una mica, ja.
11: Ara busco més la tranquil·litat i bons aliments que es viuen.
1: I tant. I poc, soroll.
11: Però, evidentment, que la gent disfruti el que vulgui
1: i tant.
11: Sí, faltaria més, no?
0: I tant. És la festa
11: no,
0: grossa.
11: No, són uns dies de molt enrenou, però bueno.
0: Molt bé.
11: Sí, sí.
0: Fantàstic. Molt bé, Jordi.
11: Molt bé. Bueno, posarem 100 grams de metge en pols.
0: Vinga.
1: Molt bé,
0: Jordi.
11: Bona pinta, m'agraden les sopes fredes, eh?
1: Vinga, doncs.
0: Tot és provar-ho.
1: Som-hi.
11: Perquè refresquen, alimenten, hidraten...
0: I són fàcils, sí, la posen un moment sí, i et soluciona qualsevol dinar o sopar, la mar
1: no, aquesta, i aquest, com que hi ha l'ou i tot això... Et deixa satisfet, vull dir, per sopar...
11: Et deixa ple, diguem.
1: Sí, et sent, et deixa bé. Et deixa
0: sí,
1: bé.
0: Sí, molt bé, doncs, provar-ho, simplement. Molt bé. Gràcies, Jordi, una abraçada.
1: Vinga.
0: Que
1: vagi
0: bé.
11: Adéu.
0: Va, això no cau aquí, encara tenim més trucades i tenim ja també uns quants whatsapps
1: vale,
0: que ara els acabarem de dir. Però anem cap a les trucades, primer.
1: Sí, sí, vinga.
0: Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Hola.
12: Josep. Pep Miró.
0: Pep Miró.
1: Hola, Josep.
0: Josep Miró.
12: Hola.
0: Com estàs?
12: Mira, molt bé, diguem, aquí escoltant aquesta recepta tan refrescant, molt que bé, amb aquest temps que fa de calor, pues...
0: Bé més de gust, també.
12: És el més adient.
0: Correcte, cada vegada més, sí, cada vegada
12: i,
0: més.
12: I a sobre, pues senzilla, que la pot fer tothom, hasta jo.
0: Sí, mira, és veritat, sí, perquè... Mira, no cal ni escórrer els espàrrecs, vull dir, ja directament tal qual, imagina't la poca feina que dona, això.
12: I tant. Però bueno, mira, ja com d'ell, no pues... Digues.
1: No s'escorren els espàrrecs perquè el líquid...
0: Clar, ajuda.
1: Ajuda
0: sí,
1: que sigui més lleuger.
0: Sí, no? Li va...
12: Clar, perquè si no tindries que posar un altre líquid...
0: Sí. No quedaria molt crema, no? Sí. Quedaria massa crema.
12: Clar. Bueno, 100 grams d'omella.
0: Vinga,
1: molt bé,
0: ho apuntem. Vinga. Fantàstic.
12: Vinga.
0: Gràcies, Pep, que vagi bé. Una abraçada. Adéu. Vinga, seguim amb més participació, més trucades. Anem cap al WhatsApp ràpidament, que tenim uns quants WhatsApps.
1: Vinga.
0: I per no anar acumulant, el primer d'ells, en Xavier Trilles. Bon dia, companys, 100 grams. Ho apuntem.
1: Ja està apuntat.
0: Gràcies, Xavier. El Gerardo Montequi, unos 100 gramos de ametlla en pols. Un saludo. Pili i pareja.
1: Hola.
0: El Gerardo sempre amb les seves, eh? Doncs va, també ho apuntem. Bon dia, quina recepta més complicada, allò amb emoticones de riure, sí, és ironia. 100 grams d'ametlla en pols, Serramià i Helena.
1: Molt bé.
0: Serramià i Helena. Molt bé, doncs també queda apuntat. Ja sabeu que també això, podeu enviar els vostres missatges de WhatsApp al 686 101 100. I seguim amb més trucades. Bon dia.
1: Hola.
9: Sóc jo?
0: Bon dia, la Carme, sí, Carme.
1: Bon dia. Carme Bargalló.
0: Carme Bargalló, com estàs?
9: Molt bé, sempre com ara.
0: Sempre com ara, sí senyora. Sempre com ara.
9: Em poso a riure perquè és així.
0: No, home, ja està bé, ja, dona, i tant, ja ens agrada.
1: No, el teu cosí...
9: Que estem mig bé, no?
1: El teu cosí et diria...
9: Si no, ja no trucaríem.
1: Carme, et digui, el teu cosí diria... Depèn de qui.
0: Depèn de qui. O subsistint, que ho diu
1: sí,
0: molt.
1: Sí, subsistint o depèn de qui.
0: Sí.
9: Em té de bona, sempre.
0: Sí, sí, sí, cada un sempre té la seva.
9: Em té de bones, eh?
0: És cert, és cert. Sí, sí, sí.
9: Bueno, doncs 100 grams d'omelles. Jo t'haig de dir que no ho provaré. Però
0: no?
9: No m'agraden els esparres.
0: Bueno. No? De cap de les maneres...
9: Però reconec que ha de ser fresc i bo, eh?
1: Li fas amb el teu home i el teu home...
9: Ah, bueno, altra. Sí, per fer-li pel meu home. Però saps què em passa? Que quan no m'agrada una cosa...
0: No, clar, no la fas. No la fas. Exacte. Sí, sí. Si ja. Vol que se la faci ell, no?
9: Ah, això mateix. Ara ho has dit.
1: No, això és veritat.
0: I... Sí, sí, sí. No, és cert, bueno. Clar, que un acostuma a cuinar a casa, una mica que li agrada a un, no? Si no,
1: a casa,
0: malament.
1: A casa meva passa això,
9: no, la cuina, no. Per això es dic que el Salvador que vingui a viure a casa meva, que estaria sí. La mar de bé.
1: Sí, no, som una... a casa passa això. Per exemple, el conill... A mi m'encanta, a casa meva no me l'han fet mai.
0: Ja, si vull conill, perquè no agrada, no?
1: Que no perquè a ella ja no li agrada...
0: Clar, te l'has de fer tu.
1: Ja m'ho faig jo.
9: Doncs, no, la teva dona ja no li agrada.
1: No, el conill no poden ja, sofrir d'això.
9: Doncs a casa és al revés, a mi m'agrada i el meu home no.
0: No, doncs mira, veus... Clar, és que pels gustos els colors, tu. Si no seria tot molt avorrit, eh?
9: Has de vindre a viure a casa, que estaria la mar de bé. Sempre tindria el dinar fet, jo.
1: I tant, cap problema. Si em pagues bé, cap problema. Tindries
9: moltes, jo, també. No
0: pateixis. Molt bé, Carme. Gràcies per trucar, de veritat.
9: Bon dia.
0: Que vagi
9: bon
0: dia, bé, bon dia. Dia, bon dia. Hola.
13: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
1: Jaume.
13: Hola, com estem?
0: Molt bé, i tu, què dius?
13: Jo, bé, escolta, una pregunta.
0: Digues.
13: Poden ser per contra d'espàrrecs de conserva, espàrrecs naturals?
1: No, en aquest cas no t'ho aconsello.
0: Els hauries de bullir, potser,
1: sí,
0: no? Que tindries, els
1: tindries molta feina, perquè si no... Sí,
13: ja està.
1: Menjaries herbes.
13: Perquè els espàrrecs naturals m'agraden molt. Sí, sí. Amanits una mica amb oli i vinagre i ja queden fantàstics.
1: Això, sí, això sí, però aquí estem parlant d'una sopa.
0: Clar, no? La sopa, i clar, els hauries de bullir, els hauries de bullir molta estona, perquè...
13: Escolta, que els bullin ells.
0: Doncs vinga. I, més, amb això, amb la facilitat, que si són en conserva, sí. Imagina la feina que et dona això, Jaume, és que això pim-pam i t'ho has fet
13: sí,
0: ja.
13: Sí, d'acord.
0: Una mica és això.
13: Bueno, doncs ja està.
0: Doncs
13: simplement
0: vinga.
13: Això.
0: Molt bé,
13: Jaume.
0: Grams. Perfecte.
1: Vinga, Jaume.
0: Gràcies, Jaume.
1: Vinga.
0: Una abraçada. Bon dia. Adéu, adéu. Hola.
14: Hola, bon dia, estimat.
0: Què tal, Mari?
14: Molt bé, com em coneixeu ja,
0: home,
14: eh?
0: Clar, t'ho diràs.
1: Mari Gallego.
0: Sí,
14: com va la calor?
0: Bueno, aquí
1: no
0: estem
1: fa,
0: bé.
1: No, no em fa de calor. No
0: ens han posat un pingüino.
1: Sí.
0: Segurament que el sentiu de fons, perquè tenim un pingüino per aquí, que l'aire no funciona des de fa dies, i ara amb un pingüino està amb la mar de bé. Portes obertes bueno, i pingüino.
1: Portes obertes, sí. Sí.
14: Molt bé, aquesta sopeta fresqueta ja li diré, com que he sentit que ha trucat el Pep,
0: sí.
14: I diu que està ell la farà,
0: doncs
14: ara
0: vinga.
14: Li diré, escolta'm,
0: bon fes-me
14: aquesta sopa per sopar.
0: Sí, sí, sí. Doncs ja. Mira, que te la faci, que te la faci.
14: Una mica.
0: Que ho faci, que ho faci.
1: Molt bé, Mari.
0: Així de fàcil.
14: Vale?
0: Sí.
14: Bueno, fantàstic. Que tingueu un bon estiu.
0: Gràcies.
14: Una abraçada.
0: Igualment, Mari, una abraçada.
14: Adéu,
0: adéu, adéu. Hola, bon dia. Hola. En principi...
1: Que hi ha algú?
0: Que hi ha algú, perquè en principi sí, perquè sentíem algun soroll de fons... El 977 15 70 69. No, ens han penjat.
1: Vale. Bé.
0: Podeu trucar, podeu participar, ja ho sabeu, sempre ho diem, telèfon de directe principalment. Ara trobareu línia, si ho proveu, el 977 15 70 69. És el telèfon de directe. Sempre 977 15 70 69. O també, si ho voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és molt fàcil i molt còmode, al 686-100-100. Mira, aprofitarem aquesta petita... No, mira, arriben dues trucades de cop.
1: Sí,
0: hem de fer una pausa per publicitat. L'hem de fer, després la fem,
1: ja
0: cap problema.
1: Sí,
0: abans de marxar l'hem de fer. Però mira, anem cap a les trucades que han arribat dues al mateix temps.
1: Vinga, doncs.
0: Dues alhora. Anem cap a la primera d'elles, a veure si sentim la veu. Bon dia.
15: Que sóc jo.
0: Sí. Digue'ns el nom.
15: Imma Miró.
0: La Imma, com estàs, Imma?
15: Molt bé, una mica de calor, però molt bé.
0: Bueno.
15: Però bueno, la recepta, doncs, 100 grams d'omella en pols.
1: Molt bé.
15: I la provaré perquè a mi m'agrada molt els espàrrecs. Si la provaré i és una cosa fresqueta. Sí. Està bé.
0: Molt bé, doncs vinga, ja està. Si, si ho fas, ens ho diràs. Quan ens tornis a trucar, si vols, ens ho comentes.
1: I també hem de dir que si es queda molt espès, que us agraeix més líquid, hi ha un reset d'aigua.
0: No passa res. Per rebaixar-ho.
1: Sí, jo vull dir que no. Si trobéssiu molt espès, que amb el líquid que hi va ja queda bé, però doncs ho podeu rebaixar una mica.
0: Ara una mica, que és una mica crema, no? Jo entenc també.
1: Sí, és una mica crema. Ha quedat una crema. No una sopa
0: líquida. No una sopa líquida, sinó que és com una... Clar, això, una bitxissua. Tornem-ho a dir, una mica, una cosa així. Molt bé. Doncs això, si ho proves, ens ho diràs, Imma, sisplau.
15: Doncs molt bé, vale. Bon dia a tots.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu, adéu. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Com estem, Maria Rosa?
16: Molt bé.
0: Tot bé, sí?
16: Sí, 100 grams d'omella.
0: Molt bé.
16: Aquesta sopa fa la cara de ser boníssima.
1: Sí, sí, home, sí. Sí. Tot és bo, el que expliquem aquí, tot és bo.
0: Sí, jo crec que aquesta és una d'aquelles receptes que...
1: Que
0: pot agradar, que està agradant, vaja, perquè és molt fàcil de fer.
1: Molt fàcil de fer i...
0: Clar, és allò, espàrrecs, ous durs i formatge,
1: i ja ho tens. Una mica més de sal i una mica de pebre, això és important, també.
0: Trobar-hi el punt.
1: Una mica d'oli d'oliva, que ja ho hem dit.
0: Sí, i ja estaria. Doncs mira, és provar-ho, Maria Rosa, que és molt fàcil.
16: Molt bon.
0: Val?
16: Proparé de fer.
0: Molt bé.
16: Jo, els coets, els odio, eh?
1: Com és? No, jo els odio, no, però doncs...
0: Sí, sí.
1: No sóc amant, no sóc massa amant.
16: Primerament és que tenim un gosset.
0: Ah, i s'espanta molt, oi?
16: Es tornen bojos, pobrets. Sí. I els gats igual.
0: Sí,
16: els gats, s'amaguen sota del llit, bueno...
1: Sí, s'amaguen.
0: Sí, els petards. S'ha d'anar en compte, sí. S'ha de tenir una certa responsabilitat quan parlem de coets i de petards, sí. Molt bé, Maria Rosa. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Més trucades. Hola.
17: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Maria Carme Galán.
0: Com estàs, Maria Carme? Sí, com va això?
17: Pues avui estic una miqueta tocada.
0: Sí?
1: Sí, home, sí, perquè s'ha mort un nou...
17: Sí.
0: La notícia del cap de setmana, malauradament.
17: Sí, del cap de setmana. Uh-huh. I la veritat és que m'he presentat molt malament ahir.
1: Home, en tots.
17: La vida sigue i és així.
1: Sí, sí, és així.
17: No hi ha un altre que fer. Uh-huh. Però bueno, ha sigut una mala pata i ja està.
1: Sí.
17: Dic, la recepta no l'he sentida, però la sentida de nit.
1: Val.
17: Mira, com que avui he agafat línia, que és molt difícil d'agafar, doncs he pensat, doncs, bueno.
0: Sí.
17: Bé, sembla que eren 100 grams d'omella.
1: Sí.
17: És com una sopa d'espàrrec.
1: Sí, això.
0: Una sopa freda d'espàrrecs en conserva, d'aquests espàrrecs blancs.
17: Sí, en conserva.
0: Vull dir que és molt fàcil de fer i...
17: Al meu poble són de naturals, perquè hi ha molts.
0: Clar, és
17: però,
0: veritat.
17: Però és un... netejar-los, bullir-los...
0: Clar, és bullir-los, que no quedin fibrosos...
17: Ah, això mateix.
0: Clar, té la seva... I en canvi en conserva, doncs mireu, des de mar de bé, serà entendre segur, i ja està.
17: Aviam.
0: Els comprem una mica bons i ja està.
1: Tot ben triturat i...
0: Correcte, sí. Tot és provar-ho.
17: Això mateix.
0: Si ho fas, ens ho diràs també, Maria Carme.
17: Això mateix.
0: Gràcies.
1: Una abraçada a Joan.
17: Igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Trucades, participació 977-15-70-69, com tot això que hem anat fent i recollint al llarg de tota aquesta estona, i també missatges de WhatsApp al 686-101-101. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Hombre, el Pep.
18: Com anem?
0: Com estàs?
1: Perfecte.
18: Bé, subsistent.
0: Depèn de qui.
18: Depèn comparat amb qui.
0: Comparat amb qui.
18: Bé, mira, jo aquest cap de setmana he tingut feina perquè hi ha hagut la inauguració del monument als donadors de sang de Sant Oliva.
1: Ah, sí, ho sé.
18: Sí. Uh-huh. Va anar el diumenge, va ser un disseny del Jordi Llucià.
0: Molt bé.
18: Una virgueria, i doncs va haver la inauguració del setè monument, ja que tenim, o reconeixement, diguem-li com vulguem, del Baix Penedès.
0: Fantàstic.
18: I fem el 50% ja de les poblacions de la comarca.
0: Molt bé.
1: I què, va quedar bé o què?
18: Eh?
1: Ha quedat bé, és guapo o què?
18: Sí, és molt maco, sí, és de ferro i tal, sí, de ferro típic o ballat i tot, sí, és molt xulo.
0: Jordi Llucià és un artista, eh?
18: Sí, va ser un disseny i després algun banyà de llaç o qualsevol de dir-se.
0: Sí.
18: I llavors, doncs, amb això dels reconeixements, el Baix Penedès és la primera comarca en nombre de poblacions que té més també que té més reconeixements es donant.
0: Ah, mira.
18: El nombre de poblacions, bueno, eh?
0: Clar, sí, per
18: som el número 1.
0: Molt bé.
18: Som el número 1 amb reciclatge, però doncs, sí que som el número 1
1: amb donacions de sang. Sang.
0: Bueno, clar, això és per la feina que feu des de l'Associació de Donants del Baix Penedès, eh? Sí,
18: estan insistint i, doncs, anar picant pedra i anar tocant alcaldes i regidors i regidores i alcaldesses i, bueno,
0: clar,
1: sí, senyor.
18: Alguns sonen, ja en tenim un altre de previst pel mes d'octubre, si no hi ha res d'ou, però, doncs, n'hi ha que va, no, que, el que passen, no?
0: Molt bé,
18: sí. Però, bueno, ja s'ho trobaran el dia, ara si dins la bossa de sang se n'hi serà.
0: Exacte, bueno, esperem que sí. De fet, ara comença la temporada alta, de demanda de sang, vaja, sí, la demanda de sang, que ara és quan...
18: L'estiu la gent marxa i...
0: Per això.
18: I no se'n recorda que hi ha gent que queda aquí, no?, que queda als hospitals i que necessita continuament i tal.
1: I accidents i més coses.
0: Clar, hi ha més moviment, la gent es mou més accidents, sí, és cert que
18: s'ha de donar sang. I ara el que fa és apretar campanyes en poblacions de costa, doncs, diguem, no?
0: Clar, sí.
18: I llavors el que és donant assidu, doncs, que és donant per vocació, doncs dona allà on està, doncs, estiuejant, doncs, nosaltres, quan fem aquí Comarruga, o això, doncs, ho notem, doncs, que són gent de pas, doncs, diguem, no? Gent que són donants potser de Sabadell o de Terrassa o de Vilafranca, estan aquí, doncs, i els hi toca, ja fas 4 mesos en això, i llavors, encara, i el unitat mòbil que comarro, doncs, tot això està.
0: Sí, perfecte. Molt bé.
18: No se'n mai en farà cap aquí aquest any, no?
0: No, exacte.
18: Quan et donis a Vilafranca i faci cap a Vilafranca, on donis el pedrer, vaig, ho prendré.
1: No, però ara t'ho diuen, eh? Normalment t'ho diuen,
0: eh? Sí, també en el missatge diuen, la teva sang s'ha utilitzat...
1: Exacte, a mi m'enviaven missatges dient no anava a parar.
0: Ho fan.
18: Sí, això sí, però vull dir que no és que tu que siguis del Vendrell i hi hagi anat al Vendrell.
0: No, clar, això va al banc de sang i teixits a Barcelona i després es reparteix on calgui i on faci falta, clar, s'entén.
18: Sí, senyor.
0: S'entén.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, doncs enhorabona per la feina. Gràcies, Pep. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: 3:15, 12:00, estem ja a la recta final,
1: I 20 trucades, eh?
0: 20 trucades, que es diu aviat, sí. Molt contents de la participació, de la resposta que sempre tenim.
1: Encara tenim temps, són 3:15, encara podeu fer-ho, si no, un WhatsApp o qualsevol cosa.
0: Correcte, encara podeu trucar al 977-15-70-69 o enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Aprofitarem ara, sí que tenim temps, per fer una mica de pausa per publicitat, que l'hem de fer, sí o sí, i també, si no hi ha cap trucada, podem anar a la petició musical que ens ha fet el Jean Papalet, que és una gran cançó d'en Ramon Calduc, i que també això escoltarem abans d'arribar a les 12 i abans d'acomiadar-nos.
19: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
20: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977-15-56-74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
21: Jordi, ¿qué está pasando?
22: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
21: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
22: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
21: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
20: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
21: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: El plat de fusta d'en Ramon Caldó.
1: Vinga, el plat de fusta, va.
0: Una cançó una mica melancòlica, però és una cançó ben xula, que és la que ens ha demanat en Jan Papalet. Doncs va, encara hi ha temps per participació i trucades, sobretot, teniu en compte.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Això que sempre tenim aquí, no? Peticions musicals, evidentment la recepta, participació, trucades, moltes, cosa que sempre estem agraïts de que la gent participi. I això, recordem que la setmana que ve, dilluns que ve, farem sorteig.
2: Sí, sí.
1: Marxarem allò abans de Sant Joan amb... o marxarem a Sant Joan coneixent els guanyadors i guanyadores d'això, d'aquesta gran participació que hem tingut aquestes setmanes enrere.
2: Els que truqueu la setmana que ve ja no entreu.
1: No, ja serà per la següent, eh?
2: Els que han trucat avui entren la setmana, els que truquen la setmana que ve, i serà per un altre dia.
1: Ah, si no ens quedarem sense...
2: No, perquè hem tingut moltes trucades i no...
1: Perquè ens quedarem sense números al final, sense bombo, vaja, números del bombo, eh?
2: Per si... Un gran bombo d'aquells de la loteria de
1: doncs mira, potser sí, aquests no hi cabria ni aquí a l'estudi, en certa manera, segurament. Doncs es queden 5 minuts clavats perquè siguin les 12. Encara podrem acabar amb la darrera cançó, que ja és la sintonia de sempre, que és Roy Orbison, Joe Gautit, però encara podeu participar i podeu trucar això al 977 15 70 69 o enviant un WhatsApp al 686 101 101. Ara parlava de Sant Joan, que de fet això dilluns que ve serà 22, res, l'endemà serà rebell allà, ja pararem de la coca de Sant Joan.
2: El 22, que és dilluns que ve.
1: Sí, no hi seràs.
2: Tinc feina.
1: Doncs, sí, estic rumiant jo ara, eh?
2: Hòstia, ara m'ha vingut com un tiro de 22 i 23.
1: Estàs enfeinat.
2: Tinc feina.
1: Doncs, mira, podem fer-ho, o en aquest cas el sorteig el faríem pel 29, per Sant Pere.
2: Val.
1: No?
2: Sí.
1: Sí, perquè...
2: Clar, perquè aquí s'ha d'avançar a finals de setmana, vull dir... No,
1: complicat.
2: No, complicat perquè sí. hi ha altres coses.
1: Correcte.
2: Doncs bé, em sap greu, però el dia 22, que és el dia abans de la rebella, tinc feina.
1: Doncs bé, ràdio en directe, sempre ho diem. Havíem anunciat...
2: Estic jubilat, però tinc feina.
1: Toca fer coques a Sant Joan, toca tallar fruita, aquestes coses que fa per Sant Joan, sí. Que és el que a mi que volia parlar jo, del tallar la fruita, de fer la crema i tot plegat, per la coca de Sant Joan.
2: Bueno,
1: però bé, és que doncs res.
2: Sort que m'ho comentat,
1: sí,
2: això,
1: sí, perquè doncs res, saltem el 22. No, en aquest cas, saltaríem el dia 29, el dia de Sant Pere, quan farem sorteig entre totes les trucades que hem tingut aquestes setmanes enrere, ni més ni menys. Doncs va, quedarem amb Roy Orbison, que és una mica la sintonia final i la que ens ajudarà ja a posar una mica això, no? El punt final i acomiadar-nos. La deixem sonar i ens acomiadem.
2: Sí, ja m'hi dic, ja fins al 29, doncs, una abraçada a tothom i ens veurem.
1: Doncs vinga, deixem-ho aquí. Gràcies, Badó.
2: Vinga, merci.
1: Adéu-siau.

Doncs justament això, ho deixem aquí, tanquem barraca. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio i amb més ganes d'acompanyar-vos si ens deixeu. Que tingueu bona jornada. Adéu-siau.

0: bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continua en perill. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the
1: day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts en aquests minuts. Avui la cosa pinta molt calorosa, perquè ara mateix ja tenim una alta temperatura, així que no us podem desitjar una altra cosa que... Bueno, que tingueu un bon dia, si és en companyia de la ràdio encara més, però sobretot vigileu que avui hi ha altes temperatures. Avui és dilluns, dia 15, i com sempre agafem el relleu en aquests minuts, passant 10 als minuts de les 12, i arriba la quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Avui, 15 de juny, es commemora oficialment el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús del maltractament a les persones grans. Aquesta jornada va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2011. El seu objectiu principal és visibilitzar, denunciar i combatre qualsevol mena de violència, abús o negligència cap a la gent gran. A més d'aquestes efemèrides, central de l'ONU, durant aquest mateix dia es celebren altres esdeveniments globals o regionals. Avui és el Dia Mundial del Vent, una jornada dedicada a descobrir el vent, la seva potència i les possibilitats de les energies renovables. Avui és el dia de la Carta Magna, la celebració d'àmbit internacional que recorda la importància d'aquest històric document per als drets humans i les lleis civils. I avui és el Dia Nacional també del Llibre Argentina, la commemoració cultural que fomenta la lectura des de l'any 1908, així com el Dia de l'Arbre que es celebra a Costa Rica. Avui, fent una mirada cap al santoral, avui es celebra la festivitat de Santa Maria Miquela de Santíssim, sagrament de Sant Guiu, a Sant Vito, al profeta Amós. I els sants principals d'avui, doncs també és a Sant Guiu o Vic, jove màrtir de Lucània, que va morir per la seva fe a l'edat de només 13 anys, o el profeta Amós, un dels profetes menors de l'Antic Testament originari de Teoca. Fets històrics que van marcar també un 15 de juny. El 1977 es van celebrar les primeres eleccions generals democràtiques a l'estat espanyol després del franquisme, on el PSC va ser la força més votada a Catalunya. I el 2011 va tenir lloc el conegut bloqueig del Parlament de Catalunya per part d'activistes del moviment dels indignats 15M mentre s'hi debatia els pressupostos. El 1897 es va dur a terme a Barcelona la darrera execució pública a la ciutat. I avui, en aquesta jornada, sempre mirant cap al cel. Avui, el temps que farà el Vendrell, doncs avui s'espera una jornada principalment clara, amb alguns intervals de núvols i temperatures que ara mateix ja freguen els 29 graus, però diu que arribaran fins al 30 i unes mínimes de 22. El cel entre poc i mig ennuvolat durant les pròximes hores, sense previsió de pluja, i així que avui ens hem d'hidratar molt, no estar exposats directament al sol. Ja sabeu, persones grans, mascotes, en definitiva, el sol, quan més lluny millor. I com sempre, amb aquesta jornada, en la quarta hora, sempre arriba també amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Amb les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals i internacionals i d'última hora. Ja sabeu que també aquí som musicals i que tenim el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101. Si vols demanar una cançó, fer una dedicatòria, ho pots fer utilitzant aquest canal de comunicació. Nosaltres ja sabeu que també som musicals i, per tant, ens aturarem amb el nostre tema retro i també ens quedarem amb l'agenda que ja comença a mirar doncs, coses importants i destacades per la setmana i també cap al cap de setmana. I tot això, com sempre, combinat amb molt bona música, que no es digui que aquí tenim una miqueta de tot. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez. Estem en aquest format ja, modo que estiu, Oficialment no estem, però hem de començar ja a sentir-nos així. Molt bon dia, benvinguts.

Bé, com ja sabeu, i ens vam proposar des d'inicis d'aquest mes de juny, farem un viatge cada dia en el món musical com ara, amb aquest de Clem Bandit, amb Louisa Johnson, un tema rescatat de l'any 16, el seu Exit Tears. Perquè ja sabeu que la música sempre ens acompanya en algun moment de la nostra vida, moment important o no tan important. La música que tant ens acompanya i tan important, veritat és. Anem en busca ja de la nostra primera aturada que arriba amb el que el nostre espai, amb el que has de saber.

doncs, com ja sabeu, sempre obrim el nostre punt d'informació amb les notícies de casa nostra. El Vendrell està de dol per la mort d'aquest dissabte del veí Esteve Cugat Garrofer, de 45 anys, en un accident de muntanya als Pallars Sobirà. De muntanyista i escalador, es trobava en una sortida al port de Metacorba, al terme municipal de Lins, quan per causes que s'investiguen va caure d'una alçada de 100 metres. Uns testimonis que van trobar a la zona van donar alerta, trucant al 112 immediatament. Es van activar els efectius del grup d'actuacions especials al GRAE dels bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins a la zona amb l'helicòpter de rescat. En arribar al lloc, una àrea de difícil accés, els equips d'emergència van localitzar el seu cos ja sense vida. Un camió s'ha incendiat aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del Vendrell en direcció a Barcelona. L'incendi concretament va ser a les rodes del vehicle, que ha obligat a tallar el carril i ha provocat uns 2 quilòmetres de retencions al voltant de 2 hores. L'incident s'ha resolt poc després, ja que la posició del camió no obstaculitzava el trànsit. L'avís s'ha rebut cap a 9:15 del matí. El comerç del Vendrell inicia una campanya de repartiment d'ulleres de sol per veure l'eclipsi. El Centre d'Iniciatives i Turisme i l'Ajuntament del Vendrell han iniciat aquest 13 de juny una campanya relacionada amb el repartiment d'ulleres de sol per veure l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Totes les persones que vagin a l'oficina del CIT amb 3 tiquets de compra en 3 establiments associats diferents s'emportaran unes ulleres de protecció homologades per poder veure aquest fenomen. La campanya es mantindrà fins a esgotar les existències i forma part del conjunt d'activitats de divulgació científica sobre l'eclipsi que s'han organitzat a la capital del Baix Penedès. Alhora, des de l'Ajuntament volen conscienciar els veïns sobre la importància de prendre mesures de seguretat corresponents per evitar danys oculars i recordar que les ulleres s'han de fer servir en tot moment, tret dels 35 segons en el que el sol estarà completament tapat. I el Vendrell celebrarà entre els dies 9 i 21 de juny una nova edició de la Fira Turismar, un esdeveniment de prop més de ja 40 anys d'història des de fa 3 que s'ha reorientat per promocionar els productes de proximitat i la gastronomia del territori. Com és habitual, la fira es farà com a Ruga, a la platja dels Germans Trilles, concretament amb parades dels elaboradors i productes del territori. El Passeig Marítim acollirà aquest com a Ruga Market, que s'inaugurarà el divendres a les 7 de la tarda. A la mateixa hora tindrà lloc també la inauguració del nou Parc de la Música, un espai que s'ha ubicat al costat de l'edifici Tavaris, on abans hi havia el Palau de Vidre. El parc inclou una pista per a pràctica d'esport que rebrà el nom d'Eduard Manchón. I tot seguit, a 8:15, es farà la inauguració oficial del Turismar des de la plaça Germans Trilles. L'esdeveniment deixarà al llarg del cap de setmana una variada programació d'actes que inclourà activitats de descoberta de l'entorn fins a concerts, tallers familiars o competicions esportives. El Museu Tavaris oferirà portes obertes i visites guiades durant els 3 dies i els Amics de les Catifes de Bellvei faran 2 exhibicions. Igualment, el programa inclou rutes saludables, una visita a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, la Fira Literària de l'Associació Com a Rua Literària i una activitat planetària del Tavares relacionada amb l'eclipsi del 12 d'agost, entre moltes altres iniciatives. I més coses. El Vendrell i Calafell apunten a una estabilització dels fets delictius. Les últimes dades de criminalitat del Ministeri d'Interior pels municipis de més de 20.000 habitants apunten a una estabilització dels fets delictius tant al Vendrell com a Calafell. Les dades del primer trimestre del 26, en comparació amb el mateix període de l'any passat, mostren poques variacions. El Vendrell ha registrat enguany 277 delictes en aquests 3 mesos per 279 de l'any passat, un descens de l'1,8%. Per la seva banda, Calafell n'ha registrat 247, 6 més que els 241 de l'any passat, un augment del 2,5%.
Són canvis mínims dins d'una tendència que es manté en els darrers anys, en el que el Vendrell va baixant poc a poc de les xifres que eren força elevades, entre el Calafell, que puja lleugerament però amb unes dades més baixes. Si es compara per tripologia, es pot comprovar que en els furs es mantenen pràcticament igual que ara fa un any i les dues ciutats. En canvi, mentre el Vendrell baixen els robatoris amb força a establiments i domicilis, el 19 i el 35% a Calafell, s'observa un increment dels robatoris amb violència un 50% més. Per contra, els delictes contra la llibertat sexual, que generen molta preocupació en els darrers anys, ha crescut al Vendrell, passant de 5 a 10, mentre que han baixat a Calafell de 8 a 2. En aquest apartat cal remarcar que hi ha hagut en aquests 3 primers mesos de l'any passat fins a 7 agressions sexuals amb penetració, quan l'any passat no hi va haver cap. En els dos municipis mostren comportaments similars en robatoris a l'interior de vehicles a l'alça i en tràfic de drogues a la baixa. Precisament el Vendrell ha estat un dels municipis on aquest divendres s'ha desplegat el nou dispositiu Campai dels Mossos d'Esquadra, que va acompanyat per el suport de la unitat USP de la Policia Local Municipal, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. L'operatiu tenia com a objectiu la lluita contra la multireincidència, el tràfic de drogues, i es va identificar a fins a 151 persones que tenien en total 176 antecedents. A més de detenir una persona, es van posar 12 denúncies per consum o tinença de substàncies estupefaents, una denúncia per tinença d'arma prohibida, un puny d'americà i també un acte de comís de joies per comprovar la seva procedència. I més coses. Arranca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. L'empresa municipal SEMSA, la Calafell Empresa Municipal de Serveis, comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes completes amb totes les fraccions que estan situades en el front marítim. La resta dels municipis s'aniran fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics del municipi. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. L'objectiu és continuar millorant el percentatge de recollida selectiva i l'Ajuntament obrirà en breu la nova deixalleria municipal ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquests residus que no es poden incluir en les 5 fraccions dels contenidors. I també un apunt important, perquè Cunit ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major d'estiu, que tindrà lloc del 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent per combinar el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci del primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un dels plats forts per a aquesta festa major. Divendres, dia 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir d'una nit amb el Cerca Birra i el Xat DJ al solar de l'Avinguda de la Font. S'han donat a conèixer ja el programa i us ho anirem destacant també en el nostre punt d'informació de la nostra agenda. I per últim, Fem Comarca ens diu que un carril bici unirà la C31 amb la platja de Cunit. Cunit comença la construcció d'aquest carril bici als carrers de les Sorres des de la C31 fins al passeig marítim, que connectarà el tram de carril bici que ja hi ha al costat de la carretera i arribarà a una via
a través de la bici a la platja. El nou carril bici seguirà per tot el carrer i passarà pel pas inferior de la via del tren, que té una rampa. La construcció d'aquest carril bici és una demanda ciutadana en els pressupostos participatius des de fa molts anys. L'obra obliga a suprimir una filera d'aparcaments. El carril bici anirà en un tram pel centre de l'alçada entre tots dos sentits de circulació. Segons els experts, el més segur per al ciclista, els altres trams aniran per la costa, per un altre costat. Les obres començaran amb una rotonda entre el carrer de les Sorres i l'avinguda de Sitges per millorar la seguretat viària i una futura connexió amb el carril bici. I més fets, en aquest cas, és, com sempre, fer una ullada a les notícies d'última hora i que, com sempre, arriben protagonistes pel que fa a les notícies d'Espanya i del món. La comissió del Congrés sobre la dona rep l'alcaldessa de València i la secretària de Protecció Civil. El govern llança una macroconvocatòria d'oposicions de justícia. 575 de jutges i fiscals i 125 de magistrats. També ens diu que el jutge Peinado cita Begoña Gómez per una audiència preliminar a qui està obligada a comparèixer. També ens diu que una marxa recorre el centre de Madrid en defensa de l'ensenyament públic i Ayuso escolta el públic que està en lluita. Un atac rus deixa 10 morts i destrossen l'històric monestir de les Coves de Kiev. El Regne Unit prohibirà l'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys. El petroli cau un 5% i la borsa espanyola trenca la barrera dels 19.000 punts després de l'acord de pau a Iran. I després, també, si fem una aturada a casa nostra, Catalunya, ens diu que els docents acomiaden el curs amb una nova mobilització, conflicte educatiu i les famílies reclamen un acord en l'educació pública. Tres morts en accidents en entorns aquàtics. Protecció Civil demana als municipis millorar la seguretat. També s'estabilitzen els incendis de Cervià i de les Garrigues i de Ponts. Els bombers ja controlen el foc de Sanaüja. I també ens diu que macrobatuda policial contra les armes de foc a Barcelona. 13 detinguts i més de 250 persones identificades. Pel que fa a altres notícies, ens diu que un gran llenç de lita cabellut il·lumina les segles de la història de la UB. I com sempre, mirant cap al temps, fortes tempestes a la tarda i calor amb més intensitat els propers dies. Ara mateix, això és el que has de saber.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat.
2: Doncs aquesta sintonia sempre ens acompanya per fer una ullada, com sempre, ja sabeu, el nostre tema retro. Anem en busca d'avui l'artista que hem escollit perquè soni també aquí en la quarta hora. Avui ens quedem amb José Gómez Romero, que segurament per aquest nom direu, qui és? Doncs és un cèlebre cantant i músic espanyol de balada romàntica que va néixer a Barcelona el 1940. Al llarg de la seva exitosa carrera de més de 6 dècades ha venut més de 20 milions de discos en tot el món i ha estat premiat amb el prestigiós Premi Grammy Llatí de la excel·lència musical. El seu nom artístic és Diango. Té 86 anys d'edat, es manté plenament actiu en la música, cantant l'amor, llançant singles i realitzant exitoses gires. Va adoptar aquest pseudònim com a homenatge al legendari guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt i es va consolidar després de debutar en el Festival de la Cançó del Duero el 1965. Va representar Espanya en el Festival de la OTI el 1980 amb el tema Querer y Perder i va acabar en el sisè lloc. Perdó, en el segon lloc. I aquesta veu rasgada i apassionada ha donat vida a grans clàssics de la música en espanyol que doncs, tots coneixem, Corazón Mágico, Por Ese Hombre, Esta Noche Quiero Brandy, Querer y Perder. A més de que porta més de 50 anys casat exitosament amb Maria García, doncs té fills que també es dediquen al món de la música. El seu fill Marc Llunas, que va ser el guanyador del Festival de la OTI el 95, i també el seu net Isan Llunas, que va interpretar Lluís Miguel amb l'exitosa producció de Netflix, i el seu net Axel Llunas, que també es dedica a la música. Una família de músics, però amb un patriarca, podríem dir, que segurament tots recordem la seva música. Doncs avui hem triat aquesta, la ràdio.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: I anem en busca dels catarres que tornaran als seus orígens amb la Santíssima Trinitat. Una nova gira de teatres que recuperarà el format trio amb què la banda va començar la seva trajectòria l'any 2011. Sota el subtítol de Els Tres Sols i Tu, el grup oferirà un espectacle íntim i exclusiu que passarà per nou escenaris de Catalunya entre els mesos de novembre i desembre. La proposta reinterpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva discografia amb nous arranjaments creats especialment per l'ocasió. La gira aposta per una posada en escena més propera i minimalista, enllunyada dels grans festivals i els concerts multitudinaris que ha marcat els darrers anys de la banda. A més de recuperar les tres veus i els tres músics sobre l'escenari, el repertori incorporarà instruments pocs habituals, percussions, sintetitzadors i altres elements sonors per oferir una nova lectura de les seves cançons. I segons expliquen, la Santíssima Trinitat vol situar el públic al centre de l'experiència i convertir cada concert en una trobada única. L'espectacle combinarà moments d'emoció, humor i improvisació, recuperant part de l'esperit dels primers directes de la formació. La gira arrencarà el 13 de novembre a l'Auditori de Girona, que també passarà per Esparreguera, Vic, Sant Cugat, Reus, Viladecans, Granollers, Manresa i Guissona. En total seran 9 ni úniques dades, eh? Amb aquest projecte, els catarràs obren una etapa excepcional dins de la seva trajectòria i proposen una nova manera d'escoltar les seves cançons, que serà més a prop, més despullades, amb un gran compromís d'improvisació que farà que cada concert sigui únic.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs aquesta és la sintonia ja que coneixem per obrir el nostre punt d'agenda per aquests propers dies. Bueno, abans que res, recordem que ja sabeu que aquí ens agrada recordar-vos que podeu anar de mercat a comarcal setmanal, bueno, de la comarca, i bueno, pues demà és dimarts i podeu anar de mercat a Calafell i també a l'Arbós. Bueno, anem amb cosetes. Us recordem que a la sala d'exposicions Benvingut Socias hi ha una exposició en homenatge al pintor Don Diego Velázquez per Antonio Villanueva Martín, que estarà oberta del 12 de juny al 5 de juliol. L'horari de visita és de dilluns a divendres a les 5 de la tarda fins a les 8 hores a la sala d'exposicions Benvingut Socias del Centro Cultural García Lorca del Vendrell. Teniu-lo present si voleu anar a visitar aquesta exposició. Avui dilluns us recordem algunes coses que ens emplacen ja cap a demà per l'hora. Demà dimarts, dia 16, al Vendrell hi ha una xerrada Posa el teu comerç al dia, que esperaven avui els teus clients. Serà a 2:15 del migdia a l'Escola Músic de l'Escola de Música Pau Casals. I a 6:15 a la Biblioteca Pública hi ha activitat familiar Laboratoris de Lectura Naturalistes. El Vendrell també acull a les 6 de la tarda a la sala del Portal del Pardo el taller familiar El Silenci Dibuixat. Dimecres ens avancem una miqueta amb músiques per al Sol i la Lluna. A 6:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa a càrrec de Maria Montes. A 6:45, recordeu. I a les 7 de la tarda a la Bisbal del Penedès, a la Biblioteca Pública, Club de Lectura, amb una lectura sorpresa, càrrec de Joan de Boer. Bueno, ens avancem una pinzellada per dijous, que acull a Cunit l'espai Cuina per a Joves, a l'espai jove a partir de 6 de la tarda. I acabarem fent una pinzellada pel que fa a la programació de Ràdio El Vendrell. Avui és dilluns i al matí, com sempre, ja sabeu que vindrà després a 2:15 amb l'informatiu edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i de 3 fins al punt de les 5, el programa Tarda en Exterior. No oblideu que l'informatiu arriba també al vespre, a les 8 del vespre. I avui dilluns, la programació de Televisió al Vendrell, com sempre, arriba protagonista amb les notícies a les 2 del migdia. I més tard arribarà la pròrroga amb Jordi Graell, una cita de cada setmana amb l'esport, entrevistes, reportatges, que com sempre fa un repàs a l'actualitat del territori. Doncs amb això nosaltres avancem una miqueta i ho fem ara amb aquest tema d'Ed Martin, amb el tema About You. Música molt refrescant, mirades cap a... Bueno, estem com en format ja estiuet.

0: separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
1: Bon dia. La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més

0: que al gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
1: Gràcies, Beti. Estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Oye, chiquillo.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada dilluns, dia 15 del mes de juny de 2026. Des d'ara en endavant, tenim temps suficient en aquesta sintonia per parlar-vos de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Un repàs de l'actualitat informativa amb la Marga Márquez de les Vies de So, amb la redacció complet del Vendrell Comunicació, amb en Jordi Garell amb l'actualitat esportiva, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i davant dels micròfons hi serà qui ha editat i presentarà aquest informatiu, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, en resten 30 minuts per parlar, com sempre, d'una actualitat que resumim en un minut en el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: La nostra vila ha presentat aquest divendres una nova edició de la Fira Turismar, que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. A més de continuar amb la promoció dels productes quilòmetre zero, durant el certamen s'inaugurarà el nou parc de la música que s'ha habilitat a tocar de l'edifici Tavares. Serà el fet de sortida d'un informatiu que també ens ha de servir per parlar d'una nit de premis i reconeixements en una nova edició de la Nit de l'Empresa 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Tenim temps en aquest informatiu de parlar del desplegament policial la tarda de divendres a la zona dels bars de Cal Escori. Es van identificar 153 persones. Parlem també dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris. Tindrem temps de parlar dels experts en pedra seca de Catalunya que se citen aquest dissabte a Sant Vicenç de Calders per celebrar l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. Parlem de sardanes, de l'aniversari del Cabrot, el 35è per ser concrets, i també de dansa i Pau Casals, tot plegat amb exposicions al Museu Déu. Obrim informatiu i ho fem parlant de la presentació el passat divendres d'una nova edició de la Fira Turismar, que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. A més de continuar amb la promoció dels productes de quilòmetre zero, durant el certamen s'inaugurarà el nou parc de la música que s'ha habilitat a tocar de l'edifici Tavares.
3: El Turismar 2026, que tindrà lloc a Coma-ruga entre els dies 19 i 21 de juny, seguirà la línia encetada ara fa 3 anys. Centrada en la promoció de la gastronomia de proximitat i els productes de quilòmetre zero. A la plaça dels Germans Trilles es concentraran les parades dels elaboradors i productors del territori, mentre que el passeig marítim es podrà gaudir ja del Coma-ruga Market, que donarà el tret de sortida el divendres 19. Un dels aspectes destacats de la fira serà la inauguració el mateix divendres a la tarda del nou Parc de la Música, que s'ha fet a tocar del Tavares, a la zona on hi havia el Palau de Vidre. Durant els 3 dies, el programa d'actes inclourà des d'activitats de descoberta de l'entorn fins a concerts, tallers familiars o iniciatives esportives.
4: Què hem fet amb aquest programa? Doncs que barreja activitats culturals, activitats patrimonials, activitats lúdiques i d'oci i activitats també que tenen en compte doncs, ensenyar què som com a municipi per tota aquella gent que ve a veure'ns i per la gent que resideix al Vendrell i els seus nuclis marítims.
5: Doncs com en altres edicions, tornem a encetar la temporada estiuenca, on esperem que vinguin molts turistes i tots els veïns i veïns ens vinguin a gaudir de les platges, dels nostres espais naturals i que disfrutin d'aquesta nova edició de la Fira de Turismar.
3: El Museu del Tavares també oferirà portes obertes i visites guiades durant els 3 dies, mentre que els amics de les catifes de Bellvei faran una exhibició divendres a la tarda i una altra dissabte al matí. Igualment, el programa inclou rutes saludables, una visita a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, una fira literària a càrrec de l'associació Coma-ruga Literària i una activitat de planetari al Tavares relacionada amb l'eclipsi del 12 d'agost, entre moltes altres activitats.
1: Nit de premis i de reconeixements en una nova edició de la Nit de l'Empresa 2026. La trobada ha reunit prop de 500 representants del món econòmic empresarial i institucional del Garraf, Alt i Baix Penedès. Organitzat per la Federació Empresarial del Gran Penedès, són diverses les persones i empreses que han rebut enguany reconeixement per la seva trajectòria empresarial i pel seu arrelament al territori.
6: Vallformosa ha rebut enguany el Premi Empresa 2026 durant la Nit de l'Empresa que organitza la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó s'ha donat a aquesta empresa vitivinícola nascuda el 1865 a Vilobí del Penedès.
7: Tots els treballadors, avui aquí hi ha una bona representació. Per tant, moltes gràcies a ells, als que estan ara, als que han estat, i sobretot també no, a una part molt important per nosaltres, que és tota la comunitat de viticultors. Per nosaltres és fonamental, nosaltres presumim de no tenir vinyes, presumim de tenir algú molt millor, que és una comunitat de més de 400 famílies de viticultors, i des de Vallformosa lluitem i seguim lluitant cada dia perquè aquest territori sigui un territori de futur.
6: El cuiner i gastrònom vilanoví Xavier Mestres ha rebut un altre dels reconeixements destacats de la nit, el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional. Han estat dos dels premis destacats de la nit de l'empresa, que reuneix el teixit econòmic i empresarial del Garraf, Alt i Baix Penedès. En el bloc de personalitat, el Premi a la Promoció del Talent ha estat per Cal Blai, mentre que el Premi FEC, el Compromís Social, ha recaigut en l'empresa Linkup. El Premi a l'Empresa Innovadora s'ha concedit ex aequo a Agromillora i Indústries Volcar, mentre que el Premi FEC a l'Emergència Climàtica ha estat per Protenergia. En l'àmbit de l'emprenedoria, la Pirotècnia Igual ha rebut el Premi a l'Expansió Empresarial, mentre que el Premi FEC de Joves d'Empresa ha estat per Macaque Consulting. El Premi FEC a la Petita Empresa ha estat enguany per Cosmonou Skin Expert Partner. El Premi FEC de Dones d'Empresa ha recaigut en Carme Gol, de la Granja Foods, i el Premi a la Comunicació 2026 ha estat per la Daurada. També hi ha hagut reconeixements per a empreses que celebraven 25 i 50 anys de trajectòria. També s'ha reconegut el centenari de Joan Terrada i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. La presidenta Neus Lloberes ha remarcat la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès i la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial.
2: La competitivitat dels territoris no depèn només de tenir bones empreses o una bona ubicació geogràfica. També és important disposar d'infraestructures adequades, tenir sòl industrial i bones comunicacions.
8: Aquesta col·laboració públic-privada és imprescindible per tirar endavant el país. És imprescindible per saber quines professions, quins operaris, formació professional, vostès necessiten per la seva feina. I tot això en un moment en el qual estem vivint, i no sé si sou prou conscients, una autèntica revolució industrial i tecnològica.
1: El Vendrell està de dol per la mort aquest dissabte del veí Esteve Cugat Garrover, de 45 anys, en un accident de muntanya al Pallars Sobirà. Muntanyista i escalador es trobaven una sortida al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, quan per causes que s'investiguen va caure d'una alçada de 100 metres. Uns testimonis que es trobaven a la zona van donar l'alerta trucant al 112. De forma immediata es van activar efectius del grup d'actuacions especial, els GRAE, dels bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins a la zona amb l'helicòpter de rescat. En arribar al lloc, una àrea de difícil accés, als equips d'emergència van localitzar el seu gos ja sense vida. Desplegament policial la tarda de divendres a la zona de bars de Cal Escori. Es van identificar 153 persones, es van posar 13 denúncies i es van practicar també una detenció.
9: La zona de bars de Cal Escori va ser la tarda de divendres l'escenari d'un dispositiu campai contra la multireincidència delictiva. Es tracta d'una actuació conjunta dels Mossos d'Esquadra amb el suport de la policia local del Vendrell, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. El desplegament va servir per identificar 153 persones, per denunciar-ne 13 i per detenir-ne una.
1: I d'altra banda, també hem de dir que els Mossos han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris amb força i furts en polígons industrials d'arreu de Catalunya, entre altres indrets al Baix Penedès. L'operació ha culminat amb la detenció de tres homes a Valls, als quals se'ls atribueix els fets delictius entre robatoris consumats i tentatives. En parlem després de la pausa. La investigació, liderada per la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell amb el suport de la de Valls, va permetre identificar una organització formada per quatre persones que actuava principalment en empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i les comarques del Penedès. El valor dels palets sostrets o intentats sostreure superen els 10.800 euros. Segons els investigadors, els sospitosos utilitzaven sempre una furgoneta i seguien un mateix patró d'actuació. Mentre un membre vigilava l'entorn, la resta carregava ràpidament els palets. En alguns casos forçaven tanques per accedir a les instal·lacions, mentre que en d'altres aprofitaven moments d'activitat laboral per actuar sense aixecar sospites. Entre els fets destacats hi ha robatoris a Tarragona, Collbató, Llorenç, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Coloma de Queralt, així com diverses tentatives frustrades gràcies a la intervenció dels treballadors i patrulles policials. Els tres detinguts acumulen prop de 140 antecedents policials. Després de passar a disposició judicial davant el jutjat de Guàrdia de Valls, els Mossos mantenen oberta la investigació per localitzar i detenir altres possibles implicats en aquesta activitat delictiva. Els experts en pedra seca de Catalunya s'han citat aquest dissabte a Sant Vicenç de Calders per celebrar l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. La jornada ha servit també per preparar la ratafia pedra seca amb herbes del territori.
9: Sant Vicenç de Calders ha acollit aquest dissabte l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, APSAT. Aquesta entitat aplega els molts col·lectius que defensen aquest estil rural de construccions. El Baix Penedès, el grup de pedra seca de Sant Vicenç de Calders, és un referent.
10: La nostra associació ve de lluny, De fet, els primers, diríem, que van començar a treballar amb aquest tema és al voltant de l'any 2000, I des d'aleshores, cada dos anys, fem una trobada, diríem així, de tots els països catalans, la gent interessada en la pedra seca. Ja portem 14 trobades, i aleshores l'última, per exemple, la vam fer a Andorra, amb el govern d'Andorra, perquè vegueu la magnitud de... I s'hi van congregar, doncs, unes 200 persones interessades per la pedra seca de països catalans.
9: L'assemblea ha tingut lloc a la premsa lliure de Sant Vicenç, i la jornada ha seguit amb diverses activitats. El mateix dissabte, al Centre Cívic de Sant Vicenç s'ha fet una trobada que tenia per objectiu començar a elaborar la ratafia anomenada Pedra Seca, una iniciativa que ha comptat amb gran participació.
11: Mira, avui ens hem trobat tota aquesta gent que veieu per fer ratafia. Això és una cosa que vam començar l'any 2020 amb la idea d'anar recollint des del mes de maig totes les herbes possibles aquí al voltant del Vendrell i Sant Vicenç. Algunes les hem de comprar o portar d'altres llocs perquè no les trobem aquí, i amb llavors i espècies fer ratafia a partir d'una base de crema d'anís que comprem al País Basc, i apa, arremangant-se, posar, aprendre, explicar, deixar reposar i després gaudir.
9: Ara caldrà esperar un temps, el necessari per tal que les herbes i el licor facin la seva feina, per poder tastar la beguda rural nascuda de la terra baixpenedesenca.
1: La capitalitat de la Sardana del Vendrell ha quedat acreditada aquest dissabte. Prop de 600 balladors i balladores d'equipaments cívics de tot Catalunya s'han aplegat a la Rambla. Ho han fet amb la música en directe de la cobla Lluïsos.
9: La Rambla del Vendrell ha estat aquest dissabte al matí el marc d'una de les activitats destacades de la capitalitat de la Sardana del Vendrell d'enguany. Es tracta de la trobada sardanista d'equipaments cívics de Catalunya, que ha portat fins al Vendrell més de 600 persones arribades de diferents comarques catalanes. La música de la trobada ha anat a càrrec de la cobla Lluïsos.
1: I no deixem de banda la cultura popular i tradicional i parlem del drac de foc al Cabrot del Vendrell, que compleix 35 anys. L'entitat ha celebrat l'aniversari aquest dissabte amb una gran festa, amb propostes per a totes les edats i amb el foc, com no podia ser d'altra manera, com a colofó, amb 10 bèsties convidades.
12: L'aniversari del Cabrot s'ha sumat al cicle Primavera Vendrellenca per arrodonir una jornada festiva amb tots els ingredients i pensada per a un públic de totes les edats. A la plaça del Tívoli es feia una plantada en què es van poder veure de ben a prop el Cabrot i tota una colla de bèsties convidades, mentre que a l'escenari els més petits gaudien de l'espectacle amb el grup Ripus.
13: Avui ens acompanyen 10 colles que han vingut de fora, de la territorial Penedès-Garraf, també de les comarques centrals i del Camp de Tarragona. Finalment nosaltres, el Cabrot, que també estem aquí al Penedès-Garraf.
12: Així doncs, el Cabrot va comptar com a bèsties convidades amb la Víbria i el Griu de Tarragona, la Virgília de Torredembarra, l'Ocarranco Vilandó de Cervera, l'Espantarrucs del Penedès, el Nictalus salvinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Junt amb ell van fer una cercavila pròpia de festa major. La colla anfitriona destaca el bon moment que viu coincidint amb el 35è aniversari.
13: Actualment al Cabrot superem els 130-135 persones entre el Cabrot petit, les masses, la batucada, les masses del Cabrot petit i la batucada del Cabrot petit. Al final és una feina molt transversal. Nosaltres ho diem moltíssimes vegades que el Cabrot pot funcionar, però el fan les persones. Per tant, sense les persones, el Cabrot no podria estar ara mateix al carrer. Estem molt contents, molt satisfets. Fem un treball de pedagogia molt gran en aquest sentit, sobretot en cuidar a les persones que no deixen de ser la realitat de la nostra entitat.
1: La companyia de dansa contemporània Geva ha homenatjat aquest cap de setmana el compromís ètic i cívic de Pau Casals. Ha estat aquest dissabte als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador, mitjançant l'espectacle Colomí, una coreografia inspirada en la defensa de la pau del mestre i la seva dimensió humana. Tota una declaració de principis sobre la inevitable vincle entre l'artista i la denúncia social.
14: Un silenci eixordador. Així va manifestar Pau Casals al llarg de la seva vida la seva oposició a les guerres i les dictadures, i d'aquesta manera se l'ha volgut homenatjar aquest dissabte als jardins de la Fundació que du el seu nom, cosiment connectats a la música del mestre i al seu inspirador compromís ètic.
15: La trajectòria artística de Pau Casals és molt interessant, però sobretot com ell va agafar l'art per posicionar-se davant de... el context social que estava passant al món en aquell moment. I per mi va ser molt inspirador quan vaig descobrir que ell va fer un silenci mediàtic per totes les guerres i, com he dit abans, el context social que estava passant.
14: L'espectacle Colomí, a càrrec de la companyia Geva, s'emmarca dins dels actes de commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre. Una experiència escènica que remarca la necessària vinculació del creador amb el seu context social.
15: Jo crec que els artistes han d'estar molt connectats i hem d'estar molt presents i assabentar-nos molt del que està passant al món al nostre voltant. Llavors, crec que les obres d'art que es fan avui dia també han d'estar molt connectades amb el que està passant en el context social d'avui dia. I no tinc resposta clara en sí o no, sento que és una escala de grisos, però sento que és primordial que els artistes ens posicionem. Això sí que ho tinc molt clar.
14: Un homenatge a l'artista Pau Casals, però també a l'home, caracteritzat pel seu compromís ètic i la seva denúncia constant envers les injustícies. Una trobada plàstica i eixordadorament amarada de sentiment.
1: I un any més, el Museu 10 ha organitzat una exposició amb dibuixos d'alumnat dels cicles d'inicial infantil del Vendrell. Es tracta del moment culminant d'una iniciativa impulsada amb la finalitat de donar a conèixer als més petits de les escoles de la vila l'obra de grans artistes internacionals i també de casa nostra. Una activitat que arriba a plegar més de 800 il·lustracions.
14: I tu, què pintes? Sota aquest suggeridor títol, el Museu 10 ha organitzat una edició més a l'exposició de dibuixos de l'alumnat de cicle inicial infantil de les escoles Marta Mata, Àngel de Tobies, Àngel Guimerà, Àngels Garriga, Comarruga i Pau Casals. Una activitat pedagògica confegida per atensar als més menuts l'obra de grans creadors de tots els temps.
16: És una exposició temporal que organitzem des del Museu 10 i anem a les escoles a explicar els nostres artistes. Quins artistes expliquem? Doncs bé, de caire internacional, com Dalí o Miró, no? Però també expliquem artistes nostres del Museu 10 i també doncs, dones artistes. Enguany doncs hem anat a totes les escoles del Vendrell, és una activitat que ja portem molts anys fent-ho, i expliquem els artistes i després els nens fan un treball.
14: En total, l'exposició, inaugurada divendres i visitable fins al 26 de juliol, acull més de 800 dibuixos de tots els estils i inspiracions. Una primera obra on el més important és gaudir de l'art.
17: Jo en una gallina, perquè una senyora d'aquí m'ha dit que ho faci.
18: La castanyera, que estava trobant les castanyes.
19: Una cadira amb color verd.
20: La mama.
19: La papa.
20: A la mama?
19: La papa.
20: El papa?
19: Sí.
20: Vale, i què has fet aquí en aquest llibre?
14: Durant tot el curs escolar, el Museu 10 s'ha desplaçat fins a les escoles per atensar la vida i obra de grans artistes com Dalí, Miró, Gaudí i Kandinsky, entre molts altres. Una experiència entre lúdica i pedagògica, complementada el dia de la inauguració amb un gran espectacle de màgia.
0: Els esports en Jordi Graell.
21: Hola, bon dia. 500 participants han disputat aquest diumenge la novena cursa trail al Vendrell, en una edició on s'ha aconseguit omplir totes les inscripcions i que, com és habitual, transcorre per camins històrics de la vila en tres modalitats: la cursa, la caminada i les proves infantils. Pel que fa al recorregut, la cursa constava 13,3 quilòmetres i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada era de 12,3 quilòmetres i el mateix desnivell. Posteriorment, es duen a terme les curses infantils, de menor distància i dins del mateix recinte de la pista d'atletisme Joaquín Seijo, que és on estava situada la meta. Escoltem el membre del Runners al Vendrell, Alfredo Valdivielso.
22: Els corredors implicats al màxim, tenim bon dia, fa molta calor, però tenim bon dia, cap accident destacable i, bueno, contents, corredors contents i organització contenta, si els corredors estan contents. Incluïdes moltes infantils, que també es fa molta il·lusió que la canalla doncs pugui córrer en aquesta pista d'atletisme i faci esport.
21: Finalment, el campió en categoria absoluta masculina ha estat Musa Sou, amb un temps de 54 minuts i 2 segons, mentre que voltaven al podi Hugo Domínguez amb 56 minuts i 43 segons i ben a prop Ayrton Fontecha amb 56 minuts i 55 segons. Pel que fa a l'absoluta femenina, s'ha proclamat campiona Esther Casajoana amb un temps d'una hora, 7 minuts i 51 segons, mentre que no gaire lluny arriba Laura Pérez amb 1 hora, 8 minuts i 12 segons i Jacqueline Gómez amb 1 hora, 9 minuts i 21 segons. Escoltem el campió de la trail al Vendrell, Musa Sou.
23: Superbien, está muy bien marcada la cursa, es muy corredora. I supercontento per la victòria.
21: I escoltem també la campiona d'aquesta trail al Vendrell, Esther Casajoana.
24: Ha anat molt bé, la veritat, és una cursa molt ràpida, que per passar un matí de diumenge i fer una miqueta de trail, està molt bé, la veritat.
21: En la resta de categories, els campions eren Josep Àngel Martínez i Gemma Rossinés en Master Plus, David Ortega i Marta Poll en Master, Hugo Domínguez i Laura Pérez en Sènior, Jan Girona i Montse Martín sub-20, i Sebastián Gómez i Eliana Oprea a la local. I seguim parlant d'hoquei patins. L'esnec a Fraga d'Anna Ferrer, que va ser campió de l'hoquei Iberdrola després de perdre aquest diumenge per 1-3 a casa contra el Vilassana Cooperativa d'Ibars, que s'emporta així el seu primer títol de Lliga, anem guanyat també prèviament el primer partit de la final del play-off. Les jugadores dirigides per Jordi Capdevila anaven a remolc des de l'inici i tanquen una temporada on, això sí, han guanyat la Supercopa i han estat capaces d'aixecar la seva segona Champions. El Fraga sortia mossegar amb una pressió alta, però deixava espais al darrere que les visitants aprofitaven per avançar-se només començar amb un gol d'Elsa Salvanyà, que es quedava sola davant Anna Ferrer després d'una paret amb l'Utxagudo. L'Argentina tornava a aparèixer al quart d'hora de joc amb una altra gran passada que, després de picar la tanca, permetia a Jimé Gómez matre Ferrer amb un ganxo sec al segon pal per situar el 0-2. Un gol que iniciava un minut de bogeria, ja que les fragatines retallaven distàncies mitjançant Adriana Soto, aprofitant sobre la línia un refús d'Anna Salvat, a rematada de Maria Sanjurjo. Poc després, però, Bea Gaete tornava a fer ús de la tanca per fer arribar la bola a una victòria a porta que superava Ferrer un 9-1 per tornar a situar dos gols de diferència. Abans del descans, un penal de Soto Florenza podia haver deixat el partit pràcticament vist per sentència per a les de Lluís Rodero, però Lucci, amb el llançament fora, i en el refús topà en Ferrer. A la represa, Anna Florenza també disposava d'una falta directa a la desena falta del Fraga, però Anna Ferrer l'aturava per mantenir viu el conjunt de la franja. Ja al tram final, els dos equips es quedarien en inferioritat per l'Alaves de Victòria Porta i Sanjurjo, però ni Fraga ni Vilassana aprofitava la circumstància i, malgrat que les de Capdevila buscaven posar moció amb tirs llunyans, el marcador ja no es mouria més per certificar la victòria i títol de l'equip del Pla d'Urgell.
25: El temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de parlar del temps de la setmana que ens aboca a l'estiu. Marc Rodero, bona tarda.
26: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Dèiem que és una setmana marcada de moment per la bonança i així ha de continuar?
26: Sembla que sí. Bonança a casa nostra, eh? Tota manera, sí que tenim aquests ruixats i aquestes tempestes que avui i demà es poden desenvolupar a les zones on toca, que és cap a les àrees del Pirineu, Prepirineu, i avui, de forma puntual, podríem baixar una miqueta més cap a l'interior de les comarques de Barcelona. Unes tempestes que es generaran per aquesta mateixa ràbia que ha de produir la calor, una calor que es mantindrà durant bona part d'aquesta setmana. Avui acabarem el dia amb notable estabilitat, amb l'enclusa d'algunes tempestes que podem veure de cara a la tarda cap a l'interior, i demà pronosticarem un temps tranquil, estable, dominat pel sol durant tot el dia, arreu del país, podríem dir, i amb uns mercuris que aniran mantenint-se molt similars els que tenim avui, per tant, cap a l'interior, entre els 32 i els 34, i a la costa, entre els 28, 30, algun 31 també podríem assolir. Per tant, situació d'estabilitat, de tranquil·litat, de calor, això sí, i de compàs d'espera, perquè ho anirem seguint, però els models ens indiquen que de cara al cap de setmana tindrem una notable pujada en les temperatures i ja veurem si li podríem anomenar onada de calor, que seria, evidentment, la primera d'aquest estiu. Sí, meteorològic, no encara astronòmic, però que ja ho notarem durant aquest cap de setmana, Víctor.
1: Doncs res, si algú es vol refrescar una mica o veure alguna tempesta, ja sap que ho ha d'anar a buscar a altres latituds que no pas la nostra. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
26: Bona tarda, fins demà.
1: Doncs aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Recordin, l'actualitat no s'atura, per tant, la podreu continuar consultant a través de xarxes socials, Facebook, X i també Instagram, i com no, a la nostra pàgina web, i més notícies a la televisió local. Bona tarda.
25: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
4: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer...

0: Hi ha molts casos sense poder denunciar-ho.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
1: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han ofereixat l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
2: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat també campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran, i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
6: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
1: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
4: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar

0: la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
1: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
4: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
8: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
9: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
7: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
2: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
2: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
10: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
11: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
10: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
12: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
5: Notícies en xarxa.
2: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
14: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
13: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
15: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Tenim una indústria innovadora, que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
10: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
2: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
2: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
17: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
18: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i potser comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
17: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio El Vendrell, Lola García.
19: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
20: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
19: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
21: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, jo, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
19: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
2: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
2: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força a polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
2: Música. És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
1: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
0: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
2: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
22: Bon dia. Sí, es va imposar el FC Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
23: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
22: I el Vila-sana ja té la primera Hoquelliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
24: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
22: I a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final, el millor de 5, serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
25: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
22: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros precisament. És la segona de la història del club mariner.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Informació.
8: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast del Com t'ho dic de Delta.cat.
9: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
8: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
9: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
8: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
9: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
8: M'ha fet gràcia,
9: ja.
8: Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
9: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
8: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
9: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
8: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
4: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
11: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
22: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
22: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
7: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
12: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
22: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
12: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
22: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
12: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
22: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
12: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
22: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
12: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
12: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
22: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
15: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
22: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
16: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
22: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
14: Notícies en xarxa.
12: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mister Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
17: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
10: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
12: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
18: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
7: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
18: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
12: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
19: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
0: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
12: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
20: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
1: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
21: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendre coses i tot això.
1: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
12: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
12: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
24: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia, i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
23: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
12: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
26: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
14: Notícies en xarxa.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
5: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
4: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
6: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
6: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
3: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
11: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i potser comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
9: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
23: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
13: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
10: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
23: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
15: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
16: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
15: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
17: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
22: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
17: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
23: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
3: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
23: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
25: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
27: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín. Era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
25: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
28: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
25: I a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la Penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. I encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
2: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte que s'ha de signar el proper divendres. Escoltem el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: I la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial per als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. L'ha signat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinear-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
1: I han conegut detalls sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Provocarà importants restriccions de mobilitat a la capital catalana durant aquell cap de setmana i també el dijous anterior durant la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, les zones més afectades.

0: 50% en 5 anys. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de Cultura i les Arts. En el seu informe anual, el CONCA també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui s'han presentat aquestes conclusions al Parlament.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
2: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
4: La màgia de la sardana. Un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
9: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
10: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
11: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
10: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
11: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
9: Sentir de Andalucía.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dreams.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell. Nous a la
3: pell i tremolós. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Salutacions des d'aquests... instants, ara mateix són les 3 i 9 i us saludem en aquesta nova tarda. Avui és dilluns, sí? Torna de nou al cercle i comencem la setmana. Salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell en aquesta tarda que obrim en aquest dilluns dia 15. Salutacions a Marga Márquez. Doncs el tenim tot previst ja per gaudir de dues hores carregades d'actualitat. Amb Robin Schulz i Barth, amb la seva nova col·laboració, aquest Better Times, avui serveix per obrir les portes, així que el que has de fer és quedar-te. Salutacions de Marga Márquez. Així que no se't passi la tarda sense escoltar-nos.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar.
2: Ja tenim nou single del Fred García, acabat de publicar aquest passat cap de setmana, i es diu així, vine'm a buscar.

Aquí està el nou projecte de Manuel Carrasco, que, com ja sabeu, el de Huelva, estava preparant-se per als seus 4 concerts a la Cartuja aquest juny. I aquest passat cap de setmana doncs, va inaugurar Salvaje des de la raïs amb un concert que ha estat ple de sorpreses, molts sentiments, un públic entregadíssim. Amb artistes com Pastora Soler, Vanessa Martín o la Mari de Chambao. La nit del dissabte, dia 13, ja forma part de la història recent de Manuel Carrasco, perquè donava el tret de sortida a aquesta cita a l'estadi de la Cartuja de Sevilla, el primer dels 4 concerts amb el que repassa els seus diferents moments de la seva carrera musical. I ara ens quedem amb aquesta gent que són Mosaic. I presenten el tema que es diu Desumiat, el grup que posa banda sonora ideal a l'estiu. Així que obrim les portes, encara que oficialment no hem entrat a l'estiu, ja et puc dir jo que amb aquestes calors és l'estiu des de fa setmanes. Així que deixa't emportar per una cançó que des dels primers segons ens transporta directament a les nits que estan per viure.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Aquí està ella, Ariana Grande. L'artista és novetat d'aquests passats dies amb aquest Hate That I Made You Love Me, una de les veus que està d'actualitat i que està a punt de donar-nos pas a un altre artista que no para de triomfar, una de les grans també, que copen les llistes d'èxits. Continuació, Taylor Swift. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, i ara anem en busca de Rosalía, que com ja sabeu, dies enrere doncs va haver de cancel·lar un dels seus concerts. I l'artista espanyola ja ha reprès la seva gira, encara que no ha desvetllat els motius personals que la van obligar a parar. Per a l'alivi de milers d'artistes i també per ella mateixa, l'artista reprenia la seva gira Lux Tour amb un exitós concert a Boston després de cancel·lar la data d'Orlando i Miami dintre del seu periple nord-americà degut a una emergència familiar. Així ho van comunicar, segons en el comunicat, però la cantant va emetre en ple directe un missatge de lo més contundent, dient que els sers estimats han de ser lo primer. Estem totalment d'acord. Bueno, anem en busca del seu tema que, com ja coneixes, ara sona Reliquia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb més coses, més novetats que avui us presentem aquí a la nostra tarda, com sempre, en estèreo. Anem en busca de... Bueno, ja sabeu que de tant en quant les màquiles, què fan? Doncs es revelen. Ja sona per aquí el que jo us vull presentar. Joan Dausà i Mamadouxa han estrenat el tema Papi, posa'l al disc. És una nova col·laboració que es perfila com un dels temes més destacats de la temporada estival. La cançó és fresca i, sobretot, molt festiva. Forma part del disc Immortals de Joan Dausà i es presenta amb un tema amagat del projecte. El single ha estat produït per Santos i Floren, col·laboradors habituals del cantant, i també es publica el videoclip que acompanya a aquesta cançó. Recorda que la gira Immortals té dates marcades al calendari. El dia 11 estaran al Manresa, en el Festival Camins. El dia 17 al Alcúdia i més tard estaran doncs, per diferents festivals que acull l'actuació de Joan Dausà. Anem a sentir el tema que peta molt bé i així el coneixeu al sencer.

0: sin avisar.
1: Bueno, pues hem donat un salt important. Aquí estem en cascada després de sentir a Ozuna, perquè ara arriba el gran Carlos Vives. Un home enamorat de la música i que, gràcies a Déu, ens regala temes importants. Està a punt de publicar el seu nou disc al complet. De moment ens regala això, Tu i nada más.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: ella, Madonna, aquí en el seu dia, doncs, tenia otorgat a la reina del pop. Bueno, pues continua sent reina del pop o no. Ha tornat i ho fa amb una de les aplicacions més conegudes de la comunitat LGTBIQ+, amb temes com aquest Love Sensation. Ara fem una pauseta. Després sentim el Nil Moliner. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
5: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
7: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
7: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dreams.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
9: Oh.
11: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
12: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
13: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs ja està aquí, arriba amb força el nou tema de Neil Moliner. Nou disc i nou single, Nuestro Jardín.

Alejandro sí que potser ha donat com un passet enrere després de que, bueno, pues ja sabeu, no? Va trencar la seva relació amb Rosalía i ara, com que no el tenim així tan visto, no? Bueno, i què em dieu d'això? David Bisbal s'atreveix

0: continuar.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Bueno, i després de la força dels Nothing But Days, ara preparat perquè arriba també un bon tema. Muse publica No Face Superstars, un altre dels temes que estan inclosos en el seu desè treball, es diu The Wow. I atenció, perquè la data límit és el proper 26 de juny, justament per donar la benvinguda a l'estiu.

Un viatge en el temps de la mà d'Il Bolo, que arriba amb la col·laboració de Carlos Rivera. La formació està d'actualitat de nou. Uneixen la lírica italiana amb el pop llatí amb aquest tema En cuerpo y alma. El trio italià publica aquesta nova reinterpretació de La vella sense ànima i que arriba amb uns concerts que giraran aquest 2026 i 27 per Espanya. La connexió entre la música italiana i el pop llatí torna a trobar-se amb aquest punt de trobada. Una cançó històrica, Vella sense ànimes, Ràdio al Vendrell, de Ricardo Cocciante. I anem en busca de més coses de l'honor de Annie B. Sweet, amb això que es diu Adiós con alegría.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Aquí està Dua Lipa i el tema ja el coneixes d'actualitat després del seu, la seva sorpresa del seu casament amb en Callum Turner. Ara s'espera, sí, ja el casament oficial a Itàlia, una boda per todo lo alto. No, més coses. Escoltes, Ràdio El Vendrell. En 8 minuts tocarem les 5 amb l'honor de Raül, l'artista basc, que ens regala això nou. Tu me das la vuelta.

0: Ràdio al Vendrell.
1: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltas Radio al Vendrell. El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

i el Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al... Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

303. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de dilluns, dia 15 del mes de juny de 2026. Des d'ara en endavant, tenim temps suficient en aquesta sintonia per parlar-vos de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Un repàs de l'actualitat informativa amb la Marga Márquez de les Vies de So, amb la redacció complet del Vendrell Comunicació, amb en Jordi Garell amb l'actualitat esportiva, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i davant dels micròfons hi serà qui ha editat i presentarà aquest informatiu, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, en resten 30 minuts per parlar, com sempre, d'una actualitat que resumim en un minut en el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: La nostra vila ha presentat aquest divendres una nova edició de la Fira Turismar, que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. A més de continuar amb la promoció dels productes quilòmetre zero, durant el certamen s'inaugurarà el nou parc de la música que s'ha habilitat a tocar de l'edifici Tavaris. Serà el fet de sortida d'un informatiu que també ens ha de servir per parlar d'una nit de premis i reconeixements a la nova edició de la Nit de l'Empresa 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Tenen temps en aquest informatiu de parlar del desplegament policial la tarda de divendres a la zona dels bars de Cal Escori. Es van identificar 153 persones. Parlem també dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris. Tindrem temps de parlar dels experts en pedra seca de Catalunya que se citen aquest dissabte a Sant Vicenç de Calders per celebrar l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. Parlarem de sardanes, de l'aniversari del Cabrot, el 35è per ser concrets, i també de dansa i Pau Casals, tot plegat amb exposicions al Museu Déu. Obrim informatiu i ho fem parlant de la presentació el passat divendres d'una nova edició de la Fira Turismar, que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. A més de continuar amb la promoció dels productes de quilòmetre zero, durant el certamen s'inaugurarà el nou parc de la música que s'ha habilitat a tocar de l'edifici Tavaris.
3: El Turismar 2026, que tindrà lloc a Coma-ruga entre els dies 19 i 21 de juny, seguirà la línia encetada ara fa 3 anys, centrada en la promoció de la gastronomia de proximitat i els productes de quilòmetre zero. A la plaça dels Germans Trilles es concentraran les parades dels elaboradors i productors del territori, mentre que el passeig marítim es podrà gaudir ja del Coma-ruga Market, que donarà el tret de sortida el divendres 19. Un dels aspectes destacats de la fira serà la inauguració el mateix divendres a la tarda del nou Parc de la Música, que s'ha fet a tocar del Tavarís, a la zona on hi havia el Palau de Vidre. Durant els 3 dies, el programa d'actes inclourà des d'activitats de descoberta de l'entorn fins a concerts, tallers familiars o iniciatives esportives.
4: Què hem fet amb aquest programa? Doncs que barreja activitats culturals, activitats patrimonials, activitats lúdiques i d'oci i activitats també que tenen en compte doncs, ensenyar què som com a municipi per tota aquella gent que ve a veure'ns i per la gent que resideix al Vendrell i els seus nuclis marítims.
5: Doncs com en altres edicions, tornem a encetar la temporada estiuenca, on esperem que vinguin molts turistes i tots els veïns i veïns ens vinguin a gaudir de les platges, dels nostres espais naturals i que disfrutin d'aquesta nova edició de la Fira de Turismar.
3: El Museu del Tavaris també oferirà portes obertes i visites guiades durant els 3 dies, mentre que els Amics de les Catifes de Bellvei faran una exhibició divendres a la tarda i una altra dissabte al matí. Igualment, el programa inclou rutes saludables, una visita a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, una fira literària a càrrec de l'Associació Coma-ruga Literària i una activitat de planetari al Tavaris relacionada amb l'eclipsi del 12 d'agost, entre moltes altres activitats.
1: Nit de premis i de reconeixements en una nova edició de la Nit de l'Empresa 2026. La trobada ha reunit prop de 500 representants del món econòmic empresarial i institucional del Garraf, Alt i Baix Penedès. Organitzat per la Federació Empresarial del Gran Penedès, són diverses les persones i empreses que han rebut enguany reconeixement per la seva trajectòria empresarial i pel seu arrelament al territori.
6: Vallformosa ha rebut enguany el Premi Empresa 2026 durant la Nit de l'Empresa que organitza la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó s'ha donat a aquesta empresa vitivinícola nascuda el 1865 a Vilobí del Penedès.
7: Tots els treballadors, avui aquí hi ha una bona representació. Per tant, moltes gràcies a ells, als que estan ara, als que han estat, i sobretot també a una part molt important per nosaltres, que és tota la comunitat de viticultors. Per nosaltres és fonamental, nosaltres presumim de no tenir vinyes, presumim de tenir alguna cosa molt millor, que és una

0: mentre que el Premi FEC a l'emergència climàtica ha estat per Protenergia. En l'àmbit de l'emprenedoria, la pirotècnia Igual ha rebut el Premi a l'Expansió Empresarial, mentre que el Premi FEC de Joves d'Empresa ha estat per Macaque Consulting. El Premi FEC a la Petita Empresa ha estat enguany per Cosmonou Skin Expert Partner. El Premi FEC de Dones d'Empresa ha recaigut en Carme Gol, de la Granja Foods, i el Premi a la Comunicació 2026 ha estat per La Daurada. També hi ha hagut reconeixements per a empreses que celebraven 25 i 50 anys de trajectòria. També s'ha reconegut el centenari de Joan Terrada i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. La presidenta Neus Lloberes ha remarcat la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès i la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial.
1: La competitivitat dels territoris no depèn només de tenir bones empreses o una bona ubicació geogràfica. També és important disposar d'infraestructures adequades, tenir sòl industrial i bones comunicacions.
2: Aquesta col·laboració públic-privada és imprescindible per tirar endavant el país. És imprescindible per saber quines professions, quins operaris, formació professional, vostès necessiten per la seva feina. I tot això en un moment en el qual estem vivint, i no sé si sou prou conscients, una autèntica revolució industrial i tecnològica.
3: El Vendrell està de dol per la mort aquest dissabte del veí Esteve Cugat Garrover, de 45 anys, en un accident de muntanya al Pallars Sobirà. Muntanyista i escalador es trobaven una sortida al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, quan per causes que s'investiguen va caure d'una alçada de 100 metres. Uns testimonis que es trobaven a la zona van donar l'alerta trucant al 112. De forma immediata es van activar efectius del grup d'actuacions especial, els GRAE dels bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins a la zona amb l'helicòpter de rescat. En arribar al lloc, una àrea de difícil accés, als equips d'emergència van localitzar el seu cos ja sense vida. Desplegament policial la tarda de divendres a la zona de bars de Calascoris. Van identificar 153 persones, es van posar 13 denúncies i es van practicar també una detenció.
4: La zona de bars de Calascori va ser la tarda de divendres l'escenari d'un dispositiu campai contra la multireincidència delictiva. Es tracta d'una actuació conjunta dels Mossos d'Esquadra amb el suport de la policia local del Vendrell, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. El desplegament va servir per identificar 153 persones, per denunciar-ne 13 i per detenir-ne una.
3: I d'altra banda, també hem de dir que els Mossos han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris amb força i furts en polígons industrials d'arreu de Catalunya, entre altres indrets al Baix Penedès. L'operació ha culminat amb la detenció de tres homes a Valls, als quals se'ls atribueix els fets delictius entre robatoris consumats i tentatives. En parlem després de la pausa. La investigació, liderada per la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell amb el suport de la de Valls, va permetre identificar una organització formada per quatre persones que actuava principalment en empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i les comarques del Penedès. El valor dels palets sostrets o intentats sostreure superen els 10.800 euros. Segons els investigadors, els sospitosos utilitzaven sempre una furgoneta i seguien un mateix patró d'actuació. Mentre un membre vigilava l'entorn, la resta carregava ràpidament els palets. En alguns casos forçaven tanques per accedir a les instal·lacions, mentre que en d'altres aprofitaven moments d'activitat laboral per actuar sense aixecar sospites. Entre els fets destacats hi ha robatoris a Tarragona, Collbató, Llorenç, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Coloma de Queralt, així com diverses tentatives frustrades gràcies a la intervenció dels treballadors i patrulles policials. Els tres detinguts acumulen prop de 140 antecedents policials. Després de passar a disposició judicial davant el jutjat de Guàrdia de Valls, els Mossos mantenen oberta la investigació per localitzar i detenir altres possibles implicats en aquesta activitat delictiva. Els experts en pedra seca de Catalunya s'han citat aquest dissabte a Sant Vicenç de Calders per celebrar l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. La jornada ha servit també per preparar la ratafia pedra seca amb herbes del territori.
4: Sant Vicenç de Calders ha acollit aquest dissabte l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, APSAT. Aquesta entitat aplega els molts col·lectius que defensen aquest estil rural de construccions, el Baix Penedès, el grup de pedra seca

0: que Sant Vicenç de Calders és un referent.
1: La nostra associació ve de lluny, eh? De fet, els primers, diríem, que vam començar a treballar amb aquest tema és al voltant de l'any 2000, eh? I des d'aleshores, cada dos anys, fem una trobada, diríem així, de tots els països catalans, la gent interessada en la pedra seca. Ja portem 14 trobades, i aleshores l'última, per exemple, la vam fer a Andorra, amb el govern d'Andorra, perquè veieu la magnitud de... I s'hi van congregar unes 200 persones interessades per la pedra seca de països catalans.
0: L'assemblea ha tingut lloc a la premsa lliure de Sant Vicenç i la jornada ha seguit amb diverses activitats. El mateix dissabte, al Centre Cívic de Sant Vicenç s'ha fet una trobada que tenia per objectiu començar a elaborar la ratafia anomenada Pedra Seca, una iniciativa que ha comptat amb gran participació.
2: Mira, avui ens hem trobat tota aquesta gent que veieu per fer ratafia. Això és una cosa que vam començar l'any 2020 amb la idea d'anar recollint des del mes de maig totes les herbes possibles aquí al voltant del Vendrell i Sant Vicenç. Algunes les hem de comprar o portar d'altres llocs perquè no les trobem aquí, i amb llavors i espècies fer ratafia a partir d'una base de crema d'anís que comprem al País Basc, i apa, arremangant-se, posar, aprendre, explicar, deixar reposar i després gaudir.
0: Ara caldrà esperar un temps, el necessari per tal que les herbes i el licor facin la seva feina, per poder tastar la beguda rural nascuda de la terra baixpenedesenca.
3: La capitalitat de la Sardana del Vendrell ha quedat acreditada aquest dissabte. Prop de 600 balladors i balladores d'equipaments cívics de tot Catalunya s'han aplegat a la Rambla. Ho han fet amb la música en directe de la cobla Lluïsos.
0: La Rambla del Vendrell ha estat aquest dissabte al matí el marc d'una de les activitats destacades de la capitalitat de la Sardana del Vendrell d'enguany. Es tracta de la trobada sardanista d'equipaments cívics de Catalunya, que ha portat fins al Vendrell més de 600 persones arribades de diferents comarques catalanes. La música de la trobada ha anat a càrrec de la cobla Lluïsos.
3: I no deixem de banda la cultura popular i tradicional i parlem del drac de foc al Cabrot del Vendrell, que compleix 35 anys. L'entitat ha celebrat l'aniversari aquest dissabte amb una gran festa, amb propostes per a totes les edats i amb el foc, com no podia ser d'altra manera, com a colofó, amb 10 bèsties convidades.
4: L'aniversari del Cabrot s'ha sumat al cicle Primavera Vendrellenca per arrodonir una jornada festiva amb tots els ingredients i pensada per a un públic de totes les edats. A la plaça del Tívoli es feia una plantada en què es van poder veure de ben a prop el Cabrot i tota una colla de bèsties convidades, mentre que a l'escenari els més petits gaudien de l'espectacle amb el grup Ricus.
5: Avui ens acompanyen 10 colles que han vingut de fora, de la territorial Penedès-Garraf, també de les comarques centrals i del Camp de Tarragona. Finalment nosaltres, el Cabrot, que també estem aquí al Penedès-Garraf.
4: Així doncs, el Cabrot va comptar com a bèsties convidades amb la Víbria i el Griu de Tarragona, la Virgília de Torredembarra, l'Ocarranco Vilandó de Cervera, l'Espantarrucs del Penedès, el Nictalus salvinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Junt amb ell van fer una cercavila pròpia de festa major. La colla anfitriona destaca el bon moment que viu coincidint amb el 35è aniversari.
5: Actualment al Cabrot superem els 130-135 persones entre el Cabrot petit, les masses, la batucada, les masses del Cabrot petit i la batucada del Cabrot petit. Al final és una feina molt transversal. Nosaltres ho diem moltíssimes vegades que el Cabrot pot funcionar, però el fan les persones. Per tant, sense les persones, el Cabrot no podria estar ara mateix al carrer. Estem molt contents, molt satisfets. Fem un treball de pedagogia molt gran en aquest sentit, sobretot en cuidar a les persones que no deixen de ser la realitat de la nostra entitat.
3: La companyia de dansa contemporània Geva ha homenatjat aquest cap de setmana el compromís ètic i cívic de Pau Casals. Ha estat aquest dissabte als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador mitjançant l'espectacle Colomí, una coreografia inspirada en la defensa de la pau del mestre i la seva dimensió humana. Tota una declaració de principis sobre la inevitable vincle entre l'artista i la denúncia social.
6: Un silenci eixordador. Així va manifestar Pau Casals al llarg de la seva vida la seva oposició a les guerres i les dictadures, i d'aquesta manera se l'ha volgut homenatjar aquest dissabte als jardins de la Fundació que du el seu nom, cosiment connectats a la música del mestre i al seu inspirador compromís ètic.
7: La trajectòria artística de Pau Casals és molt interessant, però sobretot com ell va agafar l'art per posicionar-se davant del context social que estava passant al món en aquell moment. I per mi va ser molt inspirador quan vaig descobrir que ell va fer un silenci mediàtic per totes les guerres i, com he dit abans, el context social que estava passant.
6: L'espectacle Colomí, a càrrec de la companyia Geva, s'emmarca dins dels actes de commemoració del 150 aniversari del naixement del mestre. Una experiència escènica que remarca la necessària vinculació del creador amb el seu context social.
7: Jo crec que els artistes han d'estar molt connectats i hem d'estar molt presents i assabentar-nos molt del que està passant al món al nostre voltant. Llavors, crec que les obres d'art que es fan avui dia també han d'estar molt connectades amb el que està passant en el context social d'avui dia. I no tinc resposta clara en sí o no, sento que és una escala de grisos, però sento que és primordial que els artistes ens posicionem. Això sí que ho tinc molt clar.
6: Un homenatge a l'artista Pau Casals, però també a l'home, caracteritzat pel seu compromís ètic i la seva denúncia constant envers les injustícies. Una trobada plàstica i eixordadorament amarada de sentiment.
3: I un any més, el Museu 10 ha organitzat una exposició amb dibuixos d'alumnat dels cicles d'inicial infantil del Vendrell. Es tracta del moment culminant d'una iniciativa impulsada amb la finalitat de donar a conèixer als més petits de les escoles de la vila l'obra de grans artistes internacionals i també de casa nostra. Una activitat que arriba a plegar més de 800 il·lustracions.
6: I tu, què pintes? Sota aquest suggeridor títol, el Museu 10 ha organitzat una edició més a l'exposició de dibuixos de l'alumnat de cicle inicial infantil de les escoles Marta Mata, Àngel de Tobies, Àngel Guimerà, Àngels Garriga, Comarruga i Pau Casals. Una activitat pedagògica confegida per atensar als més menuts l'obra de grans creadors de tots els temps.
8: És una exposició temporal que organitzem des del Museu 10 i anem a les escoles a explicar els nostres artistes. Quins artistes expliquem? Doncs bé, de caire internacional, com Dalí o Miró, no? Però també expliquem artistes nostres del Museu 10 i també doncs, dones artistes. Enguany doncs hem anat a totes les escoles del Vendrell, és una activitat que ja portem molts anys fent-ho, i expliquem els artistes i després els nens fan un treball.
6: En total, l'exposició inaugurada divendres i visitable fins al 26 de juliol acull més de 800 dibuixos de tots els estils i inspiracions. Una primera obra on el més important és gaudir de l'art.
9: Jo en una gallina, perquè una senyora d'aquí m'ha dit que ho faci.
10: La castanyera, que estava tirant les castanyes.
11: Una cadira azul verd,
12: la mama,
11: la papa,
12: a la mama,
11: la papa,
12: el papa,
11: sí.
12: Vale, i què has fet aquí en aquest tipus?
6: Durant tot el curs escolar, el Museu 10 s'ha desplaçat fins a les escoles per atensar la vida i obra de grans artistes com Dalí, Miró, Gaudí i Kandinsky, entre molts altres. Una experiència entre lúdica i pedagògica, complementada el dia de la inauguració amb un gran espectacle de màgia.
13: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. 500 participants han disputat aquest diumenge la novena cursa trail al Vendrell, en una edició on s'ha aconseguit omplir totes les inscripcions i que, com és habitual, transcorre per camins històrics de la vila en tres modalitats: la cursa, la caminada i les proves infantils. Pel que fa al recorregut, la cursa constava 13,3 quilòmetres i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada era de 12,3 quilòmetres i el mateix desnivell. Posteriorment, es duen a terme les curses infantils, de menor distància i dins el mateix recinte de la pista d'atletisme Joaquín Seijo, que és on estava situada la meta. Escoltava el membre del Runners al Vendrell, Alfredo Valdivielso.
14: Els corredors implicats al màxim, tenim bon dia, fa molta calor, però tenim bon dia, cap accident destacable i, bueno, contents, corredors contents i organització contenta, si els corredors estan contents. Incluïdes moltes infantils, que també es fa molta il·lusió que la canalla doncs, pugui córrer en aquesta pista d'atletisme i faci esport.
3: Finalment, el campió en categoria absoluta masculina ha estat Musa Sou, amb un temps de 54 minuts i 2 segons, mentre que voltaven al podi Hugo Domínguez amb 56 minuts i 43 segons i ben a prop Ayrton Fontecha amb 56 minuts i 55 segons. Pel que fa a l'absoluta femenina, s'ha proclamat campiona Esther Casajoana amb un temps d'una hora, 7 minuts i 51 segons, mentre que no gaire lluny arriba Laura Pérez amb 1 hora, 8 minuts i 12 segons i Jacqueline Gómez amb 1 hora, 9 minuts i 21 segons. Escoltem el campió de la trail al Vendrell, Musa Sou.
15: Súper bien, está muy bien marcada la cursa, es muy corredora y súper contento por la victoria.
3: I escoltem també la campiona d'aquesta trail al Vendrell, Esther Casajoana.
16: Ha anat molt bé, la veritat, és una cursa molt ràpida, que per passar un matí de diumenge i fer una miqueta de trail està molt bé, la veritat.
3: En la resta de categories, els campions eren Josep Àngel Martínez i Gemma Rossinés en Master Plus, David Ortega i Marta Poy en Master, Hugo Domínguez i Laura Pérez en Sènior, Jan Girona i Montse Martín sub-20, i Sebastián Gómez i Liana Oprea a la local. I seguim parlant d'hoquei patins. L'esnega Fraga d'Anna Ferrer, que va ser campió de l'hoquei Iberdrola després de perdre aquest diumenge per 1-3 a casa contra la Vilassana Cooperativa d'Ibars, que s'emporta així el seu primer títol de Lliga, anem guanyat també prèviament el primer partit de la final del play-off. Les jugadores dirigides per Jordi Capdevila anaven a remolc des de l'inici i tanquen una temporada on, això sí, han guanyat la Supercopa i han estat capaces d'aixecar la seva segona Champions. El Fraga sortia mossegant amb una pressió alta, però deixava espais al darrere que les visitants aprofitaven per avançar-se només començar amb un gol d'Elsa Salvanyà, que es quedava sola davant Anna Ferrer després d'una paret amb l'Utxagudo. L'Argentina tornava a aparèixer al quart d'hora de joc amb una altra gran passada que, després de picar la tanca, permetia a Jimé Gómez matre Ferrer amb un ganxo sec al segon pal per situar el 0-2. Un gol que iniciava un minut de bogeria, ja que les fragatines retallaven distàncies mitjançant Adriana Soto, aprofitant sobre la línia un refús d'Anna Salvat, a rematada de Maria Sanjurjo. Poc després, però, Bea Gaete tornava a fer ús de la tanca per fer arribar la bola a una victòria a porta que superava Ferrer un 9-1 per tornar a situar dos gols de diferència. Abans del descans, un penal de Soto Florenza podia haver deixat el partit pràcticament vist per sentència per a les de Lluís Rodero, però Lucci amb el llançament fora i en el refús topava en Ferrer. A la represa, Anna Florenza també disposava d'una falta directa a la desena falta del Fraga, però Anna Ferrer l'aturava per mantenir viu el conjunt de la franja. I al tram final, els dos equips es quedarien en inferioritat per roles de Victòria Porta i Sanjurjo, però ni Fraga ni Vilassana aprofitava la circumstància i, malgrat que les de Capdevila buscaven posar moció amb tirs llunyans, el marcador ja no es mouria més per certificar la victòria i títol de l'equip del Pla d'Urgell.
17: El temps amb Marc Rodero.
3: I arriba l'hora de parlar del temps de la setmana que ens aboca a l'estiu. Marc Rodero, bona tarda.
18: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
3: Dèiem que és una setmana marcada de moment per la bonança i així ha de continuar?
18: Sembla que sí. Bonança a casa nostra, eh? Tota manera, sí que tenim aquests ruixats, aquestes tempestes que avui i demà es poden desenvolupar a les zones on toca, que és cap a les àrees del Pirineu, Prepirineu, i avui, de forma puntual, podríem baixar una miqueta més cap a l'interior de les comarques de Barcelona. Unes tempestes que generaran per aquesta mateixa ràbia que ha de produir la calor, una calor que es mantindrà durant bona part d'aquesta setmana. Avui acabarem el dia amb notable estabilitat, amb l'enclusa d'algunes tempestes que podem veure de cara a la tarda cap a l'interior, i demà pronosticarem un temps tranquil, estable, dominat pel sol durant tot el dia, arreu del país, podríem dir, i amb uns mercuris que aniran mantenint-se molt similars els que tenim avui, per tant, cap a l'interior, entre els 32 i els 34, i a la costa, entre els 28, 30, algun 31, també podríem assolir. Per tant, situació d'estabilitat, de tranquil·litat, de calor, això sí, i de compàs d'espera, perquè ho anirem seguint, però els models ens indiquen que de cara al cap de setmana tindrem una notable pujada en les temperatures i ja veurem si li podríem anomenar onada de calor, que seria, evidentment, la primera d'aquest estiu. Sí, meteorològic, no encara astronòmic, però que ja ho notarem durant aquest cap de setmana, Víctor.
3: Doncs res, si algú es vol refrescar una mica o veure alguna tempesta, ja sap que ho ha d'anar a buscar a altres latituds que no pas la nostra. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
18: Bona tarda, fins demà.
3: Doncs aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Recordin, l'actualitat no s'atura, per tant, la podreu continuar consultant a través de xarxes socials, Facebook, X i també Instagram, i com no, a la nostra pàgina web, i més notícies a la televisió local. Bona tarda.
17: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
13: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
19: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
13: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
20: Vine-me a buscar, vine-me a buscar, vine-me a buscar, sisplau. Vine-me a buscar, vine-me a buscar, vine-me a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The days of being so happy that day I started to quit on my dream.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, comencem nova setmana. Avui és dilluns, 15 de juny, programa número 3.991. Gràcies per fer-ho possible. De veritat, un plaer. Moltes coses previstes, ara que ja passem gairebé 3 minuts a les 9 i fins a les 12, això 3 hores diàries, buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com sempre solem destacar. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, ja podeu fer-ho al 686-101-101. Molt fàcil, 686-101-101. O, si ho voleu, també ens podeu enviar un correu electrònic, calaixera@rtv-elventrell.cat. Va, ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió, sempre, en principi, sempre amb en Marc Rodero. A partir d'aquí ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Abans, però, sempre una primera cançó per posar ritme. També repassarem les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí de les 10 ja seguirem i continuarem a la segona part del programa amb moltes més coses. Secció habitual, de fet, cada dilluns, que és la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, a punt ja de tancar temporada. Aquella secció que ens permet sempre conèixer tot allò que s'hi cou als centres educatius, entitats, doncs ja és un clàssic. Cada temporada també marxem cap al Centre de Formació d'Adults del Vendrell per conèixer justament això, com acaben el curs. A més, comença el període de preinscripcions i és una bona època per poder xerrar i parlar amb ells, com avui torna a ser el cas. A banda, repassarem l'agenda, activitats importants, culturals. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la tercera i última part. En aquest punt, i com també ja és habitual, cada setmana secció de cuinar, la secció amb en Salvador Rovira, que ens tornarà a apropar una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, sobretot. I això ha de donar peu a la participació, a les trucades, i també ja acaba de compartir tot aquesta estona en la tercera i última part, quan també posarem en marxa el telèfon de directe, el 977-15-70-69. I en tot això, que no és poc, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Pim pam fuera, que es diu. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: El temps, sempre el temps per començar, per posar aquest primer punt d'informació de servei amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament, com sempre. Marc, molt bon dia.
4: Molt Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Com està la cosa? Crec que continua força tranquil·la, no? Em sembla?
4: Sí, totalment estable, eh? De fet, bona part d'aquesta setmana ve demarcada per l'estabilitat, si més no, a casa nostra. Per tant, avui esperem un dia marcat en conjunt pel sol durant tot el dia arreu del territori, creixant algunes nuvolades convectives, lògicament lluny de casa nostra, però a casa nostra parlarem d'un temps tranquil, estable, marcat també per les altes temperatures que ens acompanyaran no només avui, sinó bona part d'aquesta setmana. I per a mesura que vagi avançant, anirem concretant què tindrem de cara al cap de setmana, perquè sembla que tindríem la primera onada de calor, una miqueta consistent, de l'estiu encara no, oi? No, això fins la setmana vinent.
3: Exacte, però fins l'altre.
4: Sí que, correcte, sí que tindrem una notable pujada en les temperatures. Veurem, però anirem perfilant cada dia. De moment, avui temps tranquil, estable, dominat pel sol i amb temperatures prou altes al punt del migdia. Situació marítima molt tranquil·la també a la jornada d'avui i a tots els quadrants costaners de la comarca.
3: Perfecte, i justament actualitzem temperatures en directe, Marc?
4: Vinga, va, en tenim 25 a Cunit, 25 també a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 27 ja a l'Observatori del Montmell i 26 a l'Arbós.
3: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
4: Fins demà, bon dia.
3: Bon dia. Sempre, això, cada dia aquí en directe a la Calaixera, només començar aquesta actualització meteorològica, però també la podeu actualitzar justament als diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió. Sempre amb en Marc Rodero.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Tina, porta'm un crele.
1: Papi, posa'l al disc, aquesta nova cançó de Joan Dausà i Mamaduixa, per posar ritme a dilluns, per començar setmana en directe, en proximitat i en sintonia, a través del 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: L'Ajuntament del Vendrell ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 i que ofereix el Ministeri d'Interior. Des del Consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte a l'any passat. Respecte al mateix període del 2025, el Vendrell ha experimentat aquesta lleugera reducció dels fets delictius, passant dels 279 als 277. Les dades dels diferents cossos policials marquen una estabilització a la baixa que es manté evident en delictes com els robatoris amb violència i els robatoris amb força a establiments i a domicilis, que han baixat entre un 20 i un 35%. Els furts s'han mantingut pràcticament iguals, mentre que el tràfic de drogues ha caigut un 50%. Qui valorava aquestes dades, com no, és el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano.
1: És una reducció d'un 1,8%, no és una gran reducció, però sí que ens estabilitzem amb una xifra que per nosaltres és positiva, perquè això vol dir doncs baixar molt la ràtio de delictes per cada 100.000 habitants, i això sí que ens faculta a dir doncs que encara que quedi moltíssima feina per fer, encara que quedin encara moltes opcions i moltes operacions per dur a terme, sí que anem a la bona direcció en quant a la reducció dels delictes.
0: I per contra, hi ha dues tipologies que han mostrat un clar increment el primer trimestre de l'any. D'una banda, les sustraccions a l'interior de vehicles, que ha crescut un 85% per uns episodis que van succeir als aparcaments del Botafoc i a l'avinguda Palforiana.
1: A les dues ubicacions on es van donar aquests robatoris a l'interior de vehicles, tant al Botafoc com al pàrquing de l'avinguda Palforiana, el que van fer va ser, un, augmentar la presència policial a la zona, que aquest era un fet molt important per nosaltres, per tornar a restituir la confiança i també la sensació de seguretat als veïns i veïnes de les zones, i segon, que aquest és un dels fets més importants que estem treballant molt des d'una perspectiva policial, reforçar l'enllumenat en aquelles dues zones. I això ens ha permès que, d'ençà fins ara, no hi ha hagut cap altre incident en aquelles dues zones.
0: I, per altra, s'han doblat els delictes contra la llibertat sexual, sobretot per les agressions amb penetració, que han passat de 0 a 7. Tot i que des del Consistori apunten que això es deu, en part, a una conscienciació més gran per denunciar aquests fets, i no amaguen que és un aspecte que genera preocupació.
1: Aquí sí que s'ha de veure què és el que està passant, perquè els delictes sexuals i els delictes masclistes són avui un dels principals reptes que tenim com a país. I això no només va del Vendrell, sinó que va de tota Catalunya, va de tota Espanya. És un dels principals reptes que tenim per endavant, i això l'única manera

0: de poder resoldre-ho, més enllà de l'activitat policial d'identificació de l'agressor en aquest cas i de posar davant de les instàncies judicials oportunes, es cobra a través de més prevenció, més reforç també de les campanyes de sensibilització que estem fent i de donar espai i reconeixement a les dones per dir que des de les administracions som sensibles amb aquesta problemàtica.
1: El regidor de Seguretat Ciutadana també ha fet referència a les demandes d'un grup de veïns del centre respecte a les situacions d'incivisme i inseguretat que han tingut lloc les últimes setmanes. Soriano ha avançat ja algunes actuacions.
0: Aquesta solució en què es tradueix? Primera, posarem enllumenat a la plaça Nova per augmentar d'aquesta manera l'enllumenat i poder garantir una major percepció de seguretat. Torno a repetir aquí que les experiències ens diuen que això ha funcionat molt bé. A la Rambla teníem gairebé cada setmana actituds més que incíviques, si no fets delictius consumats a la Rambla, que des que hem posat l'enllumenat no es donen en aquell indret.
1: Alhora, en aquests mateixos punts, Soriano ha recordat que és on s'instal·laran alguna de les noves càmeres de videovigilància. Amb tot, des del govern local remarquen que la tendència general dels fets delictius és positiva i apunta que des del 2023 la criminalitat s'ha reduït un 51% al Vendrell. Altres qüestions, informacions polítiques. En Xavier Robert, que serà el cap de llista de la formació Unitat Vendrellenca a les eleccions municipals de l'any que ve, segons ha informat el mateix partit. Nascut a Tarragona l'any 1984, viu a Coma-ruga des del 2018. Arquitecte i professor de secundària, va ser fundador de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana i es va integrar a la plataforma ciutadana Impulsem el Vendrell, nascuda abans de les eleccions municipals del 2018. Als comicis del 2027, Unitat Vendrellenca formarà part de l'òrbita Impulsem el Penedès i de Junts. I també la formació política Fem Vendrell demana al govern local que no celebri la inauguració del riuet de Coma-ruga fins que no torni a estar oberta per al bany la Bocana, atès que ara la situació d'aquest espai és temporal. Així ho explica la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez.
2: Que estem en un moment de mesures cautelars, una suspensió cautelar de la recollida de signatures de les accions. Però, clar, hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt. Les obres no s'estan aturant, estan continuant, i el compromís, es va posar sobre la taula el compromís de dos projectes que en cap moment es donaran per bons sense participació ciutadana, sense escoltar la ciutadania.
1: La regidora demana que s'aturi un projecte que va ser publicat per la Generalitat el 4 de juny per fer unes tasques que no contemplen l'obertura de la Bocana.
2: Anunci d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació temporal de domini públic marítimo-terrestre per a la instal·lació d'un rec provisional vinculat a les obres de renaturalització del riu de Coma-ruga. Per garantir el rec durant un període mínim de 2 anys per poder assegurar l'arrelament de les noves espècies del riu de Coma-ruga al terme municipal del Vendrell. El més curiós d'això és el plano que s'ajunta al Diari Oficial de la Generalitat, on el sistema de rec és amb aquesta zona que tenim aquí al darrere, que és la zona que s'ha d'aixecar, que és on han de recuperar la Bocana i que hi ha el compromís.
1: Fem Vendrell felicita els veïns i usuaris del riuet per la feina feta amb l'objectiu de salvar la Bocana del riuet. I més qüestions, més notícies. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha donat a conèixer el fons documental dels Nens del Vendrell. Es tracta d'un seguit de material que abraça els cartells fotogràfics, els retalls de premsa i els documents interns de la colla. Des de l'any 2021, l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès és dipositari del fons documental dels nens, uns anys que els seus responsables s'han dedicat a classificar, inventariar i descriure tot el material cedit per als de la camisa vermella. Un contingent de fotografies, escrits i material audiovisual de gran valor i, sobretot, dinàmic, ja que es pot consultar per internet. Així ho reflecteix la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, la Nati Castejón.
3: A tots els fons que entren en un arxiu històric tenen la seva importància, i més la colla castellera, que enguany fa el seu centenari. Per tant, nosaltres treballàvem tant la colla com l'Arxiu Comarcal per poder donar la notícia d'aquest inventari tancat tancat a data d'avui, però que esperem noves aportacions de socis, col·laboradors, amics de la colla, que puguin aportar i engrandir aquest arxiu.
1: La digitalització del fons documental s'ha presentat coincidint també amb la Setmana Internacional dels Arxius, en un acte obert al Centre Cívic l'Estació. Una bona oportunitat per palesar que els grans moments de la colla no només es vesteixen a les places. La presidenta de la Comissió del Centenari és la Maria Conillera, que tot seguit escoltarem.
4: La història no només s'escriu amb les lletres grans, sinó que les petites històries personals o petits documents o fotografies de detalls que a vegades la gent guarda a casa sense donar-li importància, doncs quan surten a la llum sí que ens mostren això, no només els grans castells o els grans moments, sinó els petits detalls de la història.
1: I entre la documentació digitalitzada i accessible per internet hi ha fotografies, cartells, gravacions de vídeo i fins i tot documents comptables. Un fons que recull un segle d'activitat i que, òbviament, segueix ben viu i latent. I per sisè any consecutiu, productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç han quedat aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada d'aquesta característica beguda. El que va començar com gairebé com un entreteniment ha anat creixent fins a convertir-se pràcticament en una tradició que aplega artesans més enllà del Vendrell. Una trobada al molí del Sebastià que comença amb una esmorzada germanor i que ha acabat amb la preparació de fins a 86 litres d'aquest conegut digestiu. Cada artesà disposa del seu secret a l'hora d'elaborar la ratafia, una beguda dolça que acostuma a elaborar a l'entorn de Sant Joan, quan la matèria primera es troba en el seu millor moment. Una quinzena de plantes que a Sant Vicenç de Calders s'intenta que siguin de quilòmetre zero. Justament des d'aquest nucli va començar a elaborar-se el 2020 tres amics del poble, primer en una de les seves cases i posteriorment a la premsa de lliure. Un d'aquests productors és en Jordi Quintana.
5: Hi ha qui posa carxofa, hi ha qui li posa una mica de pètals de rosa, ja que li posa unes fulles de taronger o flors de taronger seca, cadascú una mica a partir del seu gust, sobretot si ho ha fet algun altre any. I llavors, tu què hi poses? Ai, deixa-m'ho tu. I més o menys anem compartint.
1: Tot plegat sense oblidar la garrofa, un tret diferencial propi de Sant Vicenç i que, com a la bona cuina, a la varietat hi ha el bon gust. I en matèria educativa i sota la figura de Marta Mata, justament l'escola que porta aquest nom, tanca el curs escolar, ho farà aquesta mateixa setmana com la resta del país, inaugurant un mural dedicat a la pedagoga que dona nom al centre amb motiu del centenari del seu naixement. La peça és obra de la muralista Anna Atena i forma part de les accions que enguany es fan en memòria a Marta Mata. L'Enric López és el director de l'escola Marta Mata.
6: El procés del mural ha estat emmarcat dins la celebració del centenari del naixement de la Marta Mata, que hem volgut fer diferents activitats dins el centre. Hem volgut aportar aquesta imatge amb aquestes frases que li donaven sentit. Van ser imatges i frases votades pel claustre i dins un marc d'activitats que hem anat desenvolupant al llarg del curs, que avui tanquem amb la celebració de l'esport, i hem anat treballant tant la llengua, la ciència, els esports i els valors.
1: Reivindicar Marta Mata és reivindicar també el paper fonamental de les dones en l'àmbit educatiu, un fet que reforça i que també apunta aquest mural com una de les altres propostes de l'any, que serveix per recordar el llegat docent de Marta Mata. Això qui ho destaca i ho reforça és l'alcalde Kenneth Martínez.
7: L'ensenyament de la Marta Mata continua sent del tot actual. L'escola actual és la que va imaginar-se i treballar i fer realitat la Marta Mata. Però els principis, els conceptes bàsics, que és l'alumne al centre de tot, amb qualsevol circumstància, amb tota la seva diversitat, amb tota la seva riquesa, continua sent igual de vàlid. Justament el que hem d'encara centrar més l'esforços al sistema, no amb el conjunt, no amb l'aula, com una globalitat, com si fos uniforme, sinó amb cada un dels alumnes amb les seves circumstàncies. Per tant, l'escola actual és la de la Marta Mata, però els conceptes són totalment vigents.
1: I també reforçar això, reivindicar Marta Mata com un punt fonamental de les dones en l'àmbit educatiu. Això també ho destacava la directora dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de la Vegueria Penedès, Marisa Vila.
8: El seu compromís social, polític, no? I també posar en valor que és una dona, no?
9: I jo també, com a docent, no, de formació, jo crec que totes doncs hem viscut el llegat que ens ha deixat aquesta mestra que ha donat tant a l'educació del nostre país.
1: En l'acte inaugural hi han participat també professors del centre i els delegats i delegades de totes les classes. I avui dilluns també avancem i proposem un concert musical de primer ordre aquest proper cap de setmana. La cantant Maria Jaume actuarà el proper diumenge 21 de juny a 8:15 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arbós. L'actuació forma part de l'edició d'enguany del Festival Solidari Músic Veu de la Fundació PINAE. Els al·licients són diversos. Primer de tot, assistir al concert d'una de les veus més personals i influents de l'escena musical catalana i, per altra banda, conèixer un espai singular de la comarca que poca gent coneix. La Fundació PINAE destinarà els beneficis d'aquesta actuació i de la resta del festival a l'entitat Autisme en Futur, que defensa els drets de les persones amb autisme i de les seves famílies.

0: tot i que és dilluns, sempre és bo recordar els concerts que arriben aquest proper cap de setmana i que, a més, es ven acompanyats de bona música.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 4 minuts i arribem ja a 2:15 en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris. Avui que comencem setmana i avui que és dilluns 15 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Cultura activa el blindatge de l'únic Gaudí de Tarragona. És l'església de Jesús i Maria. El govern inicia els tràmits per donar-hi la màxima protecció patrimonial. En esports, 2 ors i 6 medalles espanyoles en el paratriatló. La Federació Espanyola de Triatló vol que Tarragona sigui un referent internacional de l'especialitat. També en economia, 6 municipis de la província troben energia renovable en el seu subsol. Els fons nuclears impulsen prospeccions geotèrmiques en Ascó, Montroig, Montbrió, Flix, Ulldecona i el Perelló. Encara més informació en aquesta portada. Vilaseca, la gestora d'Aquòpolis, vol seguir, sigui o no, un parc aquàtic. I pla per recuperar hàbitats del mar a la costa de l'Ebre. I finalment, també en esports, Ari Sánchez guanya a València el segon títol d'aquest any per la reusenca, en pàdel. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. El Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir Hormuz. Els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. El president nord-americà tornarà a cridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. I protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Centenars de manifestants que van causar destrosses i que es van enfrontar a la policia a Ginebra, Suïssa, per protestar contra la cimera del G7 que celebra a partir d'avui i fins dimecres a la veïna Evian, a França, en la qual hi participarà Donald Trump. Més notícies en titulars. El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I els exdirigents del Partit Popular que han quedat fora del judici del cas Kitchen. I creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la del batxillerat. I ja acabarem aquesta repassada habitual i diària des de La Vanguardia. Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir l'Hormuz. El Pakistan anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban, malgrat els nous atacs d'Israel. El president dels Estats Units acusa Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva. El sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica i Putin commou a Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. Més notícies en portada sobre el pròleg convuls de la cimera del G7. La cimera que comença avui a Ibian, a Lesbens, per les fortes mesures de seguretat que protegeixen aquesta ciutat termal que van desplaçar ahir a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. La ciutat suïssa va patir per aquesta raó talls de trànsit i la interrupció de diverses línies de tren. A la fotografia de portada, un policia disparant a l'aire un projectil antiavalots. I les paraules de Desiree López: he dubtat de si era just perdonar el pare, parla la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la visita a Barcelona. I altres notícies en portada: manifestació, milers de docents contra l'emergència educativa. En esports i en motor, Hamilton ressuscita en un Montmeló vibrant. Fora d'això, a Nova York, els Kings guanyen l'NBA 53 anys després. I en handbol, el Barça amb tot i guanya la 13a Champions. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, aquestes capçaleres habituals, i que això cada dia ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: La intenció, l'objectiu que sempre tenim en aquest espai i com ens agrada de fer-ho així, de conèixer... Sí, deixeu-m'ho dir, aquest talent, aquestes iniciatives, aquesta creativitat en majúscula que tenim en gent de proximitat, gent de casa, i que ens poden venir a explicar de moltes coses, i ho anem fent al llarg de les temporades i les temporades des de moltes disciplines. En aquesta ocasió tornem a parlar de lletres, de llibres, de publicacions, a través de la Laura Colet. Laura.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé, encantada de ser aquí.
2: Lu, pels amics. No? T'agrada que et diguin Lu? Podem dir-ho, no?
3: Sí, vale, sí, em sap, em va bé.
2: Deixa-m'ho dir, és que el llibre que tens a les mans, a darrere posa aquests lupes als amics.
3: Sí.
2: I potser ja he abusat de la teva confiança ara aquí,
3: no? No, cap problema. Sí, m'agrada que em diguin Lau, sí, sí.
2: Sí? Ai, Lau, perdona, tio.
3: No, no passa res.
2: Lau, perdona'm.
3: Sí, n'hi ha que també m'hi diuen.
2: D'acord, ara em volia fer el xulo conforme m'havia documentat amb la teva entrevista i una mica més l'esguerro, eh?
3: Sí, Lau, m'agraden els diminutius.
2: Fantàstic. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada.
3: A vosaltres.
2: Ara coneixerem això que ens vens a parlar, que en principi és una novel·la, però el títol, que és aquest, El arte de entender el caos, no és el cas, eh? Però seria un llibre d'autoajuda fantàstic, eh?
3: Sí, la veritat és que sí, no? Entendre una mica aquesta ment.
2: Correcte, allò, d'intentar ajudar la gent que en tingués aquest caos que tots tenim una mica a sobre, eh?
3: Correcte. De fet, crec que no és la primera vegada que m'ho pregunta, no?
2: Veus?
3: Que no, això és... No, no. Veus? Bueno, perquè per la portada es veu, no? Què és el que és, però sí, com em pregunta.
2: I perquè sabem que és una novel·la, i perquè més o menys coneixem de què va, i que tu ara ens ho explicaràs, i per això que s'allunya, un llibre d'autoajuda, eh?
3: Bastant.
2: Per suposat. Doncs fem una cosa, comencem per aquí, ara que estem començant a parlar del llibre.
3: Vale.
2: Abans de conèixer de tu, a conèixer la presentació que es farà aquest divendres, que també ho podem anunciar. Va, explica'ns, El arte de entender el caos. Com l'expliquem?
3: Ostres, és que jo sóc molt de fer spoilers, així que intentaré no fer-ne.
2: No, ajustets.
3: Així, en termes generals, eh? És una novel·la romàntica, òbviament, no? Uh-huh. Com ja hem dit, jo sóc bastant romàntica empedernida, així que per mi és el tema principal, no? I després, doncs, tenim dos protagonistes, està fet amb dual pou, és a dir, que es veu en cada capítol s'alterna un protagonista amb l'altre.
2: Això és molt interessant.
3: Vale? Sí, era una cosa que volia que es veiés bastant reflectida, perquè m'interessava molt, o a mi m'agrada quan llegeixo llibres, que el lector pugui, pugui conèixer les variants del que passa en la ment de cada protagonista.
2: Aleshores,
3: està explicada amb aquests dos punts de vista, masculí i femení, els dos protagonistes que tenim, i és maco perquè crec que és molt àgil i molt... Sí, es fa una lectura molt àgil, diguéssim,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: D'aquesta manera. Llavors, dintre del tema, que seria doncs, un enamorament que es cou lentament, poquet a poquet, crec que tenim com dues vessants maques o que passen a dintre del llibre, no? En aquests dos protagonistes, que seria com la por de fer les coses, no?, que tenim a vegades, i d'altra banda, com... aquesta realitat que vivim molts, que és estar sempre pendents de la feina, o que n'estem tan pendents que tampoc arribem a viure del tot, no?, la realitat que visquem o que vivim. I són les dues variants que es veuen dintre del llibre, no?, els dos subtrames o subtemes que hi ha, que donen una volta, diguéssim, amb tot el tema de que és l'enamorament i que dues persones es coneixen i a poc, no?, van fent aquesta relació.
2: Em sembla un recurs literari fantàstic aquest, eh? És evident que alguna vegada ja l'hem llegit, però clar, que l'apliquis... Ara m'has pillat de sobte, jo no l'he llegit, no tinc la capacitat de poder llegir tots els llibres que parlem. De fet, tampoc no m'agrada, perquè m'agrada que me l'expliqueu aquí, perquè així no...
3: Sí, és una manera de conèixer
2: també. Exacte, i de que et sorgeixi la curiositat per conèixer la història. Jo no sabia que hi havia aquest argument i aquest recurs, i em sembla extraordinari, perquè clar, en qualsevol història d'amor sempre hi ha les dues vessants, les dues
3: opinions,
2: no?
3: Sí, sí, sí, normalment, bueno, i també n'hi ha molts, no?, que parlen, doncs, el protagonista en la seva pròpia veu, a vegades està narrat en tercera persona, no? A mi sí que m'interessava molt que hi hagués aquestes dues vessants, no?, perquè primer que crec que fa una lectura molt àgil i després que crec que és important que quan un lector està llegint pugui sentir-se atrapat o pugui sentir-se com una mica de relació o empatia, no?, amb tot el que pugui passar, no? I al final conèixer els dos punts de vista crec que ofereix molt, ofereix molt o dona peu, no?, a dir, ostres, és que jo he passat per aquí, o mira, ara aquesta també, no?, i d'entendre bé el que passa.
2: Sí, ara, això complica una mica l'escriptura, entenc.
3: Correcte, sí, perquè primer que t'has de posar molt en ment de la persona que parla, no?, i després a vegades, bueno, jo no, com a persona femenina, parlar, no, posar-me en veu d'un protagonista masculí i buscar una mica aquest, no, la manera de parlar, de tractar els pensaments. A més, m'agrada molt, t'ho dic aquí, perquè el Nathan, que és el protagonista de la història, és un noi molt sentimental, molt sensible, molt, no, per aquesta vessant, i crec que és un dels punts forts també de la lectura, no? Que tot i tenir, no, no sé, crec que enganxa molt per això també, perquè és un protagonista que té molta empatia també amb el punt de vista femení i tal.
2: És un gran recurs literari, complica la trama, perquè de fet les novel·les, clar, és que teniu la possibilitat i la capacitat de poder crear un món amb els seus personatges, amb les seves històries, no? Amb les seves descripcions, que us inventeu tot. I això trobo jo creativament extraordinari, eh?
3: És complicat. Bueno, jo a vegades, jo almenys, jo em considero bastant una escriptora, bueno, voy siguiendo mi camino como puedo, ¿vale? És a dir, jo tinc pensat més o menys on vull que arribi la història i en aquest trajecte o en aquest camí que vaig fent, doncs escric una mica el que penso. No, a vegades tinc un capítol com molt al cap i després l'escric i penso, no, fora. I el faig segons el que em dicta, no? I posar-te dins d'aquest personatge i dir, ostres, ara he de tirar cap aquí, cap allà, no? O fer una escena que dius, ostres, de cop i volta no té res a veure amb algú que hi havia anteriorment o amb una cosa que ha de, no, perquè t'has d'anticipar tant. Que a vegades... aquest potser és el context més dificultós, per dir-ho d'alguna manera.
2: Jo sé que existeix, el món literari, no sé si és el teu cas, de que es creen les bíblies, no?, dels personatges.
3: Sí.
2: Clar, s'inventen els personatges amb la seva història.
3: Sí, realment.
2: Clar, i és la part més complicada, que és sempre ser fidel a aquells personatges.
3: Exacte, sí, o a vegades, jo què sé, quan portes 8 capítols i dius, de repente, abans era arròs i ara és moré. I has d'anar a la pitxa a veure què havia posat, o quan media, o quan...
2: I es nota molt això, el lector no molt, ho percep molt, aquestes errades de rècord.
3: Correcte, sí, és el que dius al final, o sigui, costa molt. Jo, en el meu cas, no he fet una fitxa tan detallada dels personatges, però evidentment, no? O tens una fixació amb una persona o alguna cosa, que dius, mira, doncs em fixo tota l'estona amb això, o vaig per aquest, no?, per aquesta vessant i tal. Sí, sí.
2: Anem una mica més a la història, una història d'amor. Jo he entès que hi ha quotidianitat, no?, en aquesta història d'amor. Però aquest llibre és molt gruixut, deuen passar moltes coses. No l'expliquis massa,
3: passen, eh? Sí, passen.
2: Però suposo que ha de ser una relació no gaire ni lineal, entenc, eh?
3: Bueno, té moments de tot. I, a veure, així com sense passar-me, eh? Són dos companys que es troben a la feina, vale? Són dos editors, de fet, són dos editors, sí. Es troben a la feina i de cop i volta no tenen un inici gaire amistós, per dir-ho d'alguna manera, i es veuen envoltats de que han de fer un projecte junts, que a més els obliga a desplaçar-se del lloc de feina per viatjar i poder fer aquest projecte a un altre lloc, no? I a partir d'aquí és on es va coent aquesta història d'amor, no? Perquè passem de dos protagonistes, no diré enemies to lovers perquè no s'odien al principi tampoc, però tot i no començar amb un peu, a poc a poc, no?, es van entenent l'un a l'altre i fan, doncs, bueno, fan aquesta història, que a més és una història molt maca i molt bonica, efectivament, doncs, com amb les pel·lícules o com amb les sèries, té el seu moment de... A ver qué hacemos, no? Doncs el que dèiem abans, de pors, de dubtes, de sentir-se tan atrafegat que no saps on vas, no?
2: La vida, no?
3: I al final sí, és veritat que és una novel·la molt de la vida real.
2: Que bé.
3: O sigui, de situacions molt quotidianes i de coses que et poden passar. Jo crec que també és això el bo que té, no? I bueno, doncs en aquest viatge que fan, doncs acaba sorgint una història d'amor, no?
2: Que bé.
3: I és molt maca, què et puc dir?
2: La realitat sempre supera la ficció, així que també és una bona manera d'inspiració. Sí. Clar, parlàvem dels personatges, però les històries, i en el teu cas, com sorgeix? És a dir, un dia, que ara en parlarem, de per què aquesta primera novel·la, però per què fa l'argument, per què aquest argument? No ho sé.
3: Ostres, si t'he de dir la veritat, vaig començar a escriure sense saber, sabia l'inici i el final, però no sabia quin desenvolupament hauria de tenir al mig, i va sorgir a poc a poc. O sigui, jo tenia molt clar que volia fer una situació de companys de feina, d'oficina i tal, però no sabia cap on tirar-la. I et dic, no, com abans, que jo sóc bastant desestructurada en el moment d'escriure, i van sorgint. Van sorgint, no? Vull dir, tenia molt clar l'ofici que volia que tinguessin, tenia molt clar on volia que arribessin, però no sabia com desenvolupar això, no? I al final, la veritat, o sigui, si et sóc honesta, ha anat sorgint a poc a poc. No és una cosa que tingués allò al cap de dir, ha de ser això, sinó que ha anat...
2: A vegades no, la creativitat té aquest tipus de coses, no?
3: Sí.
2: I sé que l'escriptura passa molt també, no? Que sempre sorgeix, no? una mica més de l'argument, o cap on pot anar la història.
3: Sí, a vegades no t'has de replantejar, que dius, ostres, estic en aquest punt que et puc tirar per diferents camins, no? Cap on tiro, perquè jo sí que vull saber, o sigui, vull arribar a un lloc en concret, però poden passar moltes coses, no?
2: Sí.
3: I allà jo crec que és la meitat de la novel·la, més o menys, que comences a replantejar de... Segueixo sent fidel al que volia, o potser faig aquí una mica de, saps? Sí, de gir o d'alguna cosa...
2: Sí. I ara sí que t'ho pregunto, per què ara?
3: Per què ara?
2: És a dir, per què aquest 2026 decideixes publicar la teva primera novel·la?
3: Sí.
2: Que mai és tard, eh? És evident que mai és tard. I ets molt jove, evidentment, no cal ni dir-ho. Però com és? Clar, no havies escrit fins ara.
3: No, mai.
2: I com sorgeix això de dir, doncs, vull escriure i vull publicar?
3: Sí, la idea és una mica esbojarrada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, tot i que això hagi sortit el 2026, aquesta primera novel·la està pensada gairebé del 2016.
2: Veus?
3: Però la cosa és que va sorgir d'un somni. Uh-huh. És a dir, bueno, jo sóc una persona que, la veritat, m'obsessiono bastant amb els temes, vull dir, jo tinc moltes fixacions, i en aquell moment, el 2016, estava acabant el treball final de grau i volia escriure un conte. Volia escriure un conte. Finalment no ho va ser, però amb aquesta idea d'obsessionar-me per l'escriptura d'una cosa, vaig començar a somiar diferents projectes. I me'n recordo un dia que jo dormia i vaig despertar-me com amb un títol. O sigui, jo dormia i vaig somiar un títol d'una novel·la. Ho vaig apuntar a les notes del mòbil, si vols que et digui la veritat, quan em vaig despertar, i vaig pensar, bueno, igual un dia esto es algo, saps?
2: Sí.
3: I a partir d'aquest dia, estirant així el fil, jo crec que el subconscient fa molt també, no? Que quan tu tens una fixació, després tot treballa, encara que no ho vulguis, em van anar sorgint idees d'escenes, de capítols, de relacions que podien haver, de diferents coses. I va ser l'any passat que, a través de llegir molt i molt, perquè bueno, vaig passar un moment de la vida en el qual llegia molt, més de lo normal,
2: clar.
3: I vaig pensar, ostres, potser ara que li estic dedicant tant de temps a la lectura, seria guai que també sortís aquesta història, no?
2: I vaig
3: començar a recopilar el que tenia, tant escrit en llibres com amb les notes del telèfon i tal, i mira, finalment se li ha acabat donant forma.
2: Clar, pel que veig... I ha passat també amb altres escriptors i escriptores, que ho teniu dins, no? Sempre hi ha aquesta intenció d'escriure, si no d'escriure, de comunicar, d'explicar, d'externalitzar alguna cosa, que en el vostre cas surt a través dels llibres, però sempre hi ha aquesta inquietud.
3: Jo crec que sí, perquè tampoc no et puc dir, i hi ha molts escriptors o escriptores, no?, que escriuen des de que som molt joves, tal. A mi m'ha passat una mica al revés. L'amor per la lectura m'ha fet voler escriure històries pròpies, no? Que diguis, ostres, doncs ara trec la meva veu i provo a veure què passa, no?
2: Sí.
3: I sí, ha sigut així. Sí que és veritat el que dius, no?, la facilitat de comunicar-se o d'escriure. En el meu cas, jo me'n vaig adonar que era àgil escrivint a la universitat, no? Vull dir que escrivia treballs i pensava, no em resulta pesat, ho faig, no, i em surt de dintre i no en soc conscient. Com per així dir-ho, i això surt dit de la mateixa manera.
2: Doncs mira, el resultat,
3: el resultat és ara...
2: Aquest que tens entre les mans,
3: ni més ni menys.
2: Bé, això és una manera de comunicar, una manera d'expressar-se, no?, de donar una mica de via a la creativitat que pot sorgir des de qualsevol àmbit.
3: Total.
2: I en qualsevol àmbit, eh?
3: Sí.
2: Intueixo que no serà el primer.
3: Espero que no.
2: Veus? És que
3: espero que no sigui l'últim.
2: Ja has fet el salt, a partir d'aquí ja suposo que continues més fàcil. També,
3: sí,
2: no?
3: La veritat és que sí. O sigui, evidentment hi ha més històries, no? O tinc més projectes pendents. Sí, no serà l'últim. Jo crec que no. No, perquè he disfrutat molt del procés.
2: Molt bé.
3: Potser si no hi hagués disfrutat, et diria una altra cosa, però ha sigut molt maco, la veritat, sí.
2: Sempre en aquest camp de parelles, l'amor, romanticisme...
3: Sí, crec que sí. No sé, potser més endavant m'aventuro en una altra cosa, Però sí, jo crec que sí, perquè fa amb el meu tarannà, també amb la meva manera de ser, saps? Jo veig molt amor a la vida. Llavors m'agrada parlar d'amor.
2: És fantàstic, també. Sí. Que estem immersos, no?, en aquesta mirada que a vegades tot sembla que hagi de ser negatiu, xungo i fotut, i que és xulo. Que almenys algú o molts de vosaltres ho veieu.
3: Exacte, i també crec que és una via d'escape, no? Al final, les lectures, i quan vols conèixer una cosa o t'agrada molt un tema, jo crec que al final parlar d'aquest tema és el que més fàcil sorgeix, no?, també. Sí. i jo en el meu cas gairebé tot el que llegeixo és romàntic. Llavors al final
2: Acabes escrivint amb allò que acabes no coneixent o que et va al teu voltant.
3: Total, sí, perquè al final sobretot també et nodreixes molt, no? És el que dèiem.
2: I el que llegeixes, que la millor manera d'aprendre a escriure és llegint. No té cap altre secret.
3: Sí, llegir i seguint escrivint, no? Perquè al final hi haurà coses aquí que en altres llibres no apareixeran, no? Doncs errors o coses que vas millorant i és així.
2: Sí. A més, autopublicat, que també és com un autogènere, no? En certa manera, perquè sí que, clar, no només el fet d'escriure, sinó que després és la maquetació, l'edició, sí que avui dia hi ha moltes plataformes i tu ets present en una plataforma molt important justament de publicació i de venda de llibres.
3: Sí.
2: Pels que no hi entenem d'això, què suposa aquest pas? Jo tinc el llibre fet, anava a dir el manuscrit.
3: Sí, bueno, els manuscrits,
2: I el vull publicar, el vull editar.
3: Sí. En el meu cas ha tingut un camí, però és veritat que he tingut ajuda, vale? Mm-hmm. Jo en el meu cas he comptat amb aquesta plataforma important, amb l'Amazon, que el que fa és deixar-te publicar allà. I tu, doncs això, acabes el teu manuscrit, evidentment, doncs després, en el meu cas, almenys, he demanat doncs un procés d'il·lustració perquè volia que la portada fos exactament com la tenia al meu cap. Llavors, en el meu cas, he treballat amb una il·lustradora i també he treballat amb maquetació i edició i correcció. Perquè tot i ser el primer llibre, tampoc volia dir, em tiro el procés jo sola i a veure què surt. O sigui, realment jo volia que fos un llibre que sortís i semblés un llibre d'una editorial o d'una llibreria.
2: Sí.
3: I sentir-me també orgullosa del resultat, no només de l'escriptura, sinó del global, no? Del conjunt.
2: Sí.
3: I en el meu cas t'he de dir doncs, que les il·lustracions estan fetes per un professional i també el procés de maquetació i correcció. Ara, qui no compta amb això, és una feina molt complicada. Sí que Amazon et dona com una plataforma o et dona uns PDFs, unes plantilles i tal, i tu t'ho pots anar fent i t'ho pots anar gestionant, però també és molt complicat perquè a vegades penses el document i hi ha un error aquí, quan canvies aquell error has de canviar un altre, no? Això és amb el que m'he trobat amb companys. Jo, gràcies a Déu, no he hagut de passar per aquí. Però és veritat que és molt complicat, sí.
2: No, i que bàsicament és un ofici. L'edició és un ofici per si mateixa.
3: Total, i crec que el difícil no és escriure, sinó el procés que hi ha darrere en aquest cas en l'autopublicació, perquè a més també requereix de que tu t'ho facis tot, perquè al final no tens a ningú darrere,
2: correcte.
3: Ni editorial, ni representant, ni res que et digui, mira, ara tens una firma, ara et portem aquí, ara et portem allà, no?
2: Correcte.
3: I crec que això és el que està sent més complicat, no? Que m'he hagut de transformar una mica per fer-lo arribar.
2: Però això està molt bé, perquè també ets una mica responsable de tot el treball creatiu, des del principi fins a fi.
3: I t'he de dir que n'estic orgullosa i n'estic contenta, perquè en aquest cas autopublicat té aquestes coses que són més dificultoses o més dolentes, però crec que té una cosa molt bona per un autor o per una autora i és que ho fas tot com tu vols.
2: Clar.
3: Perquè ningú t'està manant una pauta o una data o la portada de ser així, perquè si no, no vendrà, no? Al final t'adaptes al que tu vols i crec que és el bonic també, no? Que fas, neix de tu i acaba formant-se aquest concepte.
2: Però si després d'aquest llibre la cosa agafa una mica més de rellevància i veu d'editorial...
3: Suposo que m'ho pensaria, sí, evidentment, m'ho he plantejat, sí. O sigui, jo vaig tenir molt clar des del primer moment que aquesta primera novel·la volia que fos autopublicada, no? Perquè...
2: Ni l'has enviat a editorials,
3: No ho he provat. També és veritat que tenen dates específiques perquè tu l'envies i tal, i a mi aquelles dates no m'anaven bé. No, però tot i així, quan vaig començar a explorar tot aquest món, ja vaig pensar que la primera seria una autopublicació. Evidentment, no te'n comportes, sí, home, jo crec que tenir una editorial darrere fa molt, no?
2: Sí,
3: perquè el que no tens ajuda aquí, la tens allà, i al final és una empenta també que a vegades necessites, no?
2: No és la mateixa
3: publicitat, ni arribes al mateix públic, per desgràcia.
2: Està clar.
3: És així.
2: I també és importantíssim avui en dia, amb editorial o sense, la presència a les xarxes.
3: Sí.
2: I tu també sé que és un camp de batalla teu, que tu em deies que intentes allò abarcar el màxim possible i fer contingut literari.
3: Correcte.
2: Perquè tens un canal de TikTok. Clar, jo buscava per Instagram, i sí que evidentment que hi és, però té altres terminologies, i ara m'explicaves que sobretot la força la vols imprimir al TikTok.
3: Correcte, sí. Es fa, almenys el TikTok, que es diu... li direm TikTok Books, vale? Hi ha molt grups de persones que són molt fidels a la lectura i a tot el que ve el tema literari i et donen molt més recolzament que a Instagram, no sé per què, però són plataformes que s'assimilen molt, però pel que sigui, doncs allà hi ha un públic o hi ha un nínxol més adequat pel tema literari, o almenys jo l'he trobat millor allà.
2: No ho pensava, doncs,
3: I, no, jo tampoc, Va ser una proposta que em va fer, de fet, una persona que és la redactora i que tenia un canal, i em va dir, escolta, he vist que fas això per l'Instagram i jo de tu provaria a TikTok. I la veritat és que ha funcionat molt millor. I sí, allà pujo contingut diari, de fet.
2: Sí, diari.
3: Sí, per això et deia que estic sempre...
2: No, cal, que sempre estàs amb el mòbil i sempre estàs pendent de les
3: xarxes. Sí, és complicat, perquè tu, o jo almenys, no, jo vaig entrar en aquest món per poder fer una mica de publicitat, i no de la novel·la, sinó també del que jo feia, no?
2: Clar.
3: I clar, al final et trobes que tampoc vols estar tota l'estona publicitant el teu producte, perquè tampoc enganxa, no? I al final el que necessites és una comunitat o algú que t'acompanyi perquè també li agrada de com parles d'equis llibres o de com estàs fent una ressenya o de per què avui t'has llegit aquell llibre i demà te'n pots llegir tres que són completament diferents, no?
2: Sí.
3: I això al final enganxa molt, i sí, el que intento fer és això, bàsicament.
2: No, escolta'm, doncs no, promocionem també, que jo et deia, hem de parlar de tu, del llibre, de la presentació, que ara en parlarem, i afegim que també hem de parlar
3: de TikTok.
2: Com et podem trobar?
3: Sí, si no recordo malament, laura.colet i una barra baixa.
2: Val.
3: I el mateix nom que tinc a l'Instagram, de fet.
2: Sí. Tot i així, la gent busca Laura Colet...
3: Sí, jo crec que sí, Laura Colet, escriptora, Laura Colet, autora.
2: Correcte, aquest contingut de llibres, de literatura en general, qualsevol gènere... O sempre són d'aquest punt...
3: De moment sempre he estat fent romàntica.
2: Sempre?
3: Sí, no t'enganyaré. Sí.
2: Està bé.
3: Sí, de moment sí. Els vídeos que porto...
2: Sí?
3: Sí, de moment estan així.
2: Molt bé, doncs
3: no descarto,
2: la gent entri a mirar-ho.
3: Sí,
2: que pugui conèixer una mica més. Això, aquest perfil, aquest contingut que elabores, aquest llibre, per suposat, tot el que vagi venint. I ara sí, la presentació, que és aquest divendres, dia 12.
3: Correcte.
2: A veure si no m'ho he pres malament.
3: Vinga.
2: A 6:45 a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
3: Correcte.
2: D'acord?
3: Sí, la farem allà. Sí.
2: Presentació a l'ús?
3: Sí.
2: Alguna cosa? Ja estaràs tu, per suposar.
3: Sí, estaré jo. Ve de la meva mà, també. Vull dir, la faig jo. Sí, estic a càrrec de la presentació i de tot el que sorgeixi. Sí, sí. M'he preparat allà.
2: Home, Déu, parlar d'un mateix costa. Mira, venir aquí a parlar-ne, jo suposo que també té la seva cosa, tot
3: sí,
2: i que...
3: Sí, però al final algú t'estira.
2: Per això,
3: sí.
2: Però que la presentació, si estàs tu sola, no t'ha de dir, hola, què tal, aquest és el meu llibre,
3: sí,
2: no?
3: Sí. No, de fet, l'he portat molt aquest terreny de parlar més aviat de com ha estat l'elaboració del llibre, que no de mi o del llibre en concret. Primer, per el que et deia, perquè soy doña spoilers i tampoc... tampoc, no, és que em preguntes, no, de què va el llibre? És que sóc capaç d'explicar-te de pe a pa de què va. Llavors, prefereixo... I sí, l'he portat cap a un altre...
2: D'acord. Sí. Home, aquí ho has fet molt bé. Has explicat el contingut del llibre i el podem entendre, però no hem anat a saber què passa al final. I si al final hi ha petó o no hi ha petó. No ho sé.
3: Qui sap?
2: No estirarem més.
3: L'haurem de llegir.
2: Correcte. Escolta'm, Lau, un plaer, de veritat.
3: Igualment.
2: Que ens acompanyis, de xerrar tota aquesta estona amb tu, de conèixer-te una mica més. Jo sempre ho dic també, m'agrada molt entrar en aquests universos creatius que teniu al cap i que tant de bo jo el pogués, sempre ho dic, a veure si se'm pogués enganxar alguna cosa. Que
3: qui
2: teniu.
3: Sap, qui sap.
2: Això dins, bueno, després dels anys i de xerrar amb tanta gent, jo crec
3: sí, home,
2: que...
3: Sí, jo crec que tot nodreix, eh?
2: Almenys ens ho passem molt bé, que també és una intenció. Gràcies per venir, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé i seguim parlant.
3: Ha estat molt maco, i tant. Merci. Doncs,
2: quan vulguis.
3: Gràcies.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
5: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
6: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
7: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped
2: being so happy. That day I started to quit all my dreams. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Doncs va, ja ho tenim, això. Finiquitem gairebé la primera part de Calaixera. Bé, posem el punt i seguit. Ara a les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa i ja saltarem cap a la segona part de Calaixera amb més qüestions, amb més coses, sobretot una segona part on els dilluns està encapçalada per la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. De fet, anirem cap a una conversa ja habitual cada temporada amb el Centre de Formació d'Adults, que ens expliquin això, com ha anat el curs i sobretot com comencen les prescripcions, que de fet a partir d'aquest divendres ja es poden fer. Doncs tot això en directe, aquest contingut en directe, com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM, sobretot, sempre en ràdio, també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, i també, si ho preferiu, a través de televisió, a ràdio en imatges. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu de seguir-nos. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs justament això que dèiem, actualitzem les notícies i tornem de seguida amb tot aquest contingut, amb moltes més coses i amb ganes d'acompanyar-vos en aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Ens hi posem de seguida, no marxeu, fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Ara sí, segona part. Va, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet ja butlletins programats en principi cada hora en punt, i ja a partir d'aquí passem 4 minuts de les 10. Això, les 10 i 4 minuts. Avui dilluns, avui que comencem setmana, 15 de juny, programa número 3.991. I sempre tenim aquest objectiu, aquestes ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltes coses i procurar per aquesta ràdio senzilla i propera. I amb això, per exemple, volem parlar-vos, i ho fem cada setmana, de fet ja estem a punt d'acabar temporada, perquè ja està a punt d'acabar el curs. De fet, ho fa aquesta mateixa setmana, el curs escolar. Aquesta reunió que fem amb la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, conèixer les activitats i tot allò que s'hi cou en els centres educatius, entitats, bé, moviments pedagògics i que tenen cabuda en aquesta pròpia secció. De fet, avui passarem pel Centre de Formació d'Adults, que, de fet, cada temporada ens acompanyen. A banda, també repassarem l'agenda, propostes culturals de primer ordre, a les 11 actualitzarem les notícies i després ja encara ens quedarà tercera i última part amb secció de cuina, amb allò que ens explica en Salvador Rovira, nova recepta, més ingredients i esperem que més participació i trucades. Doncs va, seguim, continuem, anem per pams. Seguim ara a la segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Doncs va de ple ja tota aquesta segona part d'avui dilluns, i com bon començament de setmana, sempre, i de fet sempre ho expliquem així, tenim una mica aquest encàrrec i aquesta feina, i això que ja la temporada en aquesta secció va finalitzar, però encara tenim l'encàrrec de conèixer tota aquesta activitat, ja ho sabeu, iniciatives, allò que s'hi cou, de fet, tota aquesta essència que es porta a terme des de diferents institucions pedagògiques, escoles, instituts, associacions, entitats, ja ho sabeu, ho hem parlat i ho hem explicat en moltíssimes ocasions i des de moltíssimes branques, i de fet el que avui farem, i ho farem ara de seguida, també ja és una tradició de cada any, i això, potser la recta final de la temporada amb el Pla Educatiu d'Entorn, que justament conèixer el que fan, què es cou i de quina manera transmeten aquella feina que fan des del Centre de Formació d'Adults d'aquí al Vendrell. Jo crec que un dels referents sempre d'aquest centre i que ens acompanya gairebé sempre és en Carlos Avellán, que aquest any ho torna a fer. Carlos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantats de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé, tu em sabries dir quants anys fa ja que esteu venint per aquí? És que jo a vegades em perdo amb els anys, però 3, 4...
1: Jo crec que 4 anys tancant el cicle de
0: mestre. Per això,
1: Sí.
0: Molt bé,
1: sí, sí.
0: Doncs encantadíssims que ho seguiu venint, I tot i que el Carlos ja té aquesta experiència radiofònica aquí amb nosaltres, no ha volgut venir sol i ha vingut acompanyat d'un altre mestre, que és en Jordi Llombart. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Il·lusionat de poder estar aquesta estona amb vosaltres.
0: Fantàstic, doncs el mateix. Gràcies per acompanyar-nos. També em deies ara, micro tancat, que és la primera vegada que vens a la ràdio.
2: Efectivament.
0: I sembla que em dieu això, em fa gràcia, perquè és com una mica un bateig, així que... Espero que no sigui l'última, doncs, Jordi?
2: Sí, espera't.
0: Molt bé. Carlos, Jordi, la intenció, de fet, cada any sempre és una mica això, explicar en quin moment actual esteu des de l'escola, des del Centre de Formació d'Adults, a més d'explicar una mica com ha anat el curs, ara arriben les preinscripcions, i també una part importantíssima és que també, a banda de venir, en aquest cas, amb el Jordi, també sempre veniu acompanyats d'algun alumne. I també torna a ser el cas.
1: Sí, exactament. Realment nosaltres venim una mica en representació de la part més institucional, però crec que l'interessant és conèixer la part experiencial dels alumnes, i és que realment poden donar a conèixer des de la seva perspectiva personal com és el centre i la vivència que han tingut al centre.
0: Fantàstic.
1: I aquest any hem portat dos alumnes, és el Miguel Ángel Herms, que és alumne de Competic 2, i Anglès 3.
0: Miguel Ángel, pots... Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí, i una experiència que suposo que serà molt, molt, molt agradable.
0: Ja veuràs com sé. I què més? Què més hi ha?
1: I també la Judit Alvareda, que és alumna del IES 2, que és el segon curs de l'ESO, que també, en breu, tant el Miguel Ángel com la Judit seran alumnes graduats.
0: Molt bé. Judit, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Clar, esteu ja a la recta final de curs.
4: Sí.
0: Sí?
4: Ja està.
0: Ja
4: està superat, sí.
0: Clar. Quan fa que esteu a l'escola, vosaltres?
4: Doncs jo, per exemple, vaig començar a l'octubre i acabo ara perquè em faltava només el segon GES.
0: Val.
4: I algunes assignatures del joc també.
0: D'acord, ha estat ràpid.
4: De primer.
0: Ha estat ràpid, això,
4: Ha estat molt ràpid, massa ràpid. Ara me'n penedeixo.
0: Sí?
4: Sí, perquè he aprovat tot i em sembla que tenia que haver suspès. M'ho he passat massa bé.
0: Escolta'm, no, jo penso, Judit, que ara que has entrat en aquesta dinàmica...
4: Ara tinc un problema.
0: No, pots estudiar una altra cosa. No sé si...
4: Clar, és que ho faré. Per això diguis que ara
0: ho faré. No, aquesta energia, aquesta dinàmica... Però fa llàstima,
4: perquè he estat molt bé i ara, clar. Doncs hem de deixar...
0: Bé.
4: Però bueno, és el que hi ha.
0: Sí. A Miguel Ángel, a vegades ens perdem amb els tics, tacs, tucs, expliquem-ho, o que ho expliqui, què és el que estàs cursant, doncs, Miguel Ángel?
3: Doncs jo estic fent aquest any tercer d'anglès i segon de competir.
0: Val.
3: Ja porto, aquest serà el tercer any que porto aquí a l'escola.
0: Molt bé, us puc preguntar els dos, tant a la Judit com a tu. Per què ara? Perquè en aquest moment... decidiu tornar a estudiar, com és això?
4: I per què no?
0: Una bona resposta.
4: Ara, potser és el millor moment, no? Ara és quan tens ganes d'estudiar i quan veus que vols saber, no? El per què som aquí, el que hi ha, doncs et fas moltes preguntes.
0: Clar.
4: I a l'escola, potser quan vas i ets jovenet, doncs tens el cap en un altre lloc, no?
0: Sí.
4: Jo sempre mirava els núvols. Encara els miro,
0: Mai s'han de deixar de mirar.
4: Però ara necessitava saber.
0: Val.

0: Em necessito millorar laboral.
1: D'acord, d'acord.
0: Tot una mica.
1: Val. Sí. Bueno, és la millor manera de motivar-se, no?, de fet, no?
0: Sí.
1: És
0: sí.
1: a dir, sempre, la formació sempre és importantíssima,
0: sí.
1: No?, en qualsevol edat, en qualsevol capítol
0: sí.
1: vital que podem passar, sempre
0: sí.
1: la formació és importantíssima
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: per la millora, per acabar de completar, sí. per potser acabar allò que no vam
0: Exacte.
1: Acabar en el seu dia.
0: Sociabilitzar,
1: Correcte.
0: Perquè normalment et mous en un entorn, uh-huh. l'entorn es fa petit,
1: Clar.
0: Tens les mateixes amistats, i clar, tu vols ampliar una miqueta
1: sí.
0: hi ha coneixements que aquestes amistats teves no te les poden donar, que només te les poden donar algú que ja tenen més coneixements que tu,
1: clar.
0: Per exemple els mestres,
1: per exemple,
0: han de
1: saben
0: fer
1: molt.
0: La pilota
1: no,
0: però
1: que saben molt.
0: Han de saber més que nosaltres, no?
1: Sí,
0: és així.
1: En saben molt i saben ensenyar.
0: Sí,
1: no,
0: clar,
1: que és
0: que sí, saben ensenyar
1: molt. En saben més
0: sí,
1: i en saben
0: sí,
1: ensenyar
0: sí, sí. Exacte, exacte.
1: I Miguel Ángel, el teu cas, per què ara?
2: Doncs mira, jo estic prejubilat.
1: Molt bé.
2: I sí que és veritat que a l'escola hi ha com dos grups d'alumnes, no? Els que sí que volen un títol i volen una formació doncs, per progressar laboralment, i altres que anem doncs, per mantenir-nos actius mentalment, per adquirir coneixements, això està, és lògic, però els ho agafem d'una altra manera. Ells, sí, sí, no, ells a vegades estan amb tensió quan arriba un examen i tal, i dic, bueno, doncs mira, jo si l'aprovo bé i si no l'aprovo, però bueno, però jo m'esforço també per aprovar-lo, i de fet va molt bé, no? Però la meva part és només d'això, doncs ampliar coneixements i agafar-m'ho com un divertiment, més que res.
1: Que bé, ostres, doncs mira, és un bon divertiment, eh?
2: Sí, sí, i tant que sí.
1: Qualsevol decisió que prenguem allò per aplicar el nostre temps va de ser positiu, eh?
2: Sí.
1: Però evidentment, si és amb la formació, doncs jo crec que encara millor, no?
2: Molt millor, molt millor. Jo crec que això és fonamental per tothom. Hi ha
1: Clar.
2: Molta gent que potser arriba un moment en la seva vida que ho deixa, no sé per què,
1: Clar.
2: Perquè això al final t'enriqueix interiorment i si pot ser professionalment, doncs encara
1: sí,
2: millor.
1: Sí, sí. I a més, en el teu cas, no? Competències digitals...
2: Sí, bueno, la meva vida també havia estat una mica encaminada laboralment al món digital, no?
1: Val.
2: Bueno, però hi ha coses que sí que no tenia ni idea,
1: sí?
2: No? Coses que hem fet aquest any i de més que m'han sorprès molt, perquè jo pensava que més o menys jo anava per divertir-me
1: ja.
2: I hi ha hagut coses que m'he tingut de posar allà i estudiar una miqueta per aprendre'ls, no? O sigui, està molt bé.
1: També és curiós, no?, que si professionalment ja t'has mogut per les competències digitals o el món digital, que ara a més encara un cop prejubilat encara vulguis una mica continuar.
2: Sí, sí, a més és molt ampli i això és un món que com et desconnectis una mica,
1: estàs perdut. No, clar, i tant.
2: Estàs perdut.
1: Va molt ràpid, el món digital va molt ràpid. Acabes ja aquest curs o encara queda més cursos per fer?
2: L'any que ve em queda fer Competic 3, amb un professor que és molt guapo, que tenim allà a l'escola, que és el Carles, i anglès, per problemes que he tingut aquest any a última hora i de més, no repetiré.
1: Val.
2: I em va bé. O sigui, ja li vaig parlar a la professora i m'ho va dir que sí, que no hi ha cap problema, i va, doncs...
1: Molt bé. Molt
2: perfecte,
1: bé.
2: Perfecte.
1: Millor l'entorn digital que els idiomes, doncs, Miguel Ángel?
2: No, se'm donen bé, el que passa és que l'últim mes he tingut problemes, no he pogut assistir a exàmens i demés, i bueno, ja he dit a la professora que si no havia cap problema per repetir, jo encantat, perquè és una professora també magnífica, i alguna cosa més aprendré també l'any segur que ve,
1: Fantàstic.
2: Segur.
1: Fantàstic, sí. Tot i així, diuen que l'estudiar, no?, una mica és com anar en bicicleta, que mai ho acabes de perdre. Però suposo que tornar a agafar l'hàbit d'estudiar, i també potser ho parlo jo de manera personal, que una vegada m'ha tocat fer alguna coseta, uf, costa, No, costa en tot, sí. En organitzar-te, en trobar-hi temps, que l'excusa de no tinc temps, aquesta excusa està molt suada ja, però el fet de posar-t'hi, de tornar a recuperar hàbits d'estudi, les tècniques d'estudi, ostres, no és fàcil, No sé si el vostre cas us ha costat o pim-pam fora i la motivació ho pot tot.
0: És un aprenentatge.
1: També, oi?
0: Sí, però la motivació és molt important.
1: Clar.
0: Has de voler fer-ho.
1: Sí.
0: I després voler passar-t'ho bé aprenent.
1: Clar,
0: I és una tècnica. Vull dir, cada examen és diferent, cada assignatura l'has d'aprendre t'ho mires d'una altra manera. I després, també segons els teus companys, segons com ho fan, doncs, tu els segueixes una mica.
1: Clar.
0: És una mica entre uns i altres.
1: Sí.
0: Però dona molta adrenalina. Ens ho hem passat molt bé, passant els nervis.
1: Clar.
0: Allà hi havia una crispació a la classe.
1: Sí.
0: Quan arribaven els exàmens, mare meva.
1: Que també la sociabilització és un punt importantíssim.
0: Sí, molt important.
1: Sí que semblava, perquè al final no ha sigut així, que anàvem abocats, no?, a les formacions online, a les formacions per internet, els exàmens per internet, i sí. Això s'ha reconvertit. Es va intentar pensar o es va pensar que aniria així, això no és veritat, i s'ha tornat a la presencialitat, i és la força que té la presencialitat, sí, no? De poder trobar-te amb els companys, suposo, i de compartir estones, de compartir una mica la classe i el dia a dia, no?

0: Sí, sí, sí, és molt important, perquè sortir de la rutina, saber dels demés i que els demés sàpiguen de tu, no? Que tots tenim problemes, però que estàs allà i entre uns i altres ens ajudem i... És molt bonic.
1: Sí, sí, sí.
0: Hem fet molta germanor.
1: Que bé.
0: La veritat és que sí.
1: I que, i davant, no es coneixíeu d'abans, eh, entenc?
0: No. No, no, no ens coneixíem d'abans. No ha fet falta.
1: Ja, amb el que porteu de curs ja dic prou, eh?
0: Sí,
1: fantàstic.
0: Sí.
1: Bé, clar, m'ho he fet també doncs, molt recurrent i que també això ens ajudarà Carlos Jordi a conèixer una mica, penso, si volem dir-ho així una mica, els perfils, que s'entengui, quan dic perfils, que s'entengui bé, és a dir, una mica els estudiants que venen i que passen per l'escola, pel centre de formació d'adults, que justament són casuístiques molt diferents i que també ho fa molt enriquidor, no? La Judit Amel Àngel és un exemple, en podem trobar molts exemples, no?, d'altres alumnes que pel que sigui i en el moment que sigui decideixen venir a estudiar. I això també és molt enriquidor per ells, no?, de trobar-se a l'aula, crec, no?
2: Sí. Clar, a través de les zones de ràdio no es poden veure, però la Judit i el Miguel Àngel ja són estudiants veterans, vull dir, de la franja dels veterans, no?
3: Anem a posar
2: de la nostra, sí, sí. M'incloc en aquesta franja també, evidentment. Els perfils són molt i molt diversos, tant d'edat, tant la Judit a la classe del GES s'ha trobat amb alumnes de 16 i 17 anys, fins i tot, que no, tampoc no és lo habitual, vull dir, sempre són majors de 18 anys els alumnes que tenim, però vull dir que la franja anava des de això, des dels 16-17 anys fins als
0: veterans. Fins als meus 55, no em passa, no m'amaco.
2: Els veterans, no? I clar, tot això fa... o li dona una dimensió social a l'aprenentatge quan estan a l'aula, no? que fa que n'hi hagi una relació intergeneracional i que relacionen doncs, amb els més veterans, amb els més jovenets, i aquí pues, n'hi hagi una sinergia que els ajuda a tots.
1: Clar,
2: aquesta sinergia sempre en grups funciona d'una manera que els professors han d'intentar vehicular perquè sigui pel bon camí, no? La fortuna que tenim és que tenim alumnes excel·lents, i no només a nivell curricular, sinó a nivell individual, personal. I això ha portat a que, bueno, pues, que facin un grup maco. També són alumnes que estan en grups reduïts, és a dir, tot i que les matrícules dels ensenyaments puguin ser més alta, normalment sempre treballem amb grups de 15, 20, 25 alumnes, i això fa que també doncs, se pugui treballar la cohesió de grup.
1: Val.
2: De fet, ha sigut un dels reptes aquest any treballar la cohesió no només de grup, sinó de centre i del centre amb el poble, vull dir, com les tres dimensions.
1: Val, ostres, val,
2: això
1: val.
2: L'hem desenvolupat amb el projecte de convivència, amb un seguit d'activitats, tres més estel·lars, que després explicarem.
1: Sí, ara ens explicarem.
2: Que després explicarem, però vull dir, amb activitats del dia a dia, perquè crec que un dels reptes és aquest, no? Doncs poder fer aquesta confluència. I hem parlat de perfil etari, però evidentment també hem de parlar d'origen, d'origen de classe i d'origen nacional, vull dir que... Fem una barrella cultural
1: i, social...
2: Exacte.
1: És molt xula, penso,
2: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: és
2: sí.
1: Molt xula.
2: No n'hi ha cap tipus de diferenciació al centre respecte a lo que després ens trobem a la societat. Vull dir, és una petita representació de lo que ens trobem a la societat del Vendrell.
1: I tant.
2: I per nosaltres donar exemple de convivència dins del centre era com donar exemple de convivència al poble.
1: Sí,
2: també,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí. Tu ho deies ara també. Suposo que això, o altres, com a professionals, com a docents, clar, aquesta particularitat, suposo que, sobretot en l'edat, no, si puc dir-ho així, clar, és el que us fa una mica haver de fer classe una mica diferent. No? Sembla que els docents parleu del grup classe, no? Jo sé que té una denominació una mica, no? El grup, clar, potser en escoles i instituts ordinaris, amb franges d'edat ja més ordinàries, no? Que tot sigui a la mateixa edat, doncs una mica hi ha una manera de treballar, una manera d'ensenyar, però clar, quan hi ha aquests canvis, pel que sigui, suposo que s'han d'adaptar a certes coses. O no, m'ho estic inventant.
2: No, evidentment s'ha d'adaptar. En educació crec que no existeixen receptes, vull dir, no n'hi ha any que apliquis exactament els mateixos ingredients per fer el mateix plat, per cuinar el mateix plat, però el que nosaltres sí que tenim com a filosofia de centre és que no podem repetir els models més trillats de l'educació que ells han viscut ja, no? Perquè són normalment alumnes que venen per una raó o per una altra doncs amb necessitats formatives que no han pogut assolir o no han tingut el temps, la voluntat o el que sigui per fer-lo en el seu moment, i per tant nosaltres hem de jugar a no repetir els mateixos esquemes, els mateixos ingredients, no?
1: Saps que ara podríem entrar aquí en un jardín que no acabaríem mai, però m'estàs posant el huevo, Carlos, a més el temps que estem vivint, no?, amb la docència. És a dir, doncs, aquesta filosofia que teniu vosaltres, perquè no s'aplica ja en l'educació, no sé com l'anomeneu, no sé si dir-li ordinària o convencional, no sé com dir-la, perquè tampoc no... No? És a dir, aquestes ganes que teniu d'intentar fer aquest tipus d'educació que sigui... Això, que pugui arribar als alumnes que, pel que sigui, han abandonat perquè no els hi ha servit el sistema actual... Doncs, escolta'm, fem-ho al revés, no? Sí o no? Quines caretes que em poseu els dos, eh?
3: Jo crec que, en gran part, el part del nostre èxit és, bueno, la ràtio d'alumnat. Sí que és veritat que...
1: Clar, sí, tindrà, clar, també hi ha, sí, hi ha particularitats.
3: Tenim, és el que et dit, grups de 15, 20 màxim... Uh-huh. Tot i que les ràtios poden ser superiors, vull dir, podríem tindre més gent, però normalment solen ser ràtios petites, el que permet un ensenyament més personalitzat,
1: clar,
3: un contacte molt més proper, que és el que... En gran part s'està demanant a escoles i instituts,
4: sí,
3: baixar ràtios, no, ja no per una millora de l'ensenyament, que segur, sinó per una proximitat. Un docent ha de ser una persona pròxima i propera, i quan tens 25 alumnes o 30 o 35 a batxillerat,
4: sí,
3: és impossible, no pots tenir una proximitat.
4: Ah.
3: I llavors nosaltres tenim la gran sort i la gran avantatge de que tenim grups relativament petits i pots dedicar-hi temps a les persones.
4: Clar.
3: Que és l'important.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però, ostres, que no sé com dir-ho, que ningú se m'enfadi, eh? Valtros crec que no, i si ens escolta algun mestre de fora, no, però pel que sigui, l'energia que podem trobar al Centre de Formació d'Adults d'aquí al Vendrell, que jo hi he estat, no és la mateixa, per lo que sigui, a nivell de... Perquè jo veig, després, evidentment que cada feina i cada centre té les seves casuístiques, que no hi vull entrar, però les energies són diferents. La manera de fer, de treballar, el que dèiem, no?, la manera d'afrontar la classe, ho feu diferent. I sense oblidar que esteu fent les mateixes matèries, és a dir, que són matèries reglades, és a dir, la titulació és exactament la mateixa, té el mateix valor, el mateix reconeixement i passa pels mateixos canals. Però la cosa és diferent.
2: Clar, resposta és que nosaltres ens hi posem, per intentar fer-lo diferent. Vull dir que la intenció hi és. No sé si ho fem millor, si ho fem pitjor, però intentem fer-lo de forma diferent. És veritat que el sistema, en aquestes titulacions que estan tan marcades, uh-huh, que són oficials, el sistema és rígid. És rígid per nosaltres i rígid pels instituts o per centres de primària. I és veritat que la grandària del centre això també fa, no? Vull dir, a l'hora de poder treballar. Uh-huh. Però jo, mira, també vull destacar tant que crec que la trajectòria personal que porten els alumnes els dona una maduresa diferent,
4: yeah,
2: i també d'una altra banda, i això també m'agradaria destacar-lo, és la implicació que tenim del professorat. El professorat també s'implica i fa més funcions de la pròpia d'un professor.
4: Yeah.
2: Gairebé tots hem estat en centres convencionals, uh-huh, vull dir, convencionals em refereixo a això, en instituts i escoles, i el nostre nivell d'implicació està més limitat. No és que no el vulguem donar en altres tipus de centres, però està més limitat, mentre, uh-huh, que aquí pot ser que ser família petita, no?
4: No, clar,
2: ja diuen, les famílies petites doncs han de fer tots una mica de tot, i sí, aquest rol el professor s'assumeixen i els assumeixen des de ben començament i amb molt bona activitat.
1: Sí, sí, és veritat. Jo ara potser m'he deixat una mica anar, i no he fet una comparativa justa, perquè és evident que els dos sectors tenen realitats diferents, però jo el que sí que em mantenc ferm és en l'essència, no? Ho faré diferent, perquè jo sempre ho he demostrat, i en aquestes seccions sempre he donat tot el suport possible al sector, als docents, als mestres, i ara en plena reivindicació i també amb les vagues actuals, I em quedo en el rerefons, no? És a dir, donar l'oportunitat als professionals i als docents de que puguin tenir aquestes eines o que puguin aplicar aquestes filosofies en ràtios, en recursos que ara vosaltres esteu defensant i que esteu explicant que, en certa manera, podeu aplicar a un centre d'adults, no? Vull dir que tant de bo pogués ser d'aquesta manera, de bo, Tant de bo, tant de bo. Va, tornem una mica al tema. Comenteu-vos que, i això, i també sempre ens agrada fer-ho cada vegada que veniu aquí, que és una mica fer la valoració del curs, que ja sabem que ha anat molt bé, perquè els exemples ens diuen que ha anat molt bé, però també que és aquests projectes que porteu a terme, que cada any van variant, cada curs van variant, i tu parlaves de tres projectes, no?, aquest curs...
2: Sí, realment formen part del projecte de convivència i són tres activitats dins d'aquest...
1: Tres activitats dins d'aquest projecte.
2: Entre altres. Aquestes són les que hem volgut destacar.
1: Uh-huh.
2: Una mica perquè històricament el centre està creixent molt. En els últims anys ens vam adonar que les coses que feien per intentar afavorir el clima d'aula, el clima de centre, val, i el clima en relació amb l'entorn, que podíem fer alguna cosa per intentar creix en magnitud, al igual que el centre havia crescut en magnitud, que en els últims 7-8 anys ha sigut un creixement doncs, molt notable. Aleshores, aquest any ens vam plantejar dins del projecte de convivència doncs, treballar qüestions transversals i centrar-les en tres activitats més importants. La primera activitat va ser el 18 de desembre, que va ser el Dia del Migrant. Aquesta activitat, doncs, a part de treballar els valors relacionats amb el problema que tenim de la migració en el context de les societats globalitzades,
1: sí.
2: El que volia bàsicament és que els alumnes poguessin parlar entre ells mirant-se als ulls i dient-se les coses que sentien en relació amb el tema. Per això vam fer unes activitats prèvies i després les vam posar en escena el dia 18 de desembre amb una caravana, li vam dir la caravana del migrant, en la qual en una ruta al voltant del Vendrell, seguint les tres torres històriques que tenim al nucli històric, la del Cintoi, la del Botafoc i la del Puig, doncs vam fer una parada en cadascuna d'aquestes torres, doncs, lluint els cartells dels valors que havien sortit, no?, més destacats. Molt. Finalment vam enterrar una capsa amb els desitjos. Una càpsula del temps. Una càpsula del temps amb els desitjos, voluntats i perspectives que teníem en relació amb la migració. Tot això a nivell de tot el centre, és a dir, que els alumnes ho van fer a cada classe, però després es van posar en relació amb gran grup i després es va fer aquesta caravana tots plegats. Que de fet ells van participar, la Judit, Miguel Ángel en aquesta crec que no va poder anar, però la Judit sí que va ser.
0: Sí, vam anar a les classes a fer aquesta ruta i va ser molt divertit.
1: Val.
0: A més, vas parlant amb uns amb els altres, saps? No només de la teva classe, sinó de les classes i diferents. I va estar molt bé.
1: Val.
0: Molt bé, perquè vulguis que no, identifiques els problemes que hi ha, no?, al teu costat. I és una manera de conèixer-se més i va estar molt bé, va ser un dia molt maco.
1: Que bé. Ets el Vendrell, Judit?
0: No, sóc igualadina.
1: Val.
0: Però fa dos anys que visc aquí.
1: Vale, no, em refereixo
0: ara
1: també.
0: Ara
1: ets el Vendrell, eh? Em referia pels espais que veuen a visitar, em referia a això, pels espais que
0: la
1: no veuen a visitar.
0: La primera vegada que els veia.
1: Aquí vaig, que també, a banda de compartir-ho, era justament coneixent aquests racons del municipi, que també és important, no?, conèixer l'entorn. I evidentment que amb aquesta, no?, amb aquesta intenció de companyia i de, suposo que de passeig comú i de conèixer aquestes realitats socials que tenim a tocar i que a vegades no acabem de saber les històries personals que hi ha enrere aquestes històries de migració, eh?
0: Sí.
1: Però és una combinació perfecta, no?
0: La veritat és que sí.
1: Conèixer...
0: Sí, perquè les classes estem... Hi ha molta gent migrant també, nosaltres.
1: Sí, per això.
0: Ja són més ells que nosaltres, gairebé.
1: Clar.
0: Perquè és així, nosaltres... Ja ens hem quedat quatre gats i en canvi han vingut més i la veritat és que molt macos. Sí,
1: que bé, que
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Quines altres activitats veu desenvolupar, Carlos?
2: Sí, el segon trimestre ens vam centrar en la Setmana Cultural. Per primer cop vam fer Setmana Cultural al centre, no l'havíem fet mai, havíem fet altres tipus d'activitat però no l'havíem consolidat doncs, en dies consecutius i tots treballant una mateixa temàtica. Aquesta barrejava més, si més la primera era amb més valors, entorn proper i demés, en aquesta activitat que dèiem del Dia del Migrant, aquesta segona era qüestions més curriculars relacionades amb l'astronomia. Tots els ensenyaments van fer durant el segon trimestre un projecte comú, finalment. No li vam dir projecte comú, però realment estaven treballant tots amb la mateixa temàtica i enfocant-la des del punt de vista diferent. Durant tres mesos vam dedicar a fer cada ensenyament una activitat que després havia de lluir durant la Setmana Cultural i havia d'estar relacionada tant amb l'astronomia com amb la matèria o l'ensenyament que estan estudiant els alumnes. Finalment, i com a colofó, vam tindre també la visita de l'Observatori de Castelltallat, que van vindre a portar-nos aquí a l'Observatori directament.
1: Ah, que bé!
2: I vam poder aprofitar els tallers que vam fer, així com fer una observació, nocturna al pàrquing del centre, que jo crec que van gaudir molt.
4: Diurna del sol.
2: Exacte, perdó, diurna del sol, amb les taques solars i demés, i també per la nit.
1: Molt bé.
2: Vam fer... Aquí sí que vam participar tots dos, no sé si Miguel Ángel...
4: Sí, per la nostra part vam fer una exposició, sobretot enfocada als eclipsis.
1: Molt bé, que hi ha eclipsi aquest any, eh?
4: Per això.
1: Si algú no ho sap, el 12 d'agost hi ha eclipsi.
4: El dia 12 d'agost, sí que el tenim. I a més aquí m'ho posto
1: adient
4: per veure-ho. I bé, doncs a tota la classe que vam preparar això, doncs de tot el tema de l'eclipsi, doncs de tota la història, no? Explicar totes les històries que hi havien, les pors que hi havia abans per l'eclipsi perquè no s'entenien i demés, uh-huh. I bueno, i ara doncs una miqueta més, ara ja explicant que tot això de l'eclipsi ara és com un boom, no? O sigui, ara, jo sí. M'acabo d'enterar també d'on estudiant i agafant informació que hi ha una autèntica bogeria per molta gent que fa turisme per eclipsi.
0: Sí,
4: i de fet l'altre
0: sí,
4: dia parlant amb la meva cosina que no ho sabia, em va explicar el mateix, que hi ha anat, no sé si mai, a 10 o 15 per tot el món. Dic, ostres, jo no sé, i em diu, quan tu vegis el primer eclipsi total, veuràs el que sents.
5: Molt bé,
4: i veuràs si t'enganxa o no t'enganxa, però si t'enganxa, dona't per
1: doncs mira, és una bona excusa per anar a viatjar, és cert, és cert. Veus, clar, això no us haguéssiu trobat si us haguéssiu quedat a casa.
0: Exactament.
1: Saps què vull dir? Si no haguéssiu pres aquesta decisió d'estudiar o de continuar estudiant o d'abordar això que vulgueu, aquestes coses no.
0: Vamos, el tema de l'univers,
1: és
0: de la manera que ens ho van ensenyar, uh-huh. El xicot que va venir, doncs, en plan broma, saps? Ens feia... va portar un globus groc i deia, això és el sol, i vull dir, d'unes maneres que aprens d'una manera divertida.
1: Clar.
0: Sí. I ens va fer veure lo petits que poden ser envers l'univers, no? Uh-huh. D'una manera, no sé, molt didàctica.
1: Molt
0: i ja molt dic, bé. Va portar el seu microscopi i allà tots mirant a la nit Júpiter i la Lluna. I
1: que fent. Bé. Estem sols o no? A l'univers. Gran pregunta, aquesta.
0: Ai, jo crec que no, és impossible.
1: Jo crec que tot és tan gran que ha de ser impossible que en algun racó d'alguna galàxia no hi hagi una versió...
0: No pot ser.
1: Esperem millorada, de nosaltres sí. mateixos.
0: Sí, jo crec que no podem estar sols.
1: No.
0: Per què nosaltres sí i altres no?
1: Exacte.
0: Dir, això
1: sona
0: raro,
1: no?
0: A no ser que siguem un experiment.
1: També.
0: Per una mà sinistra,
1: sí,
0: no?
1: Exacte, i que l'hagin millorat, Allò, assaig error, no?
0: Per això.
1: Pregunta així de broma, I la tercera activitat. Digues, Carlos.
2: Abans d'això, m'agradaria destacar d'aquí, de la Setmana Cultural i d'aquest tipus d'activitats, es posa en valor la feina que fan els alumnes. Normalment, uh-huh. Els treballs que fa un alumne sempre queda la relació íntima profe-alumne.
1: Clar.
2: I sembla que aquest és el valor que té, no? El valor de superar una matèria o no superar una matèria. I realment, el valor que tenen les feines que fan els alumnes van molt més enllà, i ells s'han de donar compte doncs que les seves produccions, per exemple, per la Setmana Cultural es van posar en valor, altres alumnes es podien veure, la producció ja no era per superar la nota, hi havia una nota al darrere, no ens enganyem, però més enllà de la nota, el treball el feien perquè després uns altres companys se veurien, uns altres alumnes del centre veurien, i fins i tot estava obert per si volia vindre algun familiar, algun amic, algun cosí, o el que sigui. I realment van sortir feines molt xules perquè els treballs que fan els alumnes tenen molt de valor.
1: I tant.
2: Molt de valor.
1: I tant, que de fet, mira, això també és un apunt, simplement apunt, que és una mica el que em fa molta gràcia o que m'agrada aquesta secció, i ho he dit moltes vegades, justament això, de donar a conèixer les feines que es fan quan ens acompanyen escoles, instituts, això que és mostrar allò que fan a l'aula, que dius tu, queda en l'intimitat de la comunitat educativa, i estic convençut que molta gent del Vendrell que ens està escoltant no sap la molta cosa i els projectes que es desenvolupen en aquests centres.
2: Jo no em canso de recordar als alumnes que tot allò que fan tenen un valor, i que fins i tot aquella frase que quan escrius en la redacció que no li dones més intenció, però que tu acabes content d'aquella frase, doncs si l'escoltés més enllà del professor, i el professor està amb aquell xip, no?, de corregir i de tot això, l'escoltés més persones, potser diria, ostres, que aquí tens molta raó, que xulo el que has dit, o com m'agrada com ho has dit, no?
1: Vull dir,
2: això ho tenen, el que passa que se'ns queda curt el temps als professors per poder fer tot el que volem i posar en valor
1: Està clar. I la tercera activitat?
2: La tercera activitat va ser fa molt poquet, que encara els tenim aquí ballant, perquè va ser la celebració del Dia del Swing. Volíem una tercera...
1: Uau, molt bé.
2: Si t'adones, la primera hem dit que era més relacionada amb valors, i
1: sí,
2: més, la segona
1: era
2: més curricular, i de més, i aquesta la volíem com més festiva, evidentment sempre amb la seva part de transmissió de coneixements, ja que estem en un centre, i vam celebrar el Dia del Swing.
1: Uh-huh.
2: Vam conèixer la història del
1: swing
2: com a moviment cultural, més enllà del musical, que també el musical, i després vam fer un taller de ball i vam aprendre a fer quatre passos amb una escola de dansa, i jo crec que ens ho vam passar superbé. Aquí
1: sí.
2: També
3: vau
2: poder explicar.
4: Sí, per mi va ser espectacular, jo no m'ho esperava. Primer, la primera part va ser molt, molt interessant, no?
1: Uh-huh.
4: Conèixer la història del swing, i que més o menys tothom té una petita idea, però ho desconeixia.
1: Sí.
4: I ja després la segona part de la sala del taller que vam fer allà, i a més, ja m'ha agradat molt ballar.
1: Ah, sí. Tu anava a dir, te l'ha dit, tens cara ballador, Miguel.
4: Sí, sí,
1: tu anava
4: sí,
1: a dir, ja tens cara ballador.
4: Sí, sí, sí, sí. M'agrada molt ballar. Jo m'ho vaig passar, va ser una hora que es va fer molt curta, que i es va passar, però que molt bé.
1: Molt bé, que bé, que bé. I la Judit, és balladora?
0: Ui. Doncs sí, però som molt dolenta, eh? Vull dir, sempre he anat a la meva manera.
1: És igual, què vol dir ser dolent o no?
0: Ochentera total, vull dir.
1: És igual, la qüestió és ballar.
0: El meu aire, mai havia ballat en plan coreografia, ni après un ball així amb les seves regles, no? Amb els passos...
1: Clar, clar, amb els ritmes marcats.
0: Amb els ritmes marcats, no ho havia fet mai. I pensava que no podria fer, perquè sempre he tingut molta desorientació, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però carai, vaig veure que sí que podia.
1: Clar.
0: I llavors vaig al·lucinar, i dic, la mentida, no? És de quan t'ensenyen bé, i amb ganes, i amb humor, doncs... Van tota la classe allà ballant...
1: Fantàstic, que bé.
0: Sí, sí, ara un exercici... Uau, jo no sabia que el swing ballar, sí, podia cansar tant. No s'acabava mai. Ens volien matar.
3: Vosaltres que demanàveu més.
1: Exacte.
0: I volíem més, però el masoquisme, no?
1: Sí. És que el ball és una... És una gran eina, d'efectivitat, Sabeu, no?, que al Baix Penedès hi ha una entitat, un club de swing, que està a Llorenç del Penedès i que una mica fa... Vull dir que dona cobertura a la comarca,
0: Ah, ja, a la classe, després d'haver acabat aquest taller, les companyes ens ho dèiem, que és que ens agradaria apuntar-nos. No sé, és molt maco.
1: Que bé. Doncs mira, el mateix, si us haguéssiu quedat a casa, potser sí o potser no, però no haguéssiu participat en una classe com aquesta, per exemple.
0: Exacte. No, a casa no s'ha de quedar un...
1: per això ho dic, aquí vaig, que l'important és tenir aquesta activitat, aquesta motivació per fer el que un realment vulgui fer, en qualsevol paràmetre, està clar. Doncs, ostres, moltes activitats, és a dir, més enllà de l'aprenentatge del currículum, que suposat que tot va per aquí, és a dir, que són activitats extraordinàries i que permeten reforçar el que treballeu durant tot el curs. De fet, ara, i això també anem a la part més pràctica i aquesta part d'informació de servei, és que les preinscripcions comencen ara, la matriculació arriba després al setembre, que cada any nosaltres fem la notícia de que és una bogeria, que hi ha llistes d'espera, que hi ha molta gent que es queda a les portes i que no pot apuntar-se a aquests cursos.
2: I encara estem oberts a que vinguin més persones i nosaltres intentarem lluitar perquè tinguin cabuda. Hem de recordar que nosaltres som un centre públic.
1: Sí.
2: I com a centre públic, per tant, hem de fer una funció de servei a la ciutadania. I per això sempre doncs, intentem... intentar avisar que comencem a fer coses i el que farem i que estem allà. Les prescripcions comencen aquest divendres 19 i fins al dia 29.
1: Val.
2: Estem tots els matins i a més estarem el dilluns 22 i el dijous 26 a la tarda.
1: Val.
2: Les prescripcions són molt senzilles, vull dir que només han de portar la documentació que tinguin d'identificació personal les persones. Uh-huh. I ja està, vull dir, si tens alguna titulació prèvia perquè vols demostrar per assolir un nivell superior, doncs portar-lo també, però és molt senzill.
1: Val.
2: I intentem fer cada any doncs, allò que els alumnes ens demanen, que és tindre l'oferta més àmplia, i aquest any doncs continuem alguna novetat que ara us explicarem, però continuem fent tot allò que normalment fem.
1: I que és molt ampli, és a dir, jo convido a la gent que estigui interessada, és a dir, que les competències són amplíssimes, des del que hem tingut aquí amb la Judit i amb Miguel Ángel, però també de moltes altres coses, d'accés a universitat, és inacabable, hi ha molta oferta.
2: Sí. Tota oferta oficial, ensenyaments absolutament sempre gratuïts, com dèiem abans, i per exemple fem el curs que està fent la Judit, que és el curs de l'ESO, li diem el GES, que és el graduat en educació secundària. És l'ESO per adults. L'ESO per adults té una estructuració diferent, vull dir que no han de vindre a fer 4 anys, sinó que en principi s'estructuren en 2 anys, i si tens un nivell anterior superat, doncs pot ser que ho fas en un any, com el cas de la Judit.
1: Val.
2: Fem també l'ESO presencial, que és el que està fent Judit, i fem també l'ESO online, a través de l'Institut Obert de Catalunya.
1: Val.
2: Fem les proves d'accés a la universitat per majors de 25 i de 45 anys.
1: Val.
2: Són per persones que no necessiten tindre una titulació prèvia, tot i que és recomanable, vull dir, quan més bagatge tens, més oportunitat tens, vull dir que no volem vendre cap moto, en aquest sentit, doncs sí, si estàs més preparat serà sempre millor. Aquesta prova prepara perdó, aquest curs prepara una prova que se fa després a l'abril, i si la superes doncs ja pots accedir a un grau universitari sense cap problema.
1: Fantàstic.
2: És diferent, sempre diem majors de 25 i 45, perquè els majors de 25 doncs han de fer tot un seguit d'exàmens, i els majors de 45 estan exempts d'una part dels exàmens i fan només la meitat per tenir-ho en compte.
1: Fantàstic.
2: Com a novetat,
1: novetats, sisplau.
2: Com a novetat, dit aquests ensenyaments que són així com els que tenen una càrrega horària més gran, és a dir, que els alumnes s'han d'organitzar per poder vindre al centre durant més hores, seria que l'any passat fèiem la preparació per la prova d'accés al grau superior, és a dir, preparàvem un curs que, com a la universitat, et preparava per poder fer un examen, si l'aprovaves anaves al grau superior. Aquest any farem un curs que directament titula i dona l'accés al grau superior, és a dir, que no prepara un examen extern. Sí? Vull dir, crec que és interessant, perquè nosaltres, dins del model educatiu que tenim, de lo que volem refermar, és refermar hàbits, responsabilitat, voluntat i, evidentment, doncs, també l'estudi, doncs es trobaven que després ho jugaven tot en un partit final, que és aquest examen, no? I és una mica... contradeiem la filosofia que portem a la resta d'ensenyaments al centre, que és el treball diari, la responsabilitat, l'hàbit d'estudi, amb aquests alumnes que es preparaven per una cursa final, que si la superaven doncs endavant, i si no, doncs no tenien premi i havien de tornar al punt d'inici. Doncs amb aquest curs crec que guanyem aquesta part, no? De poder ser coherents en la filosofia d'ensenyaments del centre, i podrien tindre aquest premi si superen el curs.
1: Oh, fantàstic, que bé.
2: Sí. Té els seus peros, sempre necessitem més recursos, i té els seus peros, perquè potser estem una mica més limitats respecte a altres elements al fer això, però bueno. Tant de bo quan parlàvem abans de les reivindicacions dels centres, doncs aconseguim més recursos per poder fer millor servei.
3: Més flexibilitat per part del departament, s'agrairia.
1: Allà al departament.
2: Sí.
1: Ai, al departament.
3: Sí. És un altre programa.
1: Exacte, això seria un altre capítol.
2: Doncs, aquesta seria una de les novetats dins dels ensenyaments que ens carreguem més hores al dia.
1: Sí.
2: Després tenim altres ensenyaments, com per exemple el català. Fem el català, fem el nivell L1, és a dir, el nivell inicial, L2 i el B1. Com a novetat aquest any, ens hem trobat que amb el català inicial doncs, tenim moltes persones que són nouvingudes, volen aprendre la llengua, i els nostres cursos tenen una durada anual. La gran diferència respecte a altres anys és que aquest any intentarem fer-los de forma semestrals. És a dir, per obtindre una formació en llengua, un inici, un primer contacte amb la llengua, doncs, que sigui més intens i que, per tant, doncs, ens permeti doncs, avançar. Què ens passa? Doncs que teníem molta matrícula viva durant el curs, perquè arribava un nou alumnat i no teníem com una segona edició del curs, i aleshores sempre agafaven el curs a mig camí. La idea és aquesta, no? Tindre una primera presa de contacte amb l'idioma més intensiva, i a més doncs, tindre doncs, dos cursos que oferir perquè les persones que vinguin a meitat de curs puguin començar un de nou.
1: Fantàstic, molt bé.
2: Fem el mateix amb el castellà. El que passa que no farem aquests intensius, perquè no, per motius organitzatius no podíem fer-lo, però farem també l'A1, l'A2 i el B1 de castellà. Fent també una cosa que nosaltres sempre discutim de quina manera l'hem de dir, que es diu cicle de formació instrumental, i intentem dir alfabetització, i la gent no sé si acaba d'entendre aquestes coses. Bàsicament són per persones que no saben llegir i escriure, doncs fem dos cursos que introdueixen a les persones a la lectura, a l'escriptura, una mica també a les matemàtiques, a les ciències, sí, que són els cursos de formació instrumental.
1: Molt bé.
2: Fem l'anglès que està fent el Miguel Ángel, fem tres nivells, fem el nivell A1, el A2 i el A2-2, que és el que està fent, que és el que li diem anglès 3. Són titulacions que després ens permeten accedir directament a l'escola oficial d'idiomes sense cap tipus de necessitat de fer proves ni res, perquè són titulacions oficials. I després fem les informàtiques. Les informàtiques, que aquest any tenen un moment així doncs, com àlgid respecte cap a on van, són informàtiques que preparen en competències informàtiques per la ciutadania, per això es diuen cursos competic, i que tenen una homologació fins a aquest curs amb la titulació que dona el Departament de Titulacions Àctic, sense necessitat de fer tampoc cap examen ni res, sinó que titula directament el curs. El problema la situació àlgida aquesta en la que ens trobem és que aquesta convalidació que es fa aquest any doncs serà l'últim, i hem de veure de quina manera continuarà d'aquí els propers cursos. Encara tenim aquesta convalidació. I les informàtiques van des dels nivells més bàsics, vull dir, des d'encendre un ordinador, d'on està el botó, que és el que ens trobem en l'alfabetització digital, que nosaltres li diem, fins als nivells més elevats, que serà el que començarà Miguel Ángel l'any vinent, que seria el Competic 3, que seria les competències informàtiques avançar des de la ciutadania.
1: Molt bé, que bé. Sí. Moltes coses, eh?
2: Sí.
1: Moltes coses. Sí, sí, sí, sí. Però és el més important, i també sempre ho recomano, és evident, buscar tota la informació per internet, i els departaments oficials ho poden trobar, acostar-se al centre, que sí, també en aquests períodes de preinscripcions, però si venen qualsevol dia... Els atendreu, eh?
2: Sempre.
1: Que vinguin a conèixer el centre, les aules, que vegin aquest ambient, aquesta energia que jo he dit que s'hi viu, i que bé, i que si simplement aquesta voluntat d'informar-se ja és molt positiu, no? De reemprendre els estudis, d'acabar, de fer, o començar, és igual, eh? Qualsevol situació és viable i positiva.
2: Tothom convidat a vindre, tothom convidat a conèixer-nos, tothom convidat a començar a formar-se un altre cop.
1: Sí, sí.
2: Som... Vull dir, som una família petita i les famílies petites sempre es posa una cadira aquí bé. Aquí bé.
3: Sí, que si tenen dubtes que vinguin, que segur que els podem assessorar en què poden fer, i si nosaltres no oferim alguna cosa, pel motiu que sigui, també podem orientar i dir, pues mira per aquí, mira per allà, que nosaltres això no t'ho podem fer, però aquí sí. Fantàstic. Vull dir que som un lloc que recomanem per vindre per assessorar-se.
1: Fantàstic,
3: i
1: tant. Molt bé, doncs molt bona recomanació. Jordi, Carlos, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: De veritat, per venir una vegada més, en el cas del Carlos, i aquesta primera vegada en cas del Jordi, que ja veus que és molt fàcil, que no és per res, això. I Miguel Ángel, Judit, què us haig de dir? Força endavant, gràcies per venir.
5: Gràcies.
1: Per explicar una mica de la vostra part personal, que això també sempre està bé, i ho agraeixo que ho feu així, de veritat. Gràcies. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Adéu-siau.
6: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
7: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
8: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
8: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
8: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies,
1: sí.
0: del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no? Aquestes,
1: exacte, sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i, sí, i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui
1: diu,
0: no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal, no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Que els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí, sí, sí,
1: d'exposició,
0: de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: i...
1: completament, sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, no, clar, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: sí,
1: clar, al final el que m'hi referís que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10,
0: segur, segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet
0: sí,
1: a...
0: sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, no, clar, clar,
1: saps?
0: Clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. De fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent no té, no, aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no?, i ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis del qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: també,
0: sí. Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària. No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen, l'únic que em va quedar com bastant gravat, era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha la canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició,
1: no? Sí.
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però... Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, és complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada que hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí. I les borro totes després, també,
0: Bueno.
1: És d'aquella que em fas 20 i tinc que...
0: També quan hi ha el que d'espai a Google Fotos et toca borrar-ho, això també és passant a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte,
0: sí. Sí? Renovem en directe?
1: Renovem.
0: Doncs,
1: no havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual s'ho dic tot. Renovem a la Maria. Gràcies, que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, seguim, continuem. Ja ens plantem a la tercera i última part de programa, tercera i última hora de Calaixera. Avui que ja estem agafant el ritme, aquest començament de setmana, avui que és dilluns 15 de juny, programa número 3.991. I ja ho sabeu, sempre la intenció, l'objectiu i les ganes, que no faltin, d'acompanyar-vos i de sempre explicar-vos moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I ja sabeu que els dilluns, a partir d'aquesta hora, tenim cuina. Ara que passem 4 minuts a les 11, ho farem de seguida. Anirem això a una nova recepta amb en Salvador Rovira, la seva elaboració, els seus ingredients, una pregunta al respecte i participació i trucades que no hi pot faltar. Acabarem de compartir tot aquesta estona final fins al migdia i fins les 12. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. Doncs vinga, va, som-hi. Més Calaixera.
2: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Salvador Rovira, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més aquí amb vosaltres i encantat de ser-hi.
0: Molt bé, doncs el mateix, que ens acompanyis.
1: Sí, farem una recepta dificilíssima avui.
0: Com sempre.
1: Però molt,
0: Sí, molt complicada. És molt complicada, és ara per l'estiu, no?
1: Sí,
0: m'has comentat.
1: Sí, farem una cosa que ara per l'estiu va bé. Ja podem adelantar, farem una sopa d'estiu.
0: Sí? Sí? Doncs vinga, va. Una sopa freda, eh? Una sopa freda d'estiu.
1: Una sopa freda, sí, sí.
0: Molt bé, doncs a seguida...
1: I molt fàcil de fer i segur que no ho heu fet mai.
0: No, jo, que me l'has explicat, sincerament, ni la coneixia, eh? Així que tocarà tastar-la, tocarà provar-la.
1: És molt fàcil, molt fàcil i està molt bé.
0: Sens dubte. Doncs en res, anirem cap a això, cap a la recepta, cap als seus ingredients, i després anirem a la participació i a les trucades. Abans, però, sempre fem una mica de repassada.
1: Sí, però... Què ha passat aquesta setmana?
0: No, sí, la cosa ha estat força tranquil·la,
1: poble,
0: no?
1: Parlo del poble, vull dir...
0: Sí. Sí, no hi ha hagut així, no? El cabrot que va fer 35 anys...
1: Sí.
0: El cabrot i les seves circumstàncies...
1: Sí, el cabrot... Sí, jo no vaig ser un dels fundadors del cabrot.
0: Sí.
1: Perquè aquell moment hi era de la Junta dels Pastorets. I va sortir de la Junta dels Pastorets,
0: sí,
1: el cabrot. Però que després hi va haver com cops d'estat, coses rares dintre de tot això, i van.
0: Bé,
1: però ja no entro en detalls perquè tampoc, no sé tal com va anar, no ho sé ben bé, però sé que hi va haver com un cop d'estat, no ho sé.
0: Bé, circumstàncies, i que van fer que el cabrot es desvinculés dels pastorets, i bé, que en aquest cas, i fora o dins d'això, és igual, aquest dissabte celebrés el 35è aniversari.
1: Ho van celebrar, sí. Jo ho recordo quan el feien, que el van fer a Vilafranca.
0: Sí, la Dolors Sans.
1: Exacte, aquesta noia, i anàvem allà, ho fèiem un pavelló abans d'allà a Vilafranca.
0: A Moja, em sembla que és.
1: I anàvem a veure com es anava construint, no? Bueno, això sí que me'n recordo.
0: Molt bé.
1: Però doncs, de lo més, vaig treure el cap allà al Tioli, que estava plantat el cabrot i altres, sí, convidats, però... Jo ja quan hi ha tanta gent i això ja...
0: Tatabales, eh? Sí, sí. Tatabales.
1: Sí, sí. Ja no és el meu, això.
0: El timbal no l'has tocat pas, tampoc, no? Aquest cap de setmana no hi ha hagut res, cap sortida així...
1: No, vam anar... No? Bueno, vam sortir, l'última sortida que vam fer va ser la professora de Corpus.
0: La setmana passada.
1: La setmana passada i...
0: Bé, ja està. Molt bé, doncs, activitat que, bueno,
1: res més.
0: També s'ha de dir que, bueno, mica en mica, jo crec que tot també s'anirà com a incentivant, és una mica jo la calma abans de la tormenta, perquè res, entrarem ja a barris,
1: sí,
0: és a dir, ara la setmana que ve ja serà Sant Joan, sí. Passat Sant Joan ja arriba a barris, i després de barris ja arriba a Festa Major.
1: Festa Major i més vindrà l'hivern, el Nadal i tot.
0: No corris tant, No corris tant. Bueno, sí.
1: Però... De barris, de la Festa Major... I bueno,
0: sí, però escolta'm, gaudim de barris quan arribin, i gaudim de Festa Major, sobretot quan arribi, no?
1: Sí, jo, home, gaudir, sí, disfruteu molt, sortiu i a la gansara i feu soroll i feu el que vulgueu.
0: Clar.
1: A mi no m'hi trobareu gaire.
0: No, però alguna cosa sí que fa. Alguna
1: matinades.
0: Sí que surts algun dia. Això, matinades, no?
1: A matinades no hi faltaré.
0: Clar.
1: I, bueno, hi ha alguna cosa. I si es fa alguna cosa més, però doncs... A mi això... Primera, no està bé que dir-ho. A mi la cercavila de foc ja no m'agrada.
0: No?
1: No m'agrada perquè... Dic, nosaltres vam ser els fundadors del cabrot... I el primer any, el dia de l'estrena del cabrot, hi va haver gent que per mi els hi falta alguna cosa, al cap els hi falta alguna cosa, i van tirar un coet dintre d'una caixa on es guardava tots els coets. I allò va ser una estampida, allò va ser tremendo. I vaig dir primer, o sigui, primer i últim dia. Això no és per mi. Estic torrat, però no tant.
0: Bueno, el foc té això, eh? El foc té aquest punt de bogeria, però s'ha d'anar en compte. Sempre s'ha d'anar en compte amb el foc.
1: El meu net, per qui va i tot això, sempre dic, nen, algun dia fotreu foc al poble i llavors ja veureu. I jo els dic, jo els faria passar per baix del torrent, ràpid, i tirant coses perquè anessin més ràpid.
0: Ai, si t'escolten,
1: per això et dic, m'escoltaran i em criticaran. No. Que em critiquin, més igual.
0: Bueno, és com tot, hi ha moltes activitats, hi ha foc, no hi ha foc, hi ha altres elements, la Festa Major una mica això, i ha d'intentar aglutinar-ho tot, no?
1: Aquí Vendrell és la capital del foc,
0: sí,
1: del foc.
0: Sí, home,
1: no?
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, amb la colla de diables més que centenària, un gran nombre de bèsties de foc,
1: cada vegada més.
0: Sí, per això.
1: No n'hi ha prou, i vinga, una altra.
0: Per això.
1: Bueno. No entres
0: ja vindrà,
1: aquí.
0: Sí, sí, ja
1: no,
0: vindrà,
1: perquè
0: ja
1: si no, algú m'escoltarà i em renyarà i, sí? I em diran de tot.
0: Però això que anem dient i que hem dit en altres moments no t'han renyat, no, amb tot? No?
1: Per ara no.
0: No, per això.
1: Per ara, algú de l'Ajuntament.
0: Són opinions, no?
1: Algú de l'Ajuntament no deu haver sentit ni res.
0: No, bueno, a veure...
1: I si ho en sentim, és igual.
0: Sí, home, sí, hi ha una cosa que es diu llibertat d'expressió, no? També, una mica podem exposar l'opinió, o pots exposar l'opinió que vulguis, sense més.
1: Estic posat en moltes seccions, en moltes coses, i m'és igual.
0: Ja, sí, home.
1: Ja tinc una edat que ja te'm fa tot.
0: És clar, és això.
1: I si haig de plegar, plego i punto.
0: Home, clar, també, clar, és això. L'edat et dona aquesta experiència, les moltes coses que ha fet, i que també intueixo, que com que ja sé que ja et conec, Badó, que hi ha moltes coses que estiguis a tornar d'allà, tu, eh?
1: La majoria sí, de tornada.
0: Bé. Home, ets administrador, anava a dir. És portant d'honor, tu.
1: Sí, portant d'honor, ja, sí, ja fa uns quants anys, ja ni me'n recordo quan era. Però doncs sí.
0: Però de fet és un... És, bueno, sempre seràs portant d'honor, sí, sí, portant d'honor, no? És un, sí, no, el càrrec sempre queda.
1: El títol no es perd.
0: Val.
1: El primer any és la festa, una festa pràcticament per tu, que és com una autoritat, bueno, això d'autoritat...
0: Sí, és un reconeixement.
1: És un reconeixement, pots anar a dalt al balcó a veure els castells, amb l'alcalde i companyia, jo no hi vaig anar, i doncs, bueno, i anar fent.
0: Molt bé. Doncs,
1: i portant d'honor, sempre que hi ha alguna cosa, ara no fa gaire que va morir la Rosa de Fons.
0: Sí, la Rosa Fons, eh?
1: I doncs ella portant d'honor, i doncs els portants d'honor normalment hi vam anar. Val. Sempre que hi ha alguna cosa així, doncs val, tots hi col·laborem i assistim, sí, a el que sigui.
0: I també el trasllat de la santa i tot això també hi aneu, no? No?
1: Sí,
0: i participeu,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: si voleu.
1: Fem, sí, sí. No és cap obligació, però
0: bueno,
1: el mateix que anar a missa i aquestes coses. Home, sí, es diu,
0: home, a veure, Badó, ets el portant d'una santa. Vull dir, clar, és que... Perdó. La festa major en si ja té connotació religiosa.
1: Sóc portant d'una santa, bueno, d'una santa, d'un cromo que van fer.
0: Bueno, d'una imatge.
1: Bueno,
0: però no és la imatge en si, sinó és el pes simbòlic, sí, que té Santa Teresa.
1: La van fer la santa...
0: Santa Anna.
1: Al dintre de l'església, al costat, sí, de Sant Josep, diguéssim, hi ha Santa Anna.
0: Santa Anna, perdó. Sí.
1: Aquella no, ja no la traiem al carrer, perquè van fer un crom, una cosa més petita, per sortir. per treure-ho pel carrer, diguéssim. No?
0: Sí, ja. I que...
1: No.
0: És que ets faltant, eh?
1: No sóc faltant.
0: Home, dir-li cromo a la imatge Santa Anna, Badó.
1: És que allò és una rèplica. És una...
0: Bueno, clar, perquè no pateixi cap dany, és a dir, el pes és simbòlic. No, no...
1: El pes pesa una hòstia, allò.
0: Sí? Jo crec que pesa més
1: l'estructura
0: que no pas la pròpia santa, no, em sembla, diríem.
1: Santa.
0: Va, no anem més enllà.
1: No, perquè jo...
0: Encara sí que es vindran a buscar.
1: Que no sé si jo de santa no soc gaire de
0: santa.
1: No,
0: ja ho sé.
1: La meva família sí que eren catòlics, apostòlics, humans. I vam sortir nosaltres una mica...
0: Una mica desviats. Doncs res.
1: No cap problema. En tot el respecte del món. Vull dir,
0: sí, home, sí.
1: Vaig acceptar ser-ho i m'agrada, vull dir, perquè això de ser portant, no t'ho fas tu portant.
0: No, sí. Hi ha una comissió
1: que
0: t'anomena pels mèrits i per la vinculació, sí, la vinculació cultural al municipi, etcètera.
1: I llavors et venen a preguntar si vols ser-ho o no.
0: Clar, sí.
1: Tampoc tens cap obligació, però... No tens com una cosa d'església,
0: no,
1: sinó com un reconeixement de
0: la festa,
1: de poble. De
0: a la implicació a la festa cultural, a la cultura en general del municipi. No,
1: doncs
0: és un bon reconeixement, i tant que sí.
1: Ja hem parlat d'alguna
0: cosa. A mi sempre m'agrada començar amb mica de tertulia.

0: en tota la resta de restaurants i establiments, que això en són uns quants, així que tot i així encara sortejarem i regalarem molts premis.
1: Vinga, i anem a dir el nom dels restaurants, sisplau, i pastisseries, que són els que col·laboren amb nosaltres.
0: Endavant, endavant.
1: Vinga, el García Lorca, el restaurant El Rocío. El García Lorca està al carrer Conflent, número 82, al capdamunt del carrer de les Roquetes.
0: Sí, perfecte.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals, que aquest ha dit no, ara l'anunciem, però no el sortejarem, eh? Que està a la platja de Sant Salvador. Després tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Estepa, a la zona del Tancat, al carrer Conflent, el restaurant El Niu, al costat del Mercat. Després tenim el bar Solà, també al carrer de Mart, i la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. I després tenim la pastisseria Fargó, que ells col·laboren amb una coca, els que li toca. M'ha tocat això, quan puc vindre a buscar la coca?
0: De la Fanavi, s'ha d'encarregar, millor.
1: Demà ja podreu vindre i tal. Un dia per l'altre ja està. I després tenim la creperia, bulleria, pastisseria Vallabriga. Un munt de títols.
0: Cafeteria, pastisseria, creperia. Sí.
1: També està al carrer de Mar, número 24. Aquí podem anar a esmorzar. Es fan de dolç o de salat, com vosaltres vulgueu. I es tracten molt i molt bé.
0: Molt bé.
1: Aquests són els restaurants i pastisseries que de moment col·laboren nosaltres. Estic buscant alguna més. Vaig a darrere d'algú i el dia que trobi la persona indicada...
0: Quan sorgeixi ja ho explicarem, i això tornem a dir.
1: I avui anem per la recepta, que és una recepta que feu paper i llapis, perquè heu d'apuntar una hora i quart.
0: Val, sí que hi ha molts ingredients, eh?
1: Moltíssims. Vinga, anem.
0: Doncs va.
1: Anem per una sopa d'estiu.
0: Sopa freda d'estiu.
1: Sopa freda, molt alta en proteïnes i baixa en calories.
0: Mira, això interessa, sempre va bé, això.
1: Vinga, agafeu un paper llàpids i apunteu els ingredients. També quedarà una mica parat ja d'entrada. Aneu al súper i compreu un pot gran d'espàrrecs.
0: Espàrrecs aquests blancs normals,
1: els blancs, sí, en pot, amb el suc i tot, eh?
0: Val.
1: Llavors, 100 grams d'ametlla en pols, ametlla crua en pols.
0: Val.
1: Dos ous durs, sal, una mica d'oli d'oliva i pebre, i punt. I punt.
0: I ja està, eh?
1: Ja està, ja veieu un munt de coses.
0: Sí, que fàcil.
1: I a l'hora de fer encara és més difícil. Agafem un batidor, i posem tots els ingredients, els espàrrecs amb el seu suc també, tot a dintre.
0: Val.
1: L'ametlla en pols, vaig a poc a poc perquè no em deixi res. Venia de tantes coses. Els ous durs, llavors hi tirem sal, un xorro d'oli d'oliva i pebre.
0: Val.
1: Tot ben batut.
0: Allò, ben finet.
1: Tot ben batut i ja està feta la sopa.
0: I ja tenim la... Ostres.
1: Una sopa fresqueta millor. Servir, a l'hora de servir pots tirar un rajolí d'oli per sobre. I una mica més de pebre, si voleu, i ja està.
0: Ostres, sopa freda d'espàrrecs blancs, no?
1: Sí.
0: L'ingredient principal són els espàrrecs.
1: El divertit d'això és que els espàrrecs, un pot d'aquests grandets, amb el suc i tot
0: vol, això, vull dir, mira si no hi ha feina, que no cal ni escórrer.
1: No
0: cal ni escórrer els espàrrecs.
1: Tot junt.
0: Directament, tot cap a l'altre.
1: Agafes com una sopa de gust d'espàrrec.
0: Clar, no és la textura.
1: Amb l'ametlla, amb pols i tot plegat.
0: Oh, que bo.
1: Queda
0: sí,
1: xulo.
0: Sí, doncs no la coneixia, sincerament, Mira, d'aquestes sopes fredes, bichi suà, digue-li com vulguis,
1: sí,
0: n'hi ha moltes i de molts tipus, ja n'he parlat d'alguna també.
1: Aquesta mateix, tu m'has dit bichi suà, dic no,
0: és una altra cosa.
1: Bichi
0: suà es pot dir a qualsevol, és el nom francès, a qualsevol freda, sopa freda, sí. Es volien dir bichi suà de...
1: Però
0: podem dir-hi sopa freda,
1: que és més català, sopa freda, sí.
0: Home, sí. Sopa freda d'això, d'espàrrecs blancs, la mar de fàcil i...
1: Molt fàcil i...
0: Per qualsevol sopar d'estiu...
1: Poses a la nevera, si vols fer-ho abans, i fresquet.
0: Clar,
1: fantàstic.
0: Molt bé.
1: I el moment també, el moment també, però si ens fresquet té un punt.
0: Clar.
1: I si sobre vols tirar, però, no, llavors ja començaríem a posar-hi calories i ja no acabes. Però
0: bueno,
1: al damunt pots tirar el que vulguis.
0: Ja, taquets de pernil, no? Una mica de pernil.
1: I si vols... Pa torrat, també, el que sigui.
0: Sí, aquest pa torrat, sí, està bé. A partir d'aquí,
1: sí,
0: la base és aquesta.
1: Feu el que vulgueu.
0: Després que algú hi afegeixi el que vulgui, els tòpics, que diuen alguna cosa, els tòpings, no sé com li diuen ara, sí, els tòpings. Exacte, habituals que hi podeu posar en aquest tipus de sopes fredes.
1: O sigui, els tropezones que vulgueu.
0: Els tropezones, correcte. A partir d'aquí a la imaginació ja és cosa vostra. Però la base és aquesta sopa freda d'espàrrecs blancs. Quina

0: Pregunta fem, Badó?
1: Sempre fem una pregunta, avui la farem també difícil. Quants 100 grams d'ametlla en pols hem dit?
0: Doncs vinga, aquest és l'ingredient
1: que
0: avui... Quants
1: 100 grams d'ametlla en pols crua, ametlla en pols crua?
0: Sí, sí, sí.
1: Hem dit?
0: Doncs va, aquesta és la pregunta d'avui, i que queda feta. Podeu participar a partir d'aquí a través del telèfon de directe, operatiu ja a partir d'aquests moments, 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt senzill i molt fàcil, 686-101-101. I va, que tenim ja primeres
1: fantàstic,
0: trucades,
1: fantàstic.
0: Perquè tenim ja les dues línies retingudes.
1: No, estem contents perquè no para, això no
0: sí,
1: para,
0: sí, sí.
1: És un no parar, vull dir, no.
0: Bon dia.
2: A veure si entra el papaleti.
1: Ja, hombre,
0: papaleti, sí que entra el papaleti, sí. Com bon estàs, Jan, com estàs?
2: Bé, també com vosaltres no, però vaig aguantant.
0: Bueno, ja està bé, ja.
1: Això vol dir que està més bé que nosaltres.
0: Sí, home, sí. Sí.
2: Tu me l'ho apunta als 100 grams?
1: Sí, ja he apuntat, ja. Ja t'he apuntat la veu, jo.
2: Avui tinc dues coses per dir. Una, si teniu temps i voleu posar el plat de fusta del Ramon Caldú, si teniu temps...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, la...
2: I la segona és fer-hi memòria amb el Badó.
1: Sí.
2: Que el dia, quan jo estigui a l'infern, que se'n recordi de portar un joc de cartes. Perquè jo tindré per sis, tindré escac,
1: tindré... Ah, vols dir que seran tots per distreure'ns, no? Per distreure'ns.
2: Sí, com que tu vindràs un dia meu, que cap de 20 anys, llavors jo ja t'esperaré, vale?
1: Va, espera'm a l'assentat, sí.
2: Home, va, que he començat, hi ha acudit, jo acabo.
1: Molt bé.
2: Bueno,
0: fantàstic.
2: Jo sempre acabo igual, eh?
1: Vinga, Jan.
2: Visca la cuina i visca totes calaceres i calaceres.
1: Visca, visca.
2: Tenim... Badó, tenim el programa 4.000 aquí mateix, eh?
1: Sí, a veure si ens veiem per parlar d'algú o què, que et sembla, no sé.
2: Sí, el dia que vulguis, Badó, jo.
1: Vale, doncs... És que també estic ple de coses, també, vull dir la veritat. No, però, bueno, ens agradaria... El Pere també hi ha de participar.
2: Sí.
1: Ens agradaria fer alguna cosa. Però hem de buscar el lloc i és allò, anar a veure si trobem i anar a parlar i veure què fem.
2: Sí, home, sí, només hem d'invitar amb el Pere a fer un cafè i reunim tots tres i aire.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Jan, moltíssimes gràcies.
2: Bueno, vinga, que vagi tot bé.
0: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Doncs vinga, més connexions,
1: vinga.
0: Més trucades. El 977 15 70 69, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: Hombre.
0: El Jordi.
1: Jordi Soler.
3: Sí.
0: Què ens expliques de nou, Jordi?
3: Mira, amb el Salvador li vaig dir ja fa temps,
0: sí.
3: No... Tenia dos de restaurants, no sé si recorda.
1: Si em vas dir... Sí, no sé.
3: Vull dir, en tornem a parlar, si vols, sense cap compromís, eh?
1: No, sí, i has parlat amb ells, tu ja?
3: Eh?
1: Has parlat amb ells, o no?
3: Sí, sí, jo he parlat i no hi havia
1: problema. Bueno, doncs, algun dia m'envies un WhatsApp o alguna cosa i m'ho dius.
3: Vinga,
1: doncs. Vale?
0: Molt
1: vinga,
0: bé.
1: Jordi, merci. Merci.
3: Vinga, doncs, res més que això.
0: Doncs vinga, Jordi, gràcies vinga, per trucar, com sempre,
3: bé.
0: I per col·laborar.
3: Vale,
0: que vagi bé.
3: Adéu.
0: Doncs vinga, en Jordi, sí, que també la potència.
1: Sí,
0: algun cop ho havia comentat,
1: sí.
0: Però bé, és això, com que en principi, encara que en falti algun, en continuen havent-hi molts, perquè
1: sí.
0: Són molts restaurants, molts premis, és a dir, que per això que tampoc no cal córrer, no sé com dir-ho, que anem fent. Vinga, més connexions.
1: Vinga, doncs.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, Fina.
1: Bon dia.
0: Fina Barragalló.
4: Avui la té de ser boníssima, molt diurètica i,
0: sí.
4: A més porta la proteïna.
0: Correcte. Això mateix.
4: Que la faré, aquesta segur que la faré.
1: Home, fes-ho, perquè...
0: És molt fàcil.
1: Pots tot
4: i
1: molt,
4: no, i d'espàrrec sempre en tinc.
0: Clar.
4: Perquè, vull dir, és una cosa... Dols també, vull dir, doncs...
1: Sí, que... Si els espàrrecs tens aquells pots més petits, i poses dos pots, vull dir, cap problema. Amb el suc i tot.
4: Sí, sí.
1: Val? I ho proves.
0: Però, bueno. Sí, és provar-ho.
4: Doncs,
0: molt bé.
4: Molt bé. I això que es diu que el cabrot, bueno, va passar el que va passar, ja fa temps, i bueno...
1: Sí, quasi ja no, ni me'n recordo. Sé que hi va haver alguna cosa, però no me'n recordo.
4: Sí, jo també, sí. Hi va haver alguna cosa, però bueno, mira,
0: bueno.
4: Sempre passen coses
0: sí.
4: Que no agraden gaire, però bueno, és igual, és el que hi ha.
0: Sí, ja està.
4: Doncs bueno,
0: molt bé, Fina.
4: Ara esperar la festa major i portar-nos d'honor
1: sí.
4: i tot el...
1: I tot, sí.
4: Els barris.
0: Sí.
1: Primers barris.
4: Que avui és més festa als barris que festa major.
0: Sí. Clar, perquè és tota una setmana sencera de festa, no?
4: Sí.
0: És una setmana sencera de festa, sí.
4: Doncs bueno.
0: Molt bé.
1: Fina.
4: Bon dia a tots.
0: Gràcies, bon dia, Fina, adéu. Bon dia. Adéu. Vinga, més connexions. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Isabel.
5: Molt bé.
0: Què
5: molt
0: dius?
5: Bé aquesta sopa freda.
0: Que sí, que és diferent, sí.
5: I això que a mi no m'agraden els despatxos i això, doncs això estarà bé.
1: Ja, sí, proves i ja està.
5: Ja té els sous i tot, que té tot.
1: Sí, clar, el dur i sí.
0: És veritat, sí. Molt bé, doncs vine a provar-ho i... Doncs. I si mai ens... Això, doncs, ens ho comenteu. Mira, l'he provat, m'ha agradat o no m'ha agradat, eh?
1: Exacte, si no us agrada, igual, eh? Però dir-ho, dir...
5: Ja, no, a mi els espàrrecs m'agraden. Hi ha molta gent que els espàrrecs només hi ha l'olor o alguna cosa, també, no?
1: Sí, sí, sí.
5: Sí, però a mi els espàrrecs m'agraden, també, per suposo. Hi ha l'olor, també, i ametlla, també.
1: I amb el barrejat, amb l'ametlla i l'ou i tot, ja canvien un pèl.
0: Clar, i a més, els espàrrecs, aquests blancs, en conserva, són diferents, no?
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Doncs posem les 100 grams d'ametlla en pols.
1: Molt bé, Isabel.
0: Fantàstic.
5: Molt bé. I abans de barris i de festa major, passeu per aquí com a Ruga el Turisme.
0: Home. Escolta'm, però és que, escolta'm, Isabel, al Francàs esteu tot l'estiu de festa. Sí, tot l'estiu, eh?
5: Sí, sí, cada cap de setmana hi ha alguna cosa.
0: Ostres, per això dic. Però sí que és cert que l'estiu oficialment comença per Sant Joan, comença amb el Turismar, que aquest any es torna a fer, correcte. Però és això, que aquí feu festa tot l'any, eh?
1: Es torna a fer a la plaça dels Germans Trilles, allà, igualment.
0: Sí.
1: Com que fan obres i tot allò...
0: Potser hi haurà algun canvi, alguna coseta, però en principi més o menys...
5: No, al mig de la plaça Germans Trilles, en teoria, no hi ha cap obra.
0: Sí,
5: i a darrere de...
0: Exacte, suposo que el Tavaris també es farà alguna cosa.
5: A darrere del Tavaris sempre estan fent també un, bueno, part pels nens i tot això, també ho tenen mitja.
1: Sí, molt bé,
5: ja,
1: molt bé.
5: Però, sí. Si ho acaben de fer, també.
0: De fet, em sembla, aquesta setmana ja es presenta oficialment aquest Turisme Art 2026, així que també ja quan es presenti l'explicarem i en parlarem, com sempre fem.
5: Sí, ja.
1: Perfecte.
5: L'última setmana d'escola, doncs ja cap aquí.
0: Correcte, ja està. Ja comença la temporada estival, ja.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Molt bé, doncs.
0: Gràcies.
5: Bon dia, Isabel. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, carinyo.
0: Hombre, Maria Dolors. Ai, Maria Dolors.
1: Montserrat.
0: Ai, que se m'enfadarà ara, la Montserrat. Això em parla perquè estava fent una altra cosa amb el teix, que vaig tocant botons a tota l'hora, a vegades parlo per parlar.
1: Com estàs, Montserrat? Com estàs?
6: Ara una miqueta més bé, però he estat fotuda, però bé, bueno, sí? Ja està passat.
0: Bueno.
6: Ja està passat. Avui no he anat al centre de dia perquè no em trobava bé i no m'han deixat anar.
0: Bueno, vos a casa descansa.
6: Ara dies que no farem res.
0: Clar. Bueno.
6: Doncs... I ara, estic molt refredada.
0: Molt encostipada, sí. Doncs, uns quants dies de repòs i covar-ho una mica i ja està.
6: És el que faig.
0: Clar. Molt bé, Montserrat. Molt bé.
6: Tots bé.
0: Com sempre.
6: Me n'alegro. Petonetes de tot.
0: Igualment, Montserrat. Gràcies.
6: Adéu.
0: Que vagi bé.
6: Adéu.
0: La Montserrat,
1: sí, l'altre dia parlant de Maria Dolors deia, la Montserrat fa dies que sabia que estava una mica delicada, tal i qual, i això, pel centre de dia. Bueno, vinga.
7: Bon dia.
0: Mira la Maria Dolors, veus? És que ja ho sabia jo, que la Maria Dolors estava per aquí, veus?
7: Sí, carinyo. És que has vist el número de telèfon, clar. Escolta, que m'alegro molt d'haver sentit de la Montserrat, ja.
0: Molt bé.
7: Que parlar per telèfon, molt bé.
1: Nosaltres també, sí.
7: Sí, escolteu, 100 grams d'ametlles en pols. Uh-huh,
0: molt bé.
7: Una pregunta.
1: Sí.
7: Jo que sóc sola, si faig menys quantitat, un pot més petit i menys ametlla o no?
1: Sí, home,
7: o faig per dos dies? O...
1: No, sí, pots fer-ho més petit, però...
0: Sí.
1: La que et surt aquí...
7: Però que surten almenys tres plats, no?
1: Un parell de plats, sí,
7: un parell de plats,
1: però ja està bé, doncs. Llavors res. La fas i te la guardes un dia per l'altre, que...
0: Sí, que estarà més bona, inclús.
1: Que no passa res, perquè ja l'ho dur...
7: Sí.
0: Això, reposat i la nevera, exacte, és...
7: Sí.
0: És bo, molt bé.
7: Sí. A mi ja no m'importa, diguéssim, repetir una altra vegada una cosa, si m'agrada, no passa res.
0: Doncs ja està.
7: Bueno,
0: així de fàcil.
7: Ja us he sentit tot.
0: Molt
7: jo
0: bé.
7: Vaig estar amb tot això, bueno, quan vaig estar sopant a la Rambla, vaig a les 10 i ja començava tot el de les bèsties. Les vaig veure allà també... allà a l'exposició.
0: Sí, al Tívoli.
7: Bueno, a la plaça de la Xambusto.
0: Sí.
7: És que encara diem Tívoli perquè per entendre's més bé.
1: El Tívoli.
7: Ja està.
0: Molt bé.
7: Sí, bueno, diem així, però clar, no calia que haguessin posat aquest nom, perquè tothom diu Tívoli.
0: Bueno, és com un reconeixement. El nom oficial continua sent Tívoli, és a dir, si tu vols enviar una carta has de posar Tívoli. Però és una plaça en homenatge a aquest cas, a l'Alexandre.
1: Abans era el Cine Tívoli i nosaltres jugàvem era la pista de bàsquet, la pista de bàsquet del Club Deportiu Vendrell, o sigui, jugàvem allà a bàsquet.
7: Imagina't, s'ha canviat
1: tot ha canviat.
7: Bueno, estimats,
0: molt bé.
7: Petonets i abraçades, eh?
0: Igualment. Maria Dolors, gràcies.
1: Adéu, adéu.
7: Que vagi bé. Adéu, adéu,
0: adéu. Hola, bon dia.
8: Hola.
0: Què tal?
8: Hola, sóc la Montse Nin.
0: Com estàs,
1: Montse?
0: Montse?
8: Bé, anar fent, anar
0: sí,
8: fent.
0: Sí, tot bé, ens anem.
8: No sóc gaire de sopes fredes.
0: No?
8: Però aquesta la provaré.
0: Clar.
8: Perquè els espàrrecs m'agraden molt i la provaré.
0: Doncs mira.
8: Amb els 100 grams d'ametlla triturada.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, doncs mira, si som a prova, ui, a veure si aquesta et convenç,
1: sopar,
0: et convenç una mica.
1: Sí. Per sopar va la Marta bé, això. No saps què fer.
8: Ho farem, ho farem.
0: Sí. Adéu. Genial, gràcies, Montse. Adéu, adéu. Hola.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Teresa.
9: Mira, sí, per fer aquesta sopa, que té molt bona pinta,
0: sí.
9: 100 grams d'ametlla en pols.
0: Molt bé. Ben fàcil, ben fàcil de fer.
9: Ho provarem de fer, i tant.
1: Teresa, tot bé, no? Ja em vas dir que estàs
9: tot
1: ja...
9: Tot de primera.
1: Perfecte.
9: Sí, sí. Vinga.
1: Vinga, records.
0: Gràcies per trucar, gràcies. Teresa.
1: Vinga,
0: gràcies.
1: Petons, adéu, adéu, adéu.
0: Una abraçada. Adéu. Hola.
10: Bon dia, xicots. Com estàs?
0: Què diu, Jordi? Com estàs? Molt bé, tu?
10: Ei, home, una miqueta de calor, eh?
0: Ai, comença ja, comença.
10: Sí.
1: No,
0: i aquest cap de setmana n'ha de fer més. Avui, bueno, al llarg de la setmana, d'aparatar una mica més la calor. El segons en Rodero.
10: Sí, sí.
0: Però bé, ja és això. Home, ja a partir de la setmana que ve, no? El 20, diumenge 21, 22, ja feia entrem a l'estiu oficialment.
10: Sí, exacte. Sí.
0: I a Sant Joan és el solstici i...
1: Hi ha hagut anys, que, sí, sí, ho comento, fa 2 o 3 anys, no sé si us recordeu, va ser un juny horrorós.
0: Amb molta calor, no?
1: Amb una color tremenda. No sé si fa 3 o 4 anys, això ja, perquè el temps passa volant. Per això aquest any no es podem queixar.
0: No.
1: Va fent, encara
0: sí.
1: S'aguanta, m'entén?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí.
10: Sí, sí.
0: I a més, allò que estem a Sant Joan sempre ha fet calor, ja.
1: Sí.
0: No, per Sant Joan, per la Revetlla, sempre ha fet calor.
10: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
10: Ara que ha comentat lo de la Festa Major, a mi tampoc és que
0: m'entusiasmi
10: gaire. No. Massa gent i
0: ja,
10: molt
0: sí,
10: renou i...
0: Sí, això sí que sí, molt soroll.
1: Això és veritat.
10: Com de jove ja vaig fer molt a l'Indiu, jo, saps?
1: No, la majoria de jove, però un cop es anem fent grans, vull dir, hi ha coses que comencen a pesar una mica, ja.
10: Ara busco més la tranquil·litat i bons aliments que es viuen.
1: I tant. I poc soroll.
10: Però, evidentment, que la gent disfruti el que vulgui
1: i faltaria
10: sí, més, no?
0: I tant. És la festa grossa.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sí, sí.
0: Fantàstic. Molt bé, Jordi.
10: Molt bé. Bueno, posarem 100 grams de metge en pols.
0: Vinga.
1: Molt bé,
10: Jordi. Bona pinta, eh? M'agraden les sopes fredes, eh?
1: Vinga, doncs.
0: Tot és provar-ho, sí, doncs.
1: Som-hi.
10: Perquè refresquen, alimenten, hidraten...
0: Són fàcils, la posen un moment sí. I et soluciona qualsevol dinar o sopar, la mar
1: no,
0: de bé.
1: Aquest, com que hi ha l'ou i tot això...
10: Exacte.
1: Et deixa satisfet, vull dir, per sopar...
10: Exacte, et deixa ple, diguem.
1: Sí, et sent... Et deixa bé, et deixa
0: sí,
1: bé.
0: Sí, molt bé, doncs, provar-ho, simplement. Molt bé. Gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: Vinga.
0: Que
1: vagi bé.
0: Adéu. Va, això no acaba aquí. Encara tenim més trucades i tenim ja també uns quants whatsapps
1: vale,
0: que ara els acabarem de dir. Però anem cap a les trucades, primer.
1: Sí, sí, vinga.
0: Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Hola.
11: Josep. Pep Miró.
0: Pep Miró.
1: Josep, sí.
0: Josep Miró.
11: Hola.
0: Com estàs?
11: Mira, molt bé, diguem, aquí escoltant aquesta recepta tan refrescant que amb aquest temps que fa de calor, pues,
0: bé, més de gust,
11: eh? És el més adient.
0: Correcte, cada vegada més, sí, cada vegada
11: i,
0: més.
11: I a sobre, pues, senzilla, que la pot fer tothom, hasta jo.
0: Sí, mira, és veritat, sí, perquè mira, no cal ni escórrer els espàrrecs, vull dir, ja directament tal qual, imagina't la poca feina que dona, això.
11: I tant. Però, bueno, mira, ja com d'ell, pues... Digues.
1: No s'escorren els espàrrecs perquè el líquid...
0: Clar, ajuda.
1: Ajuda
0: sí,
1: que sigui més lleuger.
0: Sí, no? Allò...
11: Clar, perquè si no tindries que posar un altre líquid...
0: Sí. Que no quedaria molt crema, no? Sí. Quedaria massa crema.
11: Clar. Bueno, 100 grams d'ametlla.
0: Vinga,
1: molt bé,
0: ho apuntem. Vinga. Fantàstic.
11: Vinga.
0: Gràcies, Pep, que vagi bé. Una abraçada. Adéu. Vinga, seguim amb més participació, més trucades. Anem cap al WhatsApp ràpidament, que tenim uns quants WhatsApps.
1: Vinga.
0: I per no anar acumulant, el primer d'ells, en Xavier Trilles. Bon dia, companys. 100 grams. Ho apuntem.
1: Ja està apuntat.
0: Gràcies, Xavier. Gerardo Montecchi, unos 100 gramos de ametlla en pols. Un saludo, Pili y pareja.
1: Hola.
0: Gerardo, siempre amb les seves, eh? Doncs va, també ho apuntem. Bon dia, quina recepta més complicada, allò amb moticones de riure, sí. És ironia. 100 grams d'ametlla en pols, Serramià i Helena.
1: Molt bé.
0: Serramià i Helena. Molt bé, doncs també queda apuntat. Ja sabeu que també això, podeu enviar els vostres missatges de WhatsApp al 686-101-101. I seguim amb més trucades. Bon dia.
1: Hola.
12: Soc jo?
0: Bon dia, la Carme, sí, Carme.
1: Bon Carme Bargalló.
0: Carme Bargalló, com estàs?
12: Molt bé, sempre com ara.
0: Sempre com ara, sí senyora. Sempre com ara.
12: Em poso a riure perquè és així.
0: No, home, ja està bé, ja, dona, i tant, ja ens agrada.
1: No, el teu cosí...
12: Sí, però que estem mig bé, no?
1: El teu cosí et diria...
12: Sí, no, ja no trucaríem.
1: Carme, digue, el teu cosí diria, depèn de qui.
0: Depèn de qui. O subsistint, que ho diu
1: sí,
0: molt.
1: Sí, subsistint o depèn de qui.
0: Sí.
12: Em té de bona, sempre.
0: Sí, sí, cada un sempre té les seves.
12: Em té de
0: bones,
12: eh?
0: És cert, és cert. Sí, sí,
12: bueno, cert. Doncs 100 grams d'omelles. Jo t'haig de dir que no ho provaré.
0: No?
12: No m'agraden els esparres.
0: Bueno. No? De cap de les maneres?
12: Però reconec que ha de ser fresc i bo, eh?
1: Li fas amb el teu home i el teu home...
12: Ah, bueno, altre. Sí, per fer-li pel meu home. Però saps què em passa? Que quan no m'agrada una cosa...
0: No, clar, no la fas. No la fas. Exacte. Sí, sí. Si vol que se la faci ell, no?
12: Això mateix, ara ho
1: has dit. No, això és veritat.
0: I... Sí, sí, sí. No, és cert, clar, que un acostuma a cuinar
1: a casa,
0: una mica que li agrada a un, no? Si normalment...
1: A casa meva
12: no,
1: passa això.
12: No, la cuina, no, per això es dic que el Salvador que vingui a viure a casa meva, que estaria sí. La mar de bé.
1: Sí, doncs, home, no. A casa passa això. Per exemple, el conill, a mi m'encanta, a casa meva no me l'han fet mai.
0: Ja, si vull conill, perquè no agrada, no?
1: Que no, com que a ella ja no li agrada...
0: Clar, te l'has de fer tu.
1: Ja m'ho faig jo.
12: Doncs, no, la teva dona no li agrada?
1: No, el conill no poden sofrir d'això.
12: Doncs a casa és al revés. A mi m'agrada i
0: el
12: meu home no.
0: No, doncs mira, veus? Clar, és que ja pels gustos els colors, tu. Si no, seria tot molt avorrit, eh?
12: Has de vindre a viure a casa, que estaria la mar de bé. Sempre tindria el dinar fet, jo.
1: No, i tant, cap problema. Si em pagues bé, cap problema.
12: T'entendries moltes, jo, també.
0: No, no. Bueno, no pateixis. No, molt bé, Carme. Vinga. Gràcies per trucar, de veritat.
12: Bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia. Hola.
13: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
1: Jaume.
13: Hola, com estem?
0: Molt bé, i tu, què dius?
13: Jo, bé, escolta, una pregunta.
0: Digues.
13: Poden ser per compte d'espàrrecs de conserva, espàrrecs naturals?
1: No, en aquest cas no t'ho aconsello.
0: Els hauries de bullir, potser,
1: sí,
0: no? Que els hauries de bullir.
1: Molta feina, perquè si no... Menjaries,
13: sí, bé, ja està.
1: Menjaries herbes.
13: Perquè els espàrrecs naturals m'agraden molt. Sí. Amanits una mica amb oli i vinagre i ja queden fantàstics.
1: Sí, això sí, però aquí estem parlant d'una sopa.
0: Clar, no? La sopa, i clar, els hauries de bullir, els hauries de bullir molta estona.
13: Doncs,
0: perquè
13: per... escolta, que els bullin ells.
0: Doncs vinga. I, més, amb això, amb la facilitat, que si això no en conserva, sí. Imagina la feina que et dona això, Jaume, és que això pim-pam i t'has fet ja.
13: Sí, d'acord.
0: Una mica és això.
13: Bueno, doncs ja està.
0: Doncs
13: simplement
0: vinga.
13: Això,
0: molt
13: 100
0: bé.
13: Grams.
0: Perfecte.
1: Vinga, Jaume,
0: gràcies, Jaume. Vinga. Una abraçada. Bon dia. Vinga. Adéu, adéu. Hola.
14: Hola, bon dia, estimat.
0: Què tal, Mari?
14: Molt bé, com em coneixeu ja,
0: home,
14: eh?
0: Home, clar, t'ho diràs.
1: Mari Gallego.
0: Sí, com va
14: la calor?
0: Bueno, aquí
1: no
0: estem
1: fa,
0: bé.
1: No em fa de calor. No
0: ens han posat un pingüino.
1: Sí.
0: Segurament que el sentiu de fons, perquè tenim un pingüino per aquí, que l'aire no funciona des de fa dies, i ara amb un pingüino està amb la mar de bé. Portes obertes, bueno, i pingüino.
1: Portes obertes, sí. Sí.
14: Molt bé, aquesta sopeta fresqueta ja li diré, com que he sentit que ha trucat el Pep, sí. I diu que està ell, la farà.
0: Doncs
14: ara
0: vinga.
14: Li diré, escolta'm, bon fes-me aquesta sopa per sopar.
0: Sí, sí, doncs ja. Mira, que te la faci, que te la faci.
14: Una mica.
0: Que ho faci, que ho faci.
1: Molt bé, Mari.
0: Així de fàcil.
14: Vale?
0: Sí.
14: Bueno,
0: fantàstic.
14: Que tingueu un bon estiu.
0: Gràcies.
14: Una abraçada.
0: Igualment, Mari, vinga. Una abraçada.
14: Ciao.
0: Adéu. Hola, bon dia. Hola. En principi...
1: Que hi ha algú?
0: Que hi ha algú per aquí? En principi sí, perquè sentim algun soroll de fons. El 977-1570-69. No, ens han penjat.
1: Vale. Bé.
0: Podeu trucar, podeu participar, ja ho sabeu, sempre ho diem, telèfon de directe principalment. Ara trobareu línia, si ho proveu, el 977-1570-69. És el telèfon de directe. Sempre 977-1570-69. O també, si ho voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és molt fàcil i molt còmode, al 686-101-101. Mira, aprofitarem aquesta petita... No, mira, arriben dues trucades de cop. Volia dir, hem de fer una pausa per publicitat. L'hem de fer, després la fem, cap problema. Abans de marxar l'hem de fer. Però mira, anem cap a les trucades, que han arribat dues al mateix temps. Dues a l'hora. Anem cap a la primera d'elles, a veure si sentim la veu. Bon dia.
15: Sóc jo.
0: Sí. Digue'ns el nom.
15: Imma Miró.
0: La Imma, la Imma. Com estàs, Imma?
15: Molt bé, una mica de calor, però molt bé.
0: Bueno.
15: Però bueno, la recepta, pues, 100 grams d'omella en pols.
1: Molt bé.
15: I la provaré perquè a mi m'agrada molt els espàrrecs. Si la provaré i és una cosa fresqueta. Sí. Està bé.
0: Molt bé, doncs mira, ja està. Si, si ho fas, ens ho diràs. Quan ens tornis a trucar, si vols, ens ho comentes.
1: I també hem de dir que si es queda molt espès, que us agrada més líquid, ho tireu un rajat d'aigua.
0: No passa res. Per rebaixar-ho.
1: Sí, jo vull dir que no. Si trobéssiu molt espès, que amb el líquid que hi va ja queda bé, però doncs
15: ho
1: podeu rebaixar una mica.
0: Ara una mica, que és una mica crema, no? Jo entenc també.
1: Sí, és una mica crema. Ha de quedar una crema. No una sopa.
0: No una sopa líquida, sinó que és com una... Clar, això, una bitxissua. Tornem-ho a dir, una mica, una cosa així. Molt bé. Doncs això, si ho proves, ens ho diràs, Imma, sisplau.
15: Doncs molt bé, vale. Bon dia a tots.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu, adéu. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Com estem, Maria Rosa?
16: Molt bé.
0: Tot bé, sí?
16: Sí, 100 grams d'omella.
0: Molt bé.
16: Aquesta sopa fa la cara de ser boníssima.
1: Sí, sí, home, sí. Sí. Tot és bo, el que expliquem aquí, tot és bo.
0: Sí, jo crec que aquesta és una d'aquelles receptes que...
1: Que pot agradar,
0: que està agradant, vaja, perquè és molt fàcil de fer.
1: Molt fàcil de fer i...
0: Clar, és allò, espàrrecs, ous durs i formatge, i ja ho tens.
1: Una mica més de sal i una mica de pebre, això és important, també.
0: Trobar-hi el punt.
1: Una mica d'oli d'oliva, que ja ho hem dit.
0: Sí, i ja estaria. Doncs mira, és provar-ho, Maria Rosa, que és molt fàcil.
16: Molt bona.
0: Val?
16: Ho provaré de fer.
0: Molt bé.
16: Jo, els coets, els odio, eh?
1: Com és que... No, jo els odio, no, però doncs...
0: Sí.
1: No sóc amant, no sóc massa amant.
16: Primerament és que tenim un gosset.
0: I s'espanta molt, oi?
16: Es tornen bojos, pobrets. Sí. I els gats igual.
0: Sí,
16: els gats s'amaguen sota del llit, bueno...
1: Sí, s'amaguen.
0: Sí, els petards. S'ha d'anar en compte, sí. S'ha de tenir una certa responsabilitat quan parlem de coets i de petards, sí. Molt bé, Maria Rosa. Gràcies. Que vagi bé. Adéu, adéu. Més trucades. Hola.
17: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Maria Carme Galán.
0: Com estàs, Maria Carme? Sí, com va això?
17: Pues avui estic una miqueta tocada.
0: Sí?
1: Sí, home, sí, perquè s'ha mort un
17: nou...
0: La notícia del cap de setmana, malauradament.
17: Sí, el cap de setmana. I la veritat és que m'he presentat molt malament ahir.
1: Home, en tots.
17: La vida sigue i és així.
1: Sí, sí, és així.
17: No hi ha una altra que fer. Però bueno, ha sigut una mala pata i ja està.
1: Sí.
17: Dic, la recepta no l'he sentida, però l'he sentida de nit. Mira, com que avui he agafat línia, que és molt difícil d'agafar, doncs he pensat, doncs, bueno.
0: Sí.
17: Bé, sembla que eren 100 grams d'omella,
1: sí,
17: que és com una sopa d'espàrrec.
1: Sí, d'això.
0: Una sopa freda d'espàrrecs en conserva, d'aquests espàrrecs blancs.
17: Sí, en conserva.
0: Vull dir que és molt fàcil de fer i...
17: Al meu poble són de naturals, perquè hi ha
0: clar,
17: molts.
0: Clar, és
17: però,
0: veritat.
17: Però és un... netejar-los, bullir-los...
0: Clar, és bullir-los, que no quedin fibrosos...
17: Ah, això mateix.
0: Clar, té la seva... I en canvi en conserva, doncs mireu, des de mar de bé, s'ha d'entendre segur, i ja està.
17: Aviam.
0: Els comprem una mica bons i ja està.
1: Tot ben triturat i...
0: Correcte, sí. Tot és provar-ho.
17: Això mateix.
0: Si ho fas, ens ho diràs també, Maria Carme.
17: Això mateix.
0: Gràcies.
1: Una abraçada, Joan.
17: Igualment.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. Trucades, participació 977-15-70-69, com tot això que hem anat fent i recollint al llarg de tota aquesta estona, i també missatges de WhatsApp al 686-101-101. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Hombre, el Pep.
18: Com anem?
0: Com estàs?
1: Perfecte.
18: Bé, subsistent.
0: Depèn de qui.
18: Comparat amb qui,
0: això, comparat amb qui.
18: Bé, mira, jo aquest cap de setmana he tingut feina perquè hi ha hagut la inauguració del monument als donors de sang de Sant Oliva.
1: Ah, sí, sí, ah, ho sé. Sí. Uh-huh.
18: Vam anar aquest diumenge, va ser un disseny del Jordi Llucià, una virgueria, i doncs la inauguració del setè monument, ja que tenim, o reconeixement, diguem-ne com vulguem, del Baix Penedès.
0: Fantàstic.
18: I ja fem el 50% ja de les poblacions de la comarca.
0: Molt bé.
1: I què, va quedar bé o què?
18: Eh?
1: Ha quedat bé, és guapo o què?
18: Sí, sí, és molt maco, sí, sí, és de ferro i tal, sí, de ferro Jordi, i tipus ballat i sí, tot, sí, és molt xulo.
0: Jordi Llucià és un artista, eh?
18: Sí, va ser un nou disseny i després algun banyà d'allà, suposo que ho devia fer.
0: Sí, sí, sí.
18: I llavors, doncs, amb això dels reconeixements, el Baix Penedès és la primera comarca en nombre de poblacions que té més reconeixements adonats.
0: Ah, mira.
18: En nombre de poblacions,
0: bueno,
18: eh?
0: Clar, sí, per
18: tant. Som el número 1.
0: Molt bé.
18: Som el número 1 reciclatge, però
1: doncs, sí
18: que
1: som un
18: número
1: 1 amb
0: donació de sang. Bueno, clar, això és per la feina que feu des de l'Associació de Donants del Baix Penedès, eh? Sí, de
18: fet. Insistint i doncs anar picant pedra i clar, anar tocant alcaldes i regidors i regidores i alcaldesses i, bueno,
0: clar,
1: sí, senyor.
18: Alguns sonen, i ara en tenim un altre de previst pel mes d'octubre, si no hi ha redrou, però doncs n'hi ha que passen, no?
0: Molt bé,
18: sí. Però, bueno, ja. Ja s'ho trobaran el dia, ara
0: sigui
18: la
0: bossa
18: de sang,
0: que s'anuixarà. Exacte, bueno, esperem que sí. De fet, ara comença la temporada alta, de demanda de sang, vaja, sí, la demanda de sang, que ara és quan...
18: L'estiu la gent marxa i...
0: Per això.
18: I no se'n recorda que hi ha gent que queda aquí, no?, que queda als hospitals i que necessita continuament i tal.
1: I accidents i més coses.
0: Clar, hi ha més moviment, la gent es mou més accidents. Sí, és cert que
18: s'ha de donar sang. I ara el que fa és apretar campanyes en poblacions de costa, doncs, diguem-ne, no?
0: Clar, sí.
18: I llavors el que és donant assidu, doncs, que és donant per vocació, doncs dona allà on està, doncs, estiuejant, doncs, nosaltres, quan fem aquí com a ruga, o això, doncs, ho notem, doncs, que són gent de pas, doncs, diguem-ne, no? Gent que són donants, potser, de Sabadell, o de Terrassa, o de Vilafranca, que estan aquí, doncs, i els hi toca, ja fas 4 mesos, això, i llavors, encara, i a l'únic mòbil que comarro, doncs, ja està.
0: Sí, perfecte. Molt bé.
18: No se'n mai un farà cap, perquè ja saps, no?
0: No, exacte.
18: Si et donis a Vilafranca i faci cap a Vilafranca, on donis el pedrer, vaig, ho prendré.
1: No, però ara t'ho diuen, normalment
0: sí,
1: t'ho diuen.
0: Sí, també el missatge diuen, la teva sang s'ha utilitzat...
1: Exacte, a mi m'enviaven missatges dient on anava a parar.
18: Ho fan. Sí, però vull dir que no és que tu que siguis del Vendrell i hi hagi d'anar al Vendrell.
0: No, clar, això va al banc de sang i teixits a Barcelona, clar, i després es reparteix on calgui i on faci falta. Clar, s'entén.
18: Sí,
0: senyor. S'entén.
18: Molt
0: bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, doncs enhorabona per la feina. Gràcies, Pep. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: 3:15, 12:00, estem ja a la recta final,
1: I 20 trucades, eh?
0: 20 trucades, que es diu aviat, sí. Molt contents de la participació, de la resposta que sempre tenim.
1: Encara tenim temps, són 3:15, encara podeu fer-ho, això un WhatsApp o qualsevol cosa.
0: Correcte, encara podeu trucar al 977-15-70-69 o enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Aprofitarem, ara sí que tenim temps, per fer una mica de pausa per publicitat, que l'hem de fer, sí o sí, i també, si no hi ha cap trucada, podem anar a la petita musical que ens ha fet el Jan Papalet, que és una gran cançó d'en Ramon Calduc, i que també això escoltarem abans d'arribar a les 12 i abans d'acomiadar-nos.
19: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
20: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
21: Jordi, ¿qué está pasando?
22: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
21: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
22: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
21: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
20: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: El plat de fusta d'en Ramon Caldó.
1: Vinga, plat de fusta, va.
0: Una cançó una mica melancòlica, però és una cançó ben xula, que és la que ens ha demanat en Jan Papalet. Doncs va, encara hi ha temps per participació i trucades, sobretot tenir un compte.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Això que sempre tenim aquí, no? Peticions musicals, evidentment la recepta, participació, trucades, moltes, cosa que sempre estem agraïts de que la gent participi. I això, recordem que la setmana que ve, dilluns que ve, farem sorteig.
2: Sí, sí.
1: Marxarem allò abans de Sant Joan, amb... o marxarem a Sant Joan coneixent els guanyadors i guanyadores d'això, d'aquesta gran participació que hem tingut aquestes setmanes enrere.
2: També hem de dir que els que truqueu la setmana que ve ja no entreu...
1: No, ja serà per la següent, eh?
2: Els que han trucat avui entren, la setmana, els que truquen la setmana que ve, i serà per un altre dia.
1: Ah, si no, ens quedarem sense...
2: No, perquè hem tingut moltes trucades i no...
1: Però clar, ens quedarem sense números al final, sense bombo, vaja, números del bombo, eh?
2: Per o hauran si... de comprar un bombo d'aquells de la loteria de
1: doncs mira, no. Potser sí, aquells que no hi cabria ni aquí a l'estudi, en certa manera, segurament. Doncs es queden 5 minuts clavats perquè siguin les 12. Encara podrem acabar amb la darrera cançó, que ja és la sintonia de sempre, que és Roy Orbison, Joe Got It, però encara podeu participar i podeu trucar això al 977 15 70 69 o enviant un WhatsApp al 686 101 101. Ara parlava de Sant Joan, que de fet això dilluns que ve serà 22, res, l'endemà serà Revetlla allà, ja pararem de la coca de Sant Joan.
2: El 22, que és dilluns que ve.
1: Sí, no hi seràs.
2: Tinc feina.
1: Doncs, estic rumiant jo ara, eh?
2: Hòstia, ara m'ha vingut com un tiro, el 22 i 23...
1: Estàs enfeinat.
2: Tinc feina.
1: Doncs, mira, podem fer-ho, o en aquest cas el sorteig el faríem pel 29, per Sant Pere.
2: Val.
1: No?
2: Sí.
1: Vale, sí, perquè...
2: Va, perquè aquí s'ha d'aventar-ho a finals de setmana, vull dir... No,
1: complicat.
2: No, complicat perquè sí. hi ha sí. altres coses i
1: correcte,
2: no.
1: Correcte.
2: Pues bueno, em sap greu, però el dia 22, que és el dia abans de la Revetlla, tinc feina.
1: Doncs bé, ràdio en directe, sempre ho diem. Havíem anunciat...
2: Estic jubilat, però em tinc
1: però
2: feina.
1: Toca fer coques a Sant Joan, toca tallar fruita, aquestes coses que fa per Sant Joan, sí. Que és el que a mi que volia parlar jo, del tallar la fruita, de fer la crema i tot plegat, per la coca de Sant Joan.
2: Bueno,
1: però bé, doncs
2: res. Sort que m'ho comentava
1: sí,
2: perquè
1: sí. Doncs res, saltem el 22. No, en aquest cas, saltaríem el dia 29, el dia de Sant Pere, quan farem sorteig entre totes les trucades que hem tingut aquestes setmanes enrere. Ni més ni menys. Doncs va, acabarem amb Roy Orbison, que és una mica la sintonia final i la que ens ajudarà ja a posar una mica això, no? El punt i final i acomiadar-nos. La deixem sonar i ens acomiadem.
2: Sí, ja m'he dit que ja fins al 29, doncs, una abraçada a tothom i ens veurem.
1: Doncs vinga, deixem-ho aquí. Gràcies, Badó.
2: Vinga, merci.
1: Adéu-siau.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.